0: en tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues.
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quin golarro que acaba de fer la milla mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues d'una setmana en la que el ciclisme serà gran protagonista perquè el Tour de França arrenca per primera vegada des de casa nostra. Ja estan totes les ciutats catalanes per on passarà la ronda francesa engalanades del color groc. Per cert, avui direm el nom del guanyador del Maillot entre tots els oients que heu participat. Centenars de vosaltres, després ens ho explica la Núria Vilamala, però ha estat un èxit el concurs d'aquest Maillot del Grand Depart, que és xulíssim. Setmana que crec, Xavi Saissó, que gaudiràs especialment, no?, amb el Tour a casa teva.
6: Sí, home, de fet, penso una cosa, el Tour de França ve a Barcelona perquè jo em jubilo.
5: Exacte. Aquí la gent fent històries de com va anar la negociació i tal, i el motiu real era aquest, no?
6: El motiu real és aquest, o sigui, Tour de França ve a Barcelona, i bueno, va, vinga, quin any anem a Barcelona? Doncs anem aquest any. Però no, ara, conyes a part, la veritat és que sí, perquè és, i ja ho veurà la gent, és un dels millors esdeveniments que es poden veure, jo crec, per darrere dels Jocs Olímpics, a una ciutat com és el Grand Depart, pràcticament tota la setmana d'esdeveniments del Tour de França.
5: Segur que hi haurà imatges molt icòniques, no, Xavi, que sí. Anirem veient pels carrers de Barcelona, de Tarragona, de Granollers, per totes les ciutats per on passarà el Tour de França. I com deies aquest matí aquí a Catalunya, serà una festa popular, no?, que podrà gaudir tothom que vulgui sortir al carrer.
6: Sí, perquè diguem-ne que a diferència del que era la Copa Amèrica, que es disputava a l'aigua, en el mar, o el que pot ser la Ryder Cup, que és un camp de golf, en fi, aquí no, aquí Pogacar pot passar a 2 metres de casa teva. És a dir, si tu estàs segurament on vingui,
5: potser li pots donar una barreta energètica, una cosa d'aquestes,
6: no? És a dir,
5: no?
6: El que vull dir que és un esport popular, que és un esport que no costa diners veure'l, que anirà per tots els carrers de Barcelona, Tarragona, de Catalunya en general, i que, bueno, pues que és molt, molt popular, per tant, bueno, ja després ho explicaré, però la dada que ens parlen ens situen en 850-900.000 turistes, espectadors que podrien venir a Catalunya.
5: Déu-n'hi-do, el final de setmana que ens espera, ho gaudirem i ho explicarem aquí a Ser Catalunya. És també la setmana en què Joan Laporta, que avui fa 64 anys, prendrà possessió del que serà el seu quart mandat al capdavant del Barça, i és la setmana on arrenca la part decisiva del Mundial. Arrenquen les eliminatòries, el tot o res per les seleccions que han aconseguit passar aquesta primera fase de grups, que potser s'ha fet una mica llarga, però que ara ja per fi s'ha acabat. De seguida anirem a Dallas i a Chattanooga perquè ens ho expliquin el Bruno Alemany i el Santi Ovalle. Des d'ara i fins les 2 de la tarda, ja sabeu, Què t'hi jugues a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?

0: El Quet i Jugues ja sabeu que no s'atura cap dia de l'estiu. No sé si ens escolteu encara treballant, de vacances, però intentarem acompanyar-vos per repassar tota l'actualitat esportiva del dia, per passar una bona estona junts i, sobretot, per explicar-vos notícies com aquesta amb la que avui obrim el programa. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Perquè es van esclarint els números del Barça. El club ingressarà en els propers dies una part dels 28 milions d'euros que encara tenia pendents de cobrar per la venda dels seients VIP del Camp Nou.
1: Doncs sí, ingressarà aproximadament la meitat d'aquests 28 milions d'euros, aproximadament 14 milions d'euros, i ho farà d'una empresa de Singapur. Aquests seients que es venen són o eren propietat de New Era Visionary Group, que és una empresa que havia comprat 350 seients VIP del Camp Nou el 30 de desembre del 2024, en aquella operació, si recordeu, per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. No havia ingressat tots els diners corresponents a aquests 70 milions, en faltaven encara 28, i ara, doncs, aquesta empresa de Singapur, he pogut saber el que t'hi jugues, que n'ingressarà la meitat. Els altres 14, diguem-ne, l'altra meitat que queda per ingressar, s'està encarrilant també aquesta venda, però no està tancada.
0: Van arribar aquests milions que ingressa el Barça pels seients VIP perquè el club encara no havia ingressat, no?, aquesta xifra de 100 milions.
1: Clar, 100 milions és la xifra que es va fer oficial el 30 de desembre del 2024. D'aquests 100 milions, 30 els va posar l'empresa Forta Advisors de Qatar, els va posar i ja els va ingressar, i els altres 70 els havia de posar New Era Visionary Group, que és una empresa dels Emirats Àrabs, amb seu també a Barcelona, aquesta empresa famosa de Ruslan Birladeanu, que també participa en el que és el Barça Mobile, que és una altra empresa del Barça, un altre projecte del Barça. Doncs aquests 70 milions que havia de posar New Era, en va posar 28 a la firma del contracte, en quedaven 42, d'aquests 42 en va posar 14 més New Era, i ara, doncs, en posa la meitat del que resta, d'aquests 28 milions que resten per arribar a 70, doncs els posa aquesta empresa de Singapur.
0: El Barça, doncs, aprova aquesta revenda dels seients VIP, que entenc que ja estava estipulat per contracte, no?, que New Era pogués revendre aquests seients VIP a una altra empresa.
1: Sí, estava posat concretament a la clàusula 3 del contracte que van signar New Era Visionary Group i el Barça, amb aquests 70 milions del seient VIP. En aquesta clàusula número 3 ja es deia que New Era podia revendre aquests seients, aquests drets d'aquests seients, sempre i quan, evidentment, el Barça aprovés l'operació, passés per compliance del Barça, l'empresa que havia de comprar aquests seients, passés per compliance i el Barça ho aprovés.
0: El club ingressarà, com diu l'Adrià, uns 14 milions per la revenda d'aquests seients VIP del Camp Nou. Demà, Solde, es tanca l'exercici econòmic de la temporada i el Barça encara té, diguem-ne, carpetes per resoldre, no? Aquests 14 milions són una part d'aquests deures que encara ha de fer el Barça les properes hores.
1: Sí, sí, sí. Ara el Barça ha de tancar, sobretot, també la venda d'un jugador, concretament la d'Ansu Fati, que són 11 milions d'euros, i així, doncs, arribar amb aquesta venda dels seients VIP que queda per cobrar, i la venda d'Ansu Fati, arribar a tancar l'exercici econòmic en positiu, que és el principal objectiu d'aquests últims dies de temporada.
0: Perquè amb això, suposo que la gent és el que es pregunta, amb això Solde ja s'assolirà l'1-1 per poder operar amb normalitat en aquest mercat de fitxatges?
1: No és exacte. L'1-1 no és una ciència exacta, és una foto mòbil, diguem-ne, sempre ho hem anat explicant. Depèn sempre dels ingressos, de les despeses, de com tinguis els fons propis del club i del projecte que li presentis a la Lliga. Amb la qual cosa, ara, l'important és tancar els números en positiu el 30 de juny, és a dir, demà. Un cop es presentin aquests números a la Lliga, també s'haurà de presentar el projecte per les dues properes temporades, projecte econòmic de les properes dues temporades. Un cop la Lliga ho hagi revisat, li dirà el Barça si és o no és la norma 1-1, tot i que el Barça ja està operant des de fa temps amb normalitat al mercat.
0: Ja ho escolteu, com ens explica el Solde, el Barça agafa aire, podríem dir, no?, en aquest tram final de l'exercici econòmic, ingressarà uns 14 milions per aquesta revenda dels seients del Camp Nou. Ara parlàvem amb Ana Palet, què tal, bon dia?
2: Què tal, bon dia, Elena?
0: De les carpetes que ha de resoldre el Barça en clau futbol masculí, en clau futbol femení, entre avui i demà també haurien de quedar vistes per sentència algunes carpetes.
2: Sí, com a mínim oficialment. Una altra cosa és quan el club decideixi anunciar-ho públicament, però demà 30 de juny acaben contracte les ja anunciades sortides d'Alexia Putellas, Mapi León i Ona Valle. Com hem explicat, també acaba contracte Salma Parayuelo, que no continuarà al Barça després de no arribar a un acord en termes econòmics amb el que li presentava el club i el que volia arribar a cobrar la jugadora. Dues jugadores més que també acaben contracte són Graham Hansen i Marta Torrejón. En aquest cas, fitxes, totes dues sí que continuaran al Barça, veurem quan el club ho fa oficial, però ja tenen també decidit, com hem anat explicant, que continuaran al club, també renovat, en aquest cas sí que és oficial, el tècnic Pere Romeu, per tant una temporada que obrirà el Barça femení amb molts reptes per endavant, després de fins a 4 sortides importants, Alexia Mapiona i Salma Parayuelo, i veurem si és la temporada en què arriba o no un patrocini molt important que s'està decidint aquest matí, Helena, és el famós patrocini de Pau Gasol, de l'exjugador de bàsquet, de 55 milions d'euros, que vol invertir en la Lliga F, en la Lliga Femenina de Futbol aquí a Espanya, per professionalitzar-la i accelerar la seva internacionalització. S'està votant ara mateix, aquest matí, en una assemblea extraordinària de clubs, que com a mínim 11 dels 16 que formen la Lliga F hauran de votar a favor perquè es faci efectiu aquesta inversió de 55 milions d'euros de l'exjugador de bàsquet Pau Gasol a la Lliga F.
0: Doncs estarem atents i qualsevol novetat amb aquesta assemblea de la Lliga Femenina us l'explicarem aquí al Que t'hi jugues. Per cert, Sol, de que parlàvem ara de carpetes de tancar, aquesta ja estava tancada perquè ja sabíem que Robert Lewandowski no continuava al Barça i el Santi Ovalle ens explicava que ja té destí.
1: Sí, i és la MLS, és la Lliga estadounidenca, se'n va Robert Lewandowski cap allà, va explicar el Santi Ovalle que fitxa per Chicago Fire, que va quedar tercer a la conferència est aquesta última temporada, firmarà per Chicago Fire per les properes dues temporades, és a dir, fins als 39 anys, ara en té 37, doncs fins als 39 anys jugarà Lewandowski a aquest Chicago Fire. Va explicar al Santi que en els últims dies Lewandowski ha visitat les instal·lacions i una mica la ciutat i s'ha acabat de convèncer per fitxar per Chicago Fire.
0: Doncs Lewandowski, que obrirà nova etapa al Chicago Fire, i ho dèiem abans, el club treballa ja en la presa de possessió de Joan Laporta, que serà aquest mateix dimecres 1 de juliol, sense perdre cap dia de mandat.
1: Exacte, comença el mandat el dia 2 de juliol, i per tant l'1 de juliol presa de possessió de Joan Laporta i la seva junta directiva, amb els càrrecs encara una mica a l'aire, els podem anar intuint, però els tenim encara una mica a l'aire. I aquesta presa de possessió, doncs, que serà el dimecres al migdia. Veurem l'hora exacta, encara no la sabem, però serà
0: petició
1: dimecres.
0: Petició perquè sigui en horari que t'hi jugues,
1: home,
0: no?
1: Home, seria extraordinari que fos a les 12, sí. Seria extraordinari. Però veurem, serà al migdia.
0: Doncs seguirem el Que t'hi jugues, com no podia ser d'una altra manera, aquesta presa de possessió de Joan Laporta, que, com ens explica el Solde, serà aquest dimecres 1 de juliol en horari Que t'hi jugues. Gràcies, Solde.
1: Fins ara.
3: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
0: Asier Chaves, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: Molt contenta de tornar-te a veure aquí a l'estudi.
4: Molt contenta de tornar-te aquí.
0: Avui ens expliques que Canadà ja és la primera classificada pels vuitens de final del Mundial.
4: Els de Jesse March es van imposar ahir a Sud-àfrica per 0-1 gràcies a un gol d'Eustaquio al temps afegit i s'enfrontaran a vuitens al guanyador del Països Baixos Marroc d'aquesta matinada. Els neerlandesos arriben després d'11 victòries consecutives i buscaran els vuitens de final a les 3 de la matinada contra un Marroc que va acabar empatat a punts amb Brasil. Els d'Ancelotti precisament jugaran avui a les 7 de la tarda contra el Japó, contra qui va perdre en un amistós a l'octubre, i el tècnic italià té clar que el seu equip aguanta la pressió i que no veu cap favorit a guanyar el títol.
5: Hay mucha presión, obviamente. Tenemos que pensar que si vamos a hacer bien a mañana estamos a casa. Sigo convencido que hasta ahora no hay un favorito claro. Puede ser que equipos han feito mejor que otros en esta primera fase, pero un equipo favorito claro no veo.
4: I poc després del Japó-Brasil es jugarà l'Alemanya-Paraguai a 11:15, en el que serà el primer partit dels alemanys a la fase final des que guanyessin el Mundial de 2014, perquè recordem que va quedar eliminada a fase de grups el 2018 i el 2022.
0: L'Europa anuncia un amistós contra el Barça.
4: El partit es jugarà a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el 24 de juliol, abans que el Barça marxi d'estatge a Anglaterra el 27 de juliol. També el Girona ha anunciat un nou amistós de pretemporada que serà el 25 de juliol contra l'Alavés a la Vall d'en Bas.
0: En bàsquet, derrota ahir de Catalunya contra Gran Bretanya per 74-76.
4: La selecció catalana tornava a jugar 3 anys després i va tenir la victòria a tocar, però va acabar perdent un partit que havia dominat majoritàriament. Jaume Lou amb 14 punts i Guillem Vives amb 13 van ser els millors de l'equip entrenat per Jaume Ponsarnau i Gerard Encuentra. Joel Parra, Oriol Paulí, Ferran Bassas i Pierre Oriola no van poder participar en el partit, tot i estar convocats inicialment perquè avui comença la concentració amb la selecció espanyola per l'última finestra FIBA de la temporada. Els de Xus Mateo s'enfrontaran dijous a les 7 contra Dinamarca a Madrid i diumenge a 4:45 contra Geòrgia a Tbilisi.
0: En tennis avui comença Wimbledon amb el debut de Rafa Hoddar i de Jannik Sinner.
4: El madrileny s'enfronta des de les 12 al britànic Félix Gil, número 220 del món, i ho fa amb victòria momentània per 2-1 en el primer set. També des de les 12 està jugant Pablo Carreño, que guanya 0-1 en el primer set, contra Denis Shapovalov, i a partir de 2:15 serà el torn del número 1 del món, Jannik Sinner, que s'enfrontarà al sèrbic Kemmanovic. Qui també està jugant des de les 12 és Sara Sorribes, que debuta també en aquest Wimbledon, guanya de moment 1-0 contra l'andorrana Jiménez, i Dani Mereda, Martín Landaluce, Roberto Bautista i Alejandro Davidovich són els altres espanyols que debuten en el quadre masculí, mentre que Jessica Bouzas ho farà en el quadre femení.
0: I en motos, victòria d'Ayo Gura Asen, que deixa Jorge Martín líder del Mundial.
4: El madrileny va aprofitar la caiguda de Bezzecchi per ser tercer i superar l'italià al capdavant de la general. Àlex Márquez va ser cinquè i Marc setè. D'altra banda, en Fórmula 1, segona victòria de la temporada de Russell per retallar distàncies amb Antonelli, que va ser tercer. Verstappen, segon, va completar el podi, mentre que Sainz no va acabar la cursa, i Alonso va ser 18è, doblat fins a 3 vegades.
3: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
6: Hola, buenos días, Elena. La presencia de Neymar depende del contexto del partido, anuncia Carlo Ancelotti en el diario Folha de Sao Paulo. Japón supera los prejuicios y hace ya todo de manera diferente, escribe Mario Betín en otro diario, o Estado de Sao Paulo. Es todo japonés. La expresión prejuiciosa, generalizadora y desafortunada que llamaba a todos los asiáticos japoneses se remonta a la década de 1960. Todos iguales y malos en el fútbol. De hecho, no tenían ni idea, escribe el periodista, de nada más allá de correr con el balón. Eso fue hasta que el juego empezó a cambiar en 1993, cuando la J-League irrumpió en escena. Ahora, sin embargo, todo ha cambiado, y de tal manera que Brasil, dueña de 5 estrellas de campeón del mundo, se mira esta tarde con mucho recelo a la selección asiática.
0: Un Brasil-Japó, que Arnau Santero, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
0: Ens explicaves avui que ja l'havien anunciat, no?, amb Oliver i Benji, fa molts i molts anys.
7: Sí, sí, és que avui es juga un dels partits més esperats precisament pels fans d'aquesta famosa sèrie, ja que gairebé 3 dècades després, per fi, es podrà veure com es resol el partit on va acabar tot. Recordem que la sèrie va quedar incompleta just a l'inici del partit més important, que casualment enfrontava el Japó d'Oliver Atom contra la Brasil de Roberto Cedinho o Santana. Avui, tot i que no crec que veiem cap xut de falta combinat, tot i que seria maco de veure, podrem com a mínim imaginar, doncs, com hagués pogut acabar la final d'una de les grans sèries de futbol.
0: Pero siempre con deportividad. Ha plogut, Xavi Saissó, des d'aleshores.
8: Però sí, m'ha fet rejuvenir uns quants anys, això que
0: tu potser dic, no, ni havies nascut, no? No sap ni, del que ens està parlant l'Arnau. Xavi, el que sí que ha quedat resolt és un crim del que ens vas parlar en els últims dies, no?
8: Déu-n'hi-do el tema, Déu-n'hi-do, perquè no sé si us en recordeu que fa uns dies, efectivament, va desaparèixer del Museu Legends de Madrid, de la Puerta del Sol, la samarreta d'Iker Casillas, que va portar a la final del Mundial que vam guanyar a Sud-àfrica. Bé, doncs el final de la història és autènticament surrealista. Segon comunicat del museu, en el que afirmen que el misteri ha quedat resolt. I atenció, atenció. El propi Casillas va ser qui es va emportar la samarreta a Mèxic sense avisar per donar sort a la selecció. L'exporter, veient la que s'havia liat, es va posar en contacte amb el museu per disculpar-se i afirmar que li ha donat a un amic que torna a Espanya perquè la torni al museu. Una de dues, Helena. O volien que es parlés molt del museu, o uns i altres no són precisament el llapis més afilat d'aquest estoig. No tinc clar,
0: Jo tampoc, Xavi. Si no és la primera, pobra, el responsable de seguretat, els dies que haurà passat fins que Casillas ha dit, perdoneu, que això va ser cosa meva.
8: És que no sé com m'imagino a Casillas agafant, robant la seva pròpia samarreta del museu, una cosa surrealista.
0: Entrant a la nit al museu i
8: tremendo.
0: En passar muntanyes.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
10: @ que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
11: Què tal, Helena? Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal?
11: Doncs molt bé. D'aquí una estona donarem el guanyador del mallot del Tour de
0: França. Ja t'he vist abans allà amb uns papers.
11: Sí,
0: quants oients han participat, Núria?
11: 607 oients.
0: Més de 600 oients, Xavi, volen el mallot del Grande Parc.
11: És que el mallot és preciós,
8: Sí.
11: El Willy també el vol, aquest mallot.
0: Sí, ah, ja, Willy. A participar com la resta, Willy.
11: Exacte, sí. Ja ha participat també el Willy. És una de les 600 persones que hi ha participat. I mira, Elena, avui al xat de YouTube, clar, arriba l'hora de la veritat, ja hem passat aquesta fase de grups, comencen les eliminatòries. Quina selecció veieu més forta per guanyar el Mundial? Hi ha uns quants comentaris, Elena, però la gent destaca sobretot Argentina, França i Espanya, com les tres seleccions que veuen més fortes per guanyar aquest Mundial. I el Roberto diu que guanya Espanya si De La Fuente comença a posar a tots els jugadors del Barça de titulars. Però, Elena, aquestes tres són les seleccions, França, Argentina i Espanya, que els oients del Que t'hi jugues veuen més fortes per guanyar el Mundial.
0: No tenen mala intuïció, no, ni mal gust, els oients del Que t'hi jugues.
11: Està bé.
0: Gràcies, Núria.
11: Fins ara.

0: Ja tenim a la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial. Canadà, una de les anfitriones, es va imposar ahir a Sud-àfrica per 0-1 gràcies a un gol d'Eustaquio al minut 92, quan tot apuntava a la pròrroga. Avui coneixerem quines altres tres seleccions superen els setzens de final. Ens ho recordava ara la Sierra. A les 7 de la tarda tenim el Brasil-Japó, a 11:15 l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada partidars entre els Països Baixos i el Marroc. Qui guanyi, per cert, serà el rival de Canadà als vuitens de final. Dijous serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra l'Àustria, de Ralf Rangnick. Ara mateix són les 12:24 del migdia aquí a Catalunya, les 6:24 a Chattanooga, als Estats Units, des de la concentració de la selecció espanyola. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Com arriba a Espanya, Santi, aquest partit contra Àustria?
1: Doncs amb dubtes, ahir el cos tècnic va estar tot el dia treballant i això que era dia lliure preocupa Àustria perquè és un equip endreçat i que plantejarà un pla de partit com el de Cap Verd o com el d'Uruguai, tancadets al darrere i sense donar espais. No acaba de trobar el camí de la Fuente i les alineacions ja han començat a generar algun dubte en l'entorn sobre l'actuació de la selecció espanyola en el que portem de Mundial.
0: I què és el que ha generat aquests dubtes, Santi?
1: Per exemple, la suplència de Dani Olmo quan era el millor de l'equip. Va ficar Miquel Merino, que porta setmanes treballant a part dos de cada tres entrenaments, perquè no està al 100% físicament. Tampoc convenç que Pedri no està fi i Rodri tampoc. Les bandes han caigut a pes per les lesions. Nico Williams té una lesió a l'isquiotibial i pràcticament diu adeu al Mundial, i Jeremy Pino no pot jugar, però pot jugar, perdó, però ho hauria de fer infiltrat de l'espatlla, i no van veure tampoc contra Uruguai un gran Lamine Yamal. És veritat que Espanya és l'única que no ha encaixat cap gol, juntament amb Mèxic, però han caigut jugadors importants al davant i ara ve l'hora de la veritat.
0: I Santi, en clau Mundial, en clau Barça, què ens destaques d'aquest cap de setmana?
1: Un altre cop Gordon fent figa amb Anglaterra. La veritat és que el seu Mundial no genera ni esperança ni il·lusió. Julián està fent bé la seva feina, passa desapercebut per rebaixar el preu. I atenció a Ronald Araujo, perquè marxa de la seva segona Copa del Món sense minuts, lesionat. La selecció uruguaiana amb Bielsa ha estat un esperpent important. Ha estat una mica com l'emperador despullat. Tots deien que era un geni fins que hem descobert que era una estafa. Però el que ens interessa, Araujo, com sempre, les travesses per deixar el Barça a l'estiu. Però em consta que no té intenció de sortir, que té 5 anys de contracte i que ni s'ho planteja. Diu que no hi ha tema, que ell és el capità del Barça, que el club li transmet confiança i que el vol, i que, per tant, ell vol seguir. Ara marxa de vacances i es posarà les ordres de Flick per l'estaig de pretemporada. Segurament el seu nom anirà lligat a les notícies del mercat, però pel que ens consta, la intenció de Ronald Araujo, 100%, és seguir el Barça.
0: Doncs recalcar, això que ens explica el Santi Ovalle des dels Estats Units, que Araujo, malgrat se'n va d'aquest Mundial sense haver tingut minuts i lesionat, ell diu que no té cap intenció de sortir del Barça, malgrat els rumors que puguin haver un estiu més sobre la seva possible sortida de l'equip. I m'agrada, Santi, perquè has posat a Julián entre allà. Jo li pregunto, Saissó, com van els blaugranes al Mundial? I ell ja fica Julián.
2: Ja
0: l'ha fitxat, ja l'ha fitxat.
2: Molt bé, Santi.
0: Santi, i alguna curiositat de les teves des d'aquí, des de Chattanooga?
1: Sí, mira, perquè ja s'acaba això de Chattanooga. Ho trobarem a faltar. Desde niños en la calle con un balón desgastado. Aquesta cançó és la sintonia que posen a l'Embassy Suites per acomiadar a Espanya cada cop que marxa a jugar un partit. Tornarà a sonar passat demà. Ahir, dia lliure, i això és sinònim de partit de golf. Ja us vaig explicar que ha nascut el club de golf Selecció Espanyola amb Unai Simón, Baena Grimaldo, Raya Llorente, Cucurella. Juguen amb dos equips, el primer Unai Grimaldo Cucu i el segon Raya Llorente Baena. Són competitius, però tothom coincideix que el millor jugant al golf és Grimaldo. I amb el club de golf Selecció Espanyola et dic, atents al larguero d'aquesta nit.
0: Epa! Estarem atents, Santi, gràcies, com sempre.
1: Adeu, que vagi bé.
0: Estarem atents, Xavi. No sabem ni nosaltres què passarà avui al Larguero, però...
2: T'imagines un equip de golf entre Raya i Porro? Seria una bona dupla,
0: La Núria està rient, des d'allà dins, Xavi, ja la veig. Va, perquè aquest nou format de Mundial va aixecar moltes crítiques, però acabada ja aquesta primera fase de grups, Bruno Alemany, bon dia, mullat va, ens la compra, està convençut aquest format?
3: Què tal, Helena? Bon dia. Doncs a mi el nou format i aquesta primera fase m'ha convençut força. Òbviament hi ha llums i ombres, no tot és perfecte, però si hem de posar nota general, jo li dono una aprovada tal tirant al notable per diverses raons. La primera i principal, que hem tingut a seleccions que no estan acostumades a estar al Mundial, al torneig, que a més han competit bé. Hem tingut només aquest 7-1 de la selecció d'Alemanya a Curaçao i també la golejada de Portugal contra Uzbekistan com a principals golejades i elements per parlar negativament de l'ampliament de seleccions, però per la resta, i només són dues golejades, crec que s'ha vist un nivell important, un nivell més que correcte de la gran majoria de seleccions. I més enllà d'això, òbviament hem vist la il·lusió dels nouvinguts, de seleccions que juguen el seu primer Mundial, o com és el cas de República Democràtica de Congo, que juga amb el seu nom actual, el seu primer Mundial, i que des del 74 que no participava en cap cita mundialista, ho va fer amb el nom de Zaire. Hem vist aquesta il·lusió d'aquests equips, hem conegut a gent com Bosinha, que crec que aquests herois per un dia li fan molt bé al futbol com a esport, que pugui haver mini-herois d'un sol dia, apropa més a la gent al futbol que el fet d'estar veient absolutament sempre a les megaestrelles. Òbviament, la primera fase ha tingut un problema, aquest nou format implica que 8 de les 12 millors segones s'havien de classificar i això ha provocat que especialment en la tercera jornada hi hagués en alguns partits una voluntat d'empatar que s'ha notat. Es va notar per moments a l'Austràlia-Paraguai i tot i que els hi va sortir malament la jugada, o gairebé els hi surt malament, es va produir també a l'Àustria-Algèria. No? Per tant, hi ha llums i ombres. Crec que, per exemple, el fet que 9 de les 10 africanes hagin passat els vuitens de final demostra que aquesta ampliació de cupos no és cap disbarat i, evidentment, hi ha el tema de les pauses d'hidratació que no l'aprovem i que esperem que almenys aquesta pausa de 3 minuts sí o sí s'acabi amb el Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic. Però, si he de posar una nota, per mi és força positiva.
0: Doncs ja escolteu el Bruno, però nota positiva per aquesta primera fase del Mundial de Grups, malgrat les crítiques que va aixecar d'un inici per ser un Mundial llarg, que us estem explicant a Carrusel, i ànims, Bruno, que ja queden cada vegada menys partits. Va. Què és això, Anna?
4: Doncs aquesta és la música, la cançó que ha triat Sud-àfrica per celebrar els gols, les victòries en aquest Mundial. Llàstima que per ell ja no sonarà més, perquè han quedat eliminats Sud-àfrica. Però avui és un dia interessant per parlar de l'enorme èxit de les seleccions africanes, Helena, en aquest Mundial.
0: Sí, perquè Àfrica s'ha convertit en una de les sensacions d'aquest Mundial, perquè lluny dels prejudicis que sempre hi ha sobre el seu nivell competitiu, les seves seleccions han fet una fase de grups quasi perfecta. 9 dels 10 països que hi han participat s'han classificat pels setzens de final. Només Tunísia va quedar eliminada a la primera fase. És cert que, com deies, Anna, ahir va caure eliminada a Sud-àfrica als setzens, però, en tot cas, el pas endavant de les seleccions africanes és molt plausible.
4: Sí, i queden encara a Marroc, Costa d'Ivori, Cap Verd, Egipte, Senegal, Ghana, Congo i Algèria. Són les 8 seleccions africanes que estan en el Mundial i, per exemple, doncs, el Marroc ha complert amb pronòstics classificant-se com a segona de grup per darrere de Brasil. Ghana i Algèria han passat terceres respectivament dels seus grups. grups. Egipte va estar a punt de treure-li el lideratge a Bèlgica. També menció especial per Costa d'Ivori, que estava emmarcada en aquest considerat grup de la mort amb Alemanya i Equador, i tot i així va ser una de les revelacions, però també, evidentment, si parlem de revelacions, com no referir-nos a Cap Verd, aquesta illa del Carib, que no només ha empatat contra Espanya la primera jornada, sinó que també ho ha aconseguit fer contra Uruguai i contra l'Aràbia Saudita, i coincidia que la nostra companya d'informatius, Laura Pons, ha viscut a la illa de Cap, a les illes de Cap Verd, com s'ha viscut aquesta celebració enorme per la classificació a 700. Aquest era el seu ambient a les pròpies illes de Cap Verd. Evidentment, primera participació mundialista i arribar a 700 és un enorme èxit de les seleccions africanes que s'estan convertint en la gran revelació. I per parlar d'Àfrica, qui millor que el periodista especialitzat Xavi Aldecoa?
0: Xavi Aldecoa, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Des d'on ens estàs atenent aquesta trucada del que t'hi jugues?
5: Doncs a Egipte. Estic aquí fent un reportatge per Luxor. Fa unes hores estava per Luxor, així que vivint des de l'Àfrica aquesta gran història mundialista de les seleccions africanes.
0: Això t'anava a preguntar, com s'està vivint allà? Tu que estàs sobre el terreny, se segueix amb tanta passió com sembla des d'aquí?
5: Sí, sí, sí. I no només a nivell nacional, eh? Per exemple, a Egipte, ahir parlava amb el Mohamed, un amic que m'acompanyava per Luxor, i evidentment ell estava molt content per la classificació d'Egipte, però vivia també com una bona notícia, com una mostra d'orgull, aquest bon paper de les seleccions africanes. Això que dèieu, no? 9 de 10 seleccions, mai havien hagut tantes seleccions africanes en un Mundial, i no només això, sinó que la primera vegada que hi ha tantes, 9 de 10 es classifiquen, tot i la derrota ahir d'Esbafana de Sud-àfrica, i sobretot en grans històries, Cabo Verde, jo crec que és la història més maca que hi ha ara mateix al Mundial, i estrelles, perquè grans de les grans estrelles que estan ja vent-hi fins ara, a part de les que ja ens esperaven, Mbappé, Messi, Kane i de més, i Haaland, les que estan sorgint que no coneixíem tant, que pràcticament totes són africanes, i també és un motiu d'orgull per aquí.
4: Xavi, fent una mica de recerca, a Rússia 2018, cap selecció africana va passar de la fase de grups, i de sobte, uns anys després, et trobes amb aquest enorme rendiment de 9 de 10 classificades a 700. Tu que coneixes bé el territori, què creus que ha canviat? Perquè en una dècada, pràcticament, passin de cap selecció classificada a 700 a 9.
5: Bueno, en primer lloc, s'han afavorit per d'aquest canvi de normativa que hi hagi 48 equips. Això, sens dubte, ha fet que hi hagi més seleccions africanes, però també és que jo crec que forma part d'una normalitat. Vull dir, cada vegada hi ha més jugadors africans en equips molt potents i de primera línia de les primeres lligues europees. I abans el que vèiem, sobretot, és que tots els que tenien arrels africanes o fins i tot que havien nascut a Àfrica escollien la seva selecció europea, diguéssim. França, per exemple, és el cas segurament més paradigmàtic, que està ple de jugadors o bé amb arrels africanes o que directament han nascut a l'Àfrica, i en canvi ara estem veient que no tant. Marroc és l'exemple segur més clar, on hi ha molts jugadors que fins i tot han nascut a Europa i decideixen jugar amb el Marroc, Hakimi, Ibrahim, Saibari. O sigui, tenim jugadors que han decidit fer el pas que habitualment era contrari, i lògicament això la reforça. Per això Marroc és una de les seleccions tan potents. I després que s'està fent molt bona feina. Per exemple, la selecció de Cabo Verde, jo sé que és una sorpresa, i ho és, i ho admeto també, però és que porten molts anys fent-ho bé. Porten més de 10 anys fent una selecció més potent, treballant-la més, cuidant més les tàctiques, s'havien classificat per les Copes Africanes i fent un bon paper. Per tant, no és tan sorpresa. És a dir, estan fent bona feina també, i això a poc es va notant.
0: Xavi, si des de l'Àfrica sempre havíem tingut aquestes imatges de la gent bolcada amb el futbol, ara que són ells qui estan protagonitzant aquesta història, suposo que encara deu ser més forta, no?, aquesta passió que es viu als carrers.
5: Sí, sí, sí. És que a més es viu a l'Àfrica, és l'esport rei, sens dubte, i es viu amb moltíssima passió. Llavors veus aquest Mundial, tothom ho està seguint. Ahir, quan va jugar l'Egipte l'últim partit, ho hauríeu d'haver vist, a Luxor, que és una ciutat que està plena de monuments arqueològics, tots els guardes de seguretat que estaven al temple de Karnak, al Vall dels Reis, tots estaven amb el mòbil mirant el partit d'Egipte, seguint-lo i contents de que Egipte està fent un bon paper i confiats que pugui continuar fent-lo. No, bueno, ara ho sentia amb la vostra companya, que té la sort d'estar a Cabo Verde, la bogeria que que és. A Congo també ho viuen com si fos una festa contínua. Així que també és aquesta nota d'alegria que donen les seleccions africanes, jo crec, al Mundial, per part dels seus aficionats, que és molt maca, també.
4: I el futbol sempre comentem que és un element conciliador, no?, a les societats. Imagino que en territoris africans on molts doncs, tenen conflictes o societats molt dividides, també el que hi hagi un bon rendiment esportiu de les seves seleccions com a mínim hi posa pau uns dies, o no?
5: Sí, i jo sobretot aquí penso en el Congo. O sigui, que penseu que el Congo és un país que ho ha passat fatal. La República Democràtica del Congo ha viscut una guerra, està vivint, de fet, encara, aquesta guerra contra un grup rebel que es diu M23, a l'est del país. Hi ha una zona enorme que està controlada per aquest grup rebel, i no només això, sinó que en els últims mesos està colpejada per l'Ebola. Aquesta societat que ho està passant malament arriba al Mundial, a més, amb totes aquestes polèmiques que van haver iniciades, si els Estats Units els deixaria entrar o no per aquesta por al contagi d'Ebola, que tenia una mica una paranoia darrere, més que una realitat, i arriben al Mundial, es classifiquen i ho fan bé. O sigui que crec que també el futbol pot ser una empenta d'ànim a països que ho estan passant malament, com el cas, sobretot, de, penso en el Congo.
6: Doncs molt important això que ens diu el Xavi Aldecoa, perquè al cap i a la fi seria la millor lliçó que extrauríem de tot això. Preveus que segueixin endavant algunes d'elles, Xavier? Perquè és veritat que ara han passat, no?, 9 de 10 a la primera fase de grups, 9 de 10 a 16 de final, però no sé si els hi veus un llarg recorregut en aquest Mundial.
5: A veure, sempre que faig aquí vaticinis, els acabo liant. Això em passa, perquè, per exemple, penso, Marroc és una selecció molt forta, però li ha tocat una Holanda, uns Països Baixos, que això pràcticament és un nivell d'eliminatòria de quarts i fins i tot podria arribar a ser de semifinals, i li ha tocat ara. O sigui, aquí podria passar Marroc o podria ser eliminat. Jo confio bastant en Senegal. Senegal és una selecció que és dièsel. Va arrencar sempre malament els tornejos i tira cap endavant. Si passa contra, em sembla que és ara Bèlgica, compta amb Senegal, que té un bon equip, fa bons papers. És veritat que les seves estrelles estan una mica més grans, Sané, Koulibaly, el porter Mendy, però compta amb Senegal i veurem. Veig altres seleccions que poden anar cap endavant. Costa d'Ivori, que té aquí el Diomandé com a gran estrella, que cada

0: o el segon sempre és Messi, el Lamine Yamal, però el tercer ja és el Hamza. I em diuen, Hamza, Hamza està amb vosaltres, és molt bo, és molt bo, veureu que és molt bo. Si depèn de que sigui bo, de la confiança que li tenen els egipcis, tenim una estrella segur, perquè jo al·lucinava. Clar, Messi, Lamine Yamal, pràcticament t'esperes, però que molta gent es referís a aquest xaval, que a més és molt jove, o sigui, que encara tampoc ha fet tanta carrera, però en canvi a Egipte el tenen com una gran esperança. Ara que Sala se'ls acaba, diguéssim, jo crec que amb Hansa li han dipositat aquesta nova corona de faraó.
1: Bona responsabilitat. I ja per acabar, Xavi, que ets a Egipte, que s'enfronta a Austràlia aquests setzens de final, home, jo crec que no seria gaire boig pensar que Egipte pugui eliminar Austràlia. Si ho aconsegueixen, què preveus? Quina celebració preveus a la zona? Perquè si ahir a tots els vigilants dels monuments arqueològics miraven el partit amb el mòbil, si classifiquen per vuitens, no sé què pot arribar a passar.
0: Aquí segur que ho celebren i segur que es tiren al carrer, això sens dubte. Jo crec que estan confiats amb Austràlia, o sigui, crec que ells consideren, jo també, jo estic d'acord, que ells tenen més qualitat que Austràlia, però tampoc pensen que serà un passeig. Austràlia serà un partit dur i creuen que aquí pot sortir cara o pot sortir creu. Però jo crec que tiraran cap endavant i tant de bo, perquè així ho celebraran i ho celebraran amb moltes ganes, que Egipte també hi ha moltes ganes de Mundial.
2: I ja et llegirem, si no, Xavi Aldeco, a l'avantguàrdia, com és aquesta festa, si és que Egipte aconsegueix derrotar,
1: Austràlia. Divendres 3 de juliol.
2: Exacte, i plantar-se als vuitens de final del Mundial. Moltes gràcies per atendre la trucada del que t'hi jugues, Xavier.
0: Una abraçada forta.
2: I del Xavier Aldeco al Bruno, que encara el tinc per aquí. Bruno, quines creus que són les claus per tu d'aquest bon moment que estan vivint les seleccions africanes al Mundial?
3: Sí, futbolísticament han fet un pas endavant les africanes molt, molt evident. Jo crec que hi ha diverses raons que... A veure, tots coneixem que genèticament són futbolistes a priori més ben preparats, són molt alts, són molt forts, són molt resistents i són molt ràpids per la genètica històrica de l'Àfrica, no? Del jugador africà. Això li has d'afegir que molts d'ells ja han fet... part de la seva carrera, perquè cada cop hi ha repartits per les diferents lligues europees top més jugadors africans. Això implica que hi ha una exigència molt alta a nivell d'entrenaments al dia a dia, a nivell de competència als partits. Tot això fa créixer, fa elevar el nivell del jugador africà promig. I a més s'ha produït darrerament aquest fenomen de captació, de fitxar jugadors que tenen avantpassats africans, d'algun dels països d'Àfrica, però que ja han nascut a Europa. Han nascut, han competit, han fet tota la seva carrera a Europa. És una visió una mica eurocentrista, però jo crec que no s'escapa del tot de la realitat. Les escoles de futbol de més nivell de tot el món estan a Europa, això és evident, i tot i que les que hi ha a Àfrica a poc estan guanyant pes, estan creixent molt, el fet que jugadors com Ayoub Bouadi, ja nascut a França, hagi entrenat a Europa tota la seva vida, això té una implicació al seu nivell. Ha entrenat i ha jugat sempre amb la selecció francesa, fins a la sub-21, i a última hora, com et dic, Helena, aquest nivell de captació extrem que hi ha avui dia, ho van intentar, per exemple, el Marroc amb Lamine Yamal, finalment Lamine va triar jugar amb la selecció espanyola, doncs Ayoub Bouadi, per exemple, és un cas, per exemplificar tot el que estic dient, va escollir França com ell hi ha molts, va escollir Marroc com ell hi ha molts, a Senegal també hi ha molts casos, en Valle, per exemple, jugador del Paris Saint-Germain. Cada cop hi ha més casos de jugadors que tiren de les arrels, sigui per una qüestió purament futbolística, de que veuen més futur en aquestes seleccions com Senegal, com Marroc, que juguen amb França, veuen més forat per entrar-hi, i pot haver-hi també un raó d'arrelament directe, no? que volen representar el país dels seus avantpassats. I crec que van una mica per aquí els trets d'aquesta millora evident dels països africans al Mundial.
2: Gràcies, Bruno. Ho deies ara, Lamine Yamal, no?, que va ser temptat pel Marroc. El Roberto, al YouTube del que t'hi jugues, diu: menos mal que Lamine se decidió por España, si no Marruecos se sale. Amb el Xavi Aldeco, amb el Bruno Alemany,

0: I amb l'Anna Palet hem volgut parlar d'aquesta millora que hem pogut comprovar de les seleccions africanes en aquest Mundial de Futbol. I Anna, tu saps que a banda d'Àfrica el que s'està sortint en aquest Mundial o no?
1: Em sembla que sí, crec que és un animal que rebenta la ràdio cada cop que l'anomenem.
0: Vas ben encaminada, sí, perquè són les capibares de Mr. Wonderful, Wonder Goal, les 15 seleccions sorpresa amb els bolis esborrables, els clauers i el cromo, que us regalem aquí al Que t'hi jugues, gentilesa de Mr. Wonderful, pels oients que aneu trucant cada dia, cada vegada que obrim línies.
1: No sé si hi ha alguna capibara d'alguna selecció africana, eh? Això hauríem de revisar al PAC, quines arriben, per veure-les, però vaja, ho estan rebentant, i és que el Mundial té aquestes coses, que tothom vol els col·leccions de cromos, capibares, per decorar els bolis, és maco.
0: A veure, que la centraleta està col·lapsada, a veure si podem saludar a l'oient més ràpid, de seguida. Hola, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com et dius?
2: Què tal? Em dic Xavi, truco de Sabadell.
0: Xavi, has estat l'oient més ràpid en trucar per una de les capibares. Ja tens clar qui li regalaràs?
2: Pues sí, li regalaré a un dels meus fills.
0: Molt bé. Esteu seguint molt el Mundial?
2: Una miqueta. Ara més que la primera fase. Però sí, sí, anem seguint.
0: Doncs, Xavi,
2: aquests horaris són complicats.
0: Sí, són complicats, tota la raó. Xavi, per tu el regal de Mr. Wonderful, Wonder Goal, amb aquestes capibares del Mundial. Gràcies per escoltar-nos, esperem que al teu fill li agradin.
2: Segur que sí, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Xavi. Adia. I vinga, va, que hem de parlar del Tour. Xavi Saissó.
3: Què t'hi jugues?
0: Perquè, com dèiem abans, si heu caminat aquests dies per les diferents ciutats catalanes per on passa el Tour, ja les haureu vist engalanades del color groc. Arrenca aquest dissabte, Xavi, el gran depart del Tour aquí a Barcelona.
4: Sí, doncs sí, efectivament, comença ja. El groc serà el color que predominarà, diguem-ne, el lloc on passa el Tour. Hem vist, de fet, hi ha algun corredor, com Jonas Vingegaard, que reconeixent alguna de les etapes que es farà per aquí, per Catalunya. I, bueno, doncs això està a punt de començar. El dijous serà el dia en què es farà la presentació espectacular, ens diuen, entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família, la presentació dels equips. I ja el dia 4, la primera etapa, el 5, la segona, en sortida de Tarragona, i la tercera sortida de Granollers fins a Les Angles. Aquest matí, el programa aquí a Catalunya ha estat Berni Álvarez, el conseller d'Esports de la Generalitat, que ens ha explicat una mica que pràcticament està ja tot enllestit, i ens ha parlat també del retorn que pot tenir. Recordem que portar el Tour aquí aproximadament costa uns 10 milions d'euros, més el cost de la mobilitat, que en aquest moment ben bé no se sap, però ell parlava també del retorn que pot tenir el Tour de França a Catalunya.
5: El retorn amb un esdeveniment com el del Tour està més que garantit. Les últimes edicions, que jo crec que aquí superarem les expectatives, estàvem parlant de que tant a Bilbao com a Roma, al voltant de 100-115 milions d'euros seran els informes econòmics de retorn. Tenint en compte aquest fi, és un retorn molt bo, no?
4: Retorn molt bo d'aquests diners que invertirà Catalunya, l'Ajuntament, la Generalitat i també el voluntariat, no? Que és una qüestió molt important. Hi havia tota una sèrie de previsions pels voluntaris del Gran Depart, de la sortida a Barcelona del Tour de França, i ens diu el Berni Álvarez que han estat sobrepassades les expectatives.
5: És una molt bona notícia que tinguem 7.300 voluntaris, però on esperàvem 1.200, 1.500. I tot això a l'hora d'avituallament, també coses tan simples com les pròpies samarretes, els packs que els hi donem als voluntaris, la seva distribució al llarg del territori, també les formacions, perquè aquesta gent, evidentment, no pots ficar-la allà simplement.
4: Bueno, doncs en aquest moment, Helena, podem dir això, no? Que escalfa motors ja, el que és el Gran Depart, amb aquests detalls, amb el ballat de lo que serà la contrarellotge per equips, en fi, hi ha els retocs i a l'espera ja, que és el proper, de l'arribada dels equips per començar la competició.
0: Eh? El que sí que ha començat ja als carrers de Barcelona és la cursa popular, per dir-ho d'alguna manera, tota la festa que acompanya el dispositiu que ha preparat el Tour de França aquí als carrers de la ciutat com tal, i una d'elles és una exposició de bicicletes que hi ha al pati gòtic de l'Ajuntament de Barcelona. Laia Pujals.
6: Sí, exacte. A l'exposició es poden veure fins a 56 bicicletes cedides per diferents col·leccionistes d'arreu de Catalunya i exposades en una línia temporal on es poden anar veient doncs, l'evolució que ha tingut aquest mitjà de transport al llarg dels anys. Per exemple, es poden veure les típiques bicis antigues que tenen la roda del davant molt gran i la del darrere més petita. També bicis que feien servir l'exèrcit, la policia o bicis d'oficis com proveïdors de sal, bombers o sastres. Fins i tot es pot veure la bici de 2,5 metres que es va utilitzar a l'Exposició Universal del 1929. Gabriel Arranz, que ha estat l'ideòleg d'aquesta iniciativa, explica que, que la bici per ell té una profunditat que va més enllà del transport.
7: Tothom considera que la bicicleta és una eina per desplaçar-se, d'oci, per fer esport i tal. Però la història de la bicicleta ens diu que és molt més que això. La història de la bicicleta ha sigut llibertat, ha sigut independència, ha sigut autonomia, lliberació per la dona.
6: En total han comptat amb 6 col·leccionistes. Un d'ells és en Ramon Magrinyà, que ha portat 19 de les 56 bicicletes que s'exposen, tot i que la seva col·lecció arriba fins a les 74. Ens explica quina és la més especial per ells dins l'exposició i la que no us podeu perdre si hi aneu, que és la número 18.
8: Aquesta bicicleta és dels anys 40, de després de la guerra. Pel pla, pedales normal. I com ve pujada, pedales al revés i la roda va endavant, perquè és una desmultiplicació. Això no és vist, és una cosa increïble.
6: Dins l'exposició, però també hi ha bicis que s'han fet servir com a mitjà de transport i fins i tot per competir, com són les 9 bicis que ha portat el col·leccionista Ismael García.
9: Jo sobretot em sento amb les bicicletes, òbviament, que siguin de cursa, que siguin centenàries. Tenim bicicletes des d'algun excorredor que ha participat en el Tour fins a bicicletes que era d'algú que la feia servir doncs, per anar a treballar.
6: Per tant, si sou aficionats de les bicis, doncs podeu veure aquesta exposició fins al dia 6 de juliol al Pati Gòtic a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Gràcies, Laia. Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos a aquesta exposició perquè val molt la pena i el que val molt la pena, Xavi, és el maillot del Grande Part que tenim aquí al Que t'hi jugues, preparat per un dels nostres oients.
4: Sí.
0: La Núria Vilamala ens ha dit abans que teníem més de 600 oients que
10: 607.
0: Han volgut participar.
10: Carai,
0: que t'han rebentat l'Instagram.
10: Sí, no, tremendo, eh?
4: Molt bé.
0: I t'has dedicat tot el matí a fer papers, per ara poder fer un sorteig.
4: Clar, ah, tots aquells papers eren per això?
10: Sí, encara els tinc allà. No,
4: vale.
10: O sigui, si algú vol comprovar, veuran que aquest sorteig està fet, vamos, perfectament.
4: Meva.
10: Clar, Helena, és que hem hagut de comprovar quina gent havia complert el concurs, perquè recordeu que per participar a aquest concurs del Mallot s'havia de seguir @quetijugues, @bcnesports, posar like a la publicació i comentar qui creieu que guanyarà el Tour de França. Hem agafat tots els oients que han complert.
0: El 607.
10: Correcte. D'aquests 607, els que han complert amb el que se'ls demanava. I, Helena, ho hem posat tot a l'ordinador, tots els
0: vinga,
10: que han complert.
0: Som-hi.
10: I ara simplement es tracta de fer un clic.
0: Mai innocent, Núria Vilamala.
4: Ui, mai innocent.
10: Està molta gent ara mateix molt nerviosa. I mira, el guanyador és @IgnacioDominguezM, que ha complert tots els requisits, ha seguit els dos comptes, ha posat m'agrada i ha comentat que creu que Pogacar serà el guanyador del Tour de França. Per tant, Helena, ens posarem en contacte amb l'Ignacio, que s'emporta aquest meravellós mallot commemoratiu del Grande Part del
0: doncs
10: Tour de França.
0: Doncs enhorabona a l'Ignacio Domínguez. Ha anat a assegurar, Xavi, diem
4: Pogacar. Jo crec que és el pseudònim del Willy, És el pseudònim del Willy.
0: No, ja li hem dit al Willy que ell ho sentia molt, però que encara que es moria de ganes de quedar-se amb aquest mallot del Grande Part, ho sentia molt, però ell això no... No li tocava en aquesta ocasió. És setmana de Tour, com estem dient, però ja sabeu que ell sempre ha sigut més de motor.
11: Alta tu, perquè a nivell de cotxes comença Thais Motor, concessionari oficial Seat amb molts mundials a l'esquena. Podràs trobar vehicles nous amb motors de combustió i híbrids endollables, com el Ibiza, l'Arona, la Teca o el León. Tots ells portats per Jacques Villeneuve. Al tanto, ofertes exclusives en diversos models i, sobretot, el més important, vehicles amb entrega immediata. Thais Motor, al passeig Vall d'Aura 720 de Barcelona.
3: Què t'hi jugues?
0: El dissabte arrenca aquest gran depart, però el dijous hi ha festa grossa al casino. Xavi, suposo que ja ho saps, ja t'has descarregat la teva entrada a casinobarcelona.com. Cristóbal Chassent, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Helena, com estem?
0: Javi, què tal? Tio Faja, com estàs?
13: Pues cómo voy a estar, muy caliente. Tengo caliente, claro, ¿no? Que voy caliente. A ganar el Mundial.
0: ¿Vas a ganar
13: Tengo
0: el Mundial?
13: Tengo claro que voy a ganar el Mundial. De momento acaba de empezar y ya he sido de tres equipos distintos.
0: Entonces tienes muchas probabilidades de ganarlo, Javi, tienes toda la razón.
14: Ay, Déu-n'hi-do.
0: Escolta, com va anar això d'Uruguai l'altre dia de matinada, Cristo?
14: Meravellós. Estic altament sorprès perquè, clar, a dues de la matinada m'esperava doncs això, que la cosa estigués més tranquil·la, però va ser tot el contrari. O sigui, vau venir més gent que els primers partits. Va ser una gran festa i la veritat, molt sorprès de l'activitat, de l'ambient i del ritme del Casino Barcelona de matinada. És espectacular.
0: I Javi, perdona, per a Cristóbal, que exactament anava a dir, ho hem de dir ràpidament, que ens queda un minutet.
14: Que aquest dijous esperem, a partir de les 8, estarem ja a Casino Barcelona, Sala Cotton, casinobarcelona.com, us descarregueu les entrades i veiem ja els partits bons, perquè ara ja comença la fase bona.
0: I Javi, motius per anar a Àustria, que tens aquesta setmana?
14: Hola.
0: El Javi ara ha desaparegut per aquí. Doncs això, Cristóbal, que segur que els oients us acompanyen. Sí. N'anirem parlant amb més calma aquesta setmana, però avui volíem saludar-vos per redreçar els oients a casinobarcelona.com. Allà es poden descarregar les entrades gratuïtes i acompanyar-vos el dijous a les 9 del vespre per aquest Espanya-Àustria. Gràcies, Cristo.
14: Va ser una gran jornada. Adéu, fins ara.
0: I gràcies al tio Faja. Fem una pausa i no marxeu, que seguim amb la segona hora de Què t'hi jugues.
15: Què t'hi jugues?
16: T'oferim dos plans per escollir cada vespre. El balcó...
17: Avui no vens sol, Jaime.
16: I el Mundial.
18: La altura que Corella va ser elevada, vamos a tener mucha bola...
16: I som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Els partits més destacats del Mundial al carrusel de Dani Garrido i la mirada a l'actualitat i la vida de l'Anna Puigvoltes al balcó. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat.

0: aceptar. Vamos con el mapa de sonidos. Atención al calor. Yo llevo dando la brasa en la redacción desde hace varios días con esto, que es un tema para la próxima década. Ya he visto imágenes en lugares de Europa en los que tienen que enfriar los puentes a manguerazos porque no tienen materiales capaces de resistir el calor. Y ahora en Alemania el calor ha empezado a derretir las juntas de los raíles por los que van los trenes.
1: Sí, bueno, ayer contábamos cómo en Berlín durante el fin de semana pues utilizaron esos cañones de agua de los tanques antidisturbios para refrescar a las personas. Van a tener que empezar a hacerlo también, como decías, con puentes y con raíles, porque en la localidad de Leipzig se ha tenido que suspender la circulación de los tranvías porque, bueno, las elevadas temperaturas han provocado que el material de las juntas, de las vías del tranvía y que se encuentra en los raíles y la calzada, queden completamente derretidos. Así lo contaba la televisión alemana.
2: Wir haben in Leipzig, glaube 145 Kilometer Straßenbahnnetz, ist eines der längsten in ganz Deutschland.
1: Y es que durante el fin de semana, durante varios días, han superado los 40 grados en Alemania y en esta zona de la localidad de Leipzig. Los técnicos, los operarios, llevan trabajando desde entonces para trabajar en la reparación de esos raíles. De momento no confirman, no saben cuándo van a poder volver a transitar estos tranvías en el este de Alemania.
0: Es tremendo esto porque nos ha pillado ya el cambio climático desde hace tiempo y seguimos sin estar preparados. Y algunos lugares de Europa en absoluto preparados. Por cierto, corrección, mira, nuestro compañero Eric Pestano Alquite me dice: Breña Baja y Breña Alta son municipios de la isla de La Palma, pero en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es verdad que lo han puesto complicado.
1: Ahí está.
0: Con trampa.
1: Error, sí.
0: Y la tenista japonesa Naomi Osaka ha aparecido en Wimbledon con un kimono blanco.
1: Sí, es un kimono adaptado al estricto código de vestimenta del torneo, que solo permite lucir el blanco. Hubo polémica, no sé si recuerdas también, cuando Rafa Nadal jugaba sin mangas, blanco, pero sin mangas, por ese estricto código que tienen de ellos de vestimenta. Bueno, Osaka, que ha ganado 4 veces el Grand Slam, ha querido reivindicar la cultura japonesa en el estreno en el Wimbledon de este año, de esta edición. Ella además es una amante de la moda y ha dicho que también está inspirado ese kimono en la película Kill Bill, que es una de sus películas favoritas.
0: Iba a contar esto de que también vuelve a Wimbledon Serena Williams, pero vamos a aprovechar estos últimos segundos para lo que ha pasado en Paraguay, que ha declarado día festivo, lo decíamos antes, después de haber ganado Alemania.
1: Sí, y así lo contaba la televisión paraguaya porque el anuncio les ha pillado en directo.
3: Y Santiago Peña acaba de tuitear, no es un decreto, pero ¿qué podemos entender si el presidente de la República tuitea? Paraguay nunca se rinde, feriado carajo.
4: Bueno, evidentemente podríamos...
1: Bueno, hay que decir que unos minutos más tarde sí que publicó el presidente paraguayo en su Twitter imágenes del decreto y él mismo firmando en el salón de su casa con la camiseta de la selección, y el mensaje: hoy celebra todo un país, decreto número 6.280, lo bueno se hace esperar, este martes es día festivo, es feriado en Paraguay.
0: Ojo que viene año electoral. Atención a este reclamo. Sampe, deporte.
5: Pues ahora profundizamos en ese partido porque la jornada 19 del Mundial, que se ha completado hace poco más de media hora, nos ha dejado dos tandas de penaltis con prórroga previa y otra prórroga evitada por poco en el Brasil 2, Japón 1 en Houston. Se adelantaban los asiáticos en la primera parte, remontaba Brasil con el segundo gol en el 95 y los goles cariocas lo que evitaron fue la entrada de Neymar al campo. Ancelotti explicaba el primero en Dazón, el segundo en sala de prensa.
6: Falei con ele, se não vamos a empatar o jogo, entrava minuto 60, minuto 65. Hemos empatado o jogo, não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha controle do jogo.
7: Falei com Neymar, estávamos pensando na prórroga de meter a ele, porque está bem, mas o feito que marcamos, Neymar não entrou, estava todo claro com ele.
5: Así que dos compañeros suyos, los goles han evitado que entrase al campo. El sorpresón vino en el segundo partido, en el de Boston, Alemania 1, Paraguay 1. El portero paraguayo Orlando Gil detuvo los lanzamientos de Havertz y Wollmeyer, que eliminan a los alemanes.
8: Sí, la verdad, una emoción inmensa. Fue un partido muy complicado. Se dijo el primer momento que me iban a atacar por todos lados. Supimos aguantarlos, abrimos el marcador. Ellos encontraron el empate, pero pudimos sostener el empate y gracias a Dios pudimos ganar la tanda de penales.
5: Y ha cerrado el día el Marruecos 1, Holanda 1, en el que Marruecos también se ha impuesto por penaltis, así que Canadá va a ser su rival el 4 de julio en octavos. De la actualidad de la selección española, hoy último entrenamiento en Chattanooga antes de ir a Los Ángeles. Ayer hablaba Llorente de Lamine Yamal.
9: Lamine también es un jugador que tampoco necesita mucha ayuda, a veces incluso es peor porque le estás llevando un jugador más para que le defienda, ¿no? Y a veces es mejor darle el balón y quedarte esperando para que él se juegue el uno contra uno y no atraer también al que te está defendiendo a ti hacia él y que ya sean dos para frenarle, ¿no? Entonces, pues hay momentos en los que hay que subir, momentos en los que no, que hay que dejarle más espacio para que juegue ese uno contra uno y momentos que sí son para doblar. Entonces, hay veces que se elige subir o no.
5: Y hoy llegamos a la jornada 20, tres partidos más, 7 de la tarde Costa de Marfil, Noruega en Dallas, mismo hora en Carrusel, a las 11 de la noche también desde esa hora en Carrusel, Francia, Suecia, en Nueva York, y cierra en Ciudad de México, el México-Ecuador a las 3 de la madrugada y también a esa hora en Carrusel.
0: A partir de las 10, el magazine de Hoy por Hoy, los contenidos ya preparados, nos los avanza como cada mañana Teresa Truchado. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? En el Comando Norte de Aitana Castaño y Nacho Carretero viajamos a los castillos de España y lo hacemos con el periodista e historiador Vicente Olaya. Hablaremos de cómo era realmente la vida entre murallas, de las historias y leyendas que esconden esas fortalezas, de por qué nos sigue fascinando siglos después y de qué futuro les espera a día de hoy. Además, les pediremos a ustedes, a los oyentes, que nos cuenten cuál es su propio castillo. Ese lugar que sienten como refugio y donde recargan fuerzas. A las 11, Eduardo Barba nos va a introducir en una de las experiencias de cultivo más bonitas que se puede tener como jardinero. Sí, sí, y no es más ni menos que plantar un árbol en casa. El martes lo cierra Martín Bianchi, que debe aprovechar sus 15 minutos de fama para hablar de Ana Obregón y de su posado de verano, de la posible nueva ilusión de Shakira, del estreno del documental de La Jurado y sus consecuencias en la familia, y lo nuevo sobre la Casa Real inglesa. Así que ya saben que a las 10 empezamos y que haremos todo esto aquí en Hoy por Hoy. Adiós.
0: Llegamos ya a las 7 menos 10 de la mañana, a las 6 menos 10 en Canarias.
11: Hoy por Hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
12: Bon dia, és dimarts, és 30 de juny. Aquest matí declara la terapeuta d'Isaac i Jonathan Andic, la dona que, segons la investigació, exercia una influència sobre tots dos. Veurem què declara i si declara, perquè en un primer moment va al·legar secret professional, però no està col·legiada i, per tant, no podria acollir-se a aquesta fórmula. Ara hi entrem, però abans... Abans del temps, sol a tot arreu, calor intensa i xafogó a la costa. A la tarda, ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu. Pel que fa al trànsit, circulació intensa aquesta hora ja a la Ronda de Dalt i al litoral d'entrada a Barcelona i al transport públic, normalitat. Com dèiem, aquest matí declaren el jutjat de Martorell els primers testimonis citats pel cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. La declaració més esperada avui és la de la terapeuta que visitaven pare i fill i que exercia una influència sobre ells que ha posat en alerta a Mossos i a Fiscalia, Andrea Villoria.
13: A partir de 9:45 estan citats els quatre primers testimonis. La terapeuta en qüestió, que segons els whatsapps va pressionar Isaac Andic perquè pagués al seu fill la quantitat milionària que li demanava per refer la seva relació. També està citada la germana d'aquesta psicòloga que participava en algunes sessions. L'altre gran testimoni del dia és la golfista Estefania Nut, parella del difunt fundador de Mango, i la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar a la muntanya quan el seu pare va morir, abans fins i tot de trucar al 112. També està citat un excursionista que va trobar i atendre el primogènit a Montserrat mentre esperava l'arribada d'emergències.
12: Avui és l'últim dia per a milers de persones immigrants per presentar la sol·licitud per legalitzar la seva situació a Espanya i la previsió que va fer el govern clarament ha quedat curta, Susana Ruiz.
14: Catalunya superarà les 200.000 sol·licituds d'immigrants que volen regularitzar la seva situació. Són 50.000 més de les previstes inicialment. No hi ha dades oficials, però sí estimacions del Ministeri, càlculs fets en base als registres a la plataforma Mercurio, que és on s'han tramitat digitalment aquestes peticions. Cal tenir present que una cosa és la sol·licitud i una altra que s'aprovi.
12: Doncs el que s'ha d'aprovar aquest dijous al Parlament són els primers pressupostos de Salvador Illa, però el PP amenaça amb retardar-ho unes setmanes més presentant un recurs contra el Consell de Garanties Estatutàries. Tots els partits s'inclinaven per no ajornar més el debat, però els populars ara no descarten un recurs in extremis. Xavier Balló.
15: El termini per presentar un recurs al Consell de Garanties acaba aquesta tarda. Partits com Junts o Vox ja havien anunciat que no ho recorrerien. El PP tampoc ho anava a fer, però els populars analitzen al darrer moment si presentar un recurs contra una qüestió fiscal inclosa a la llei de mesures financeres que s'aprova conjuntament amb els pressupostos. Durant el dia d'avui prendran la decisió definitiva Juan Fernández, secretari general.
16: Encara no està descartat del tot. Hem acabat d'estudiar ben bé algunes qüestions de la llei d'acompanyament de pressupostos que ens grinyolen d'alguna forma, no?
15: Si presenten el recurs, l'aprovació dels comptes es podria retardar fins a un mes en funció de la velocitat a la que resolgués el Consell de Garanties.
12: I a Tarragona, la Guàrdia Urbana vigilarà les zones de roques amb drons. Volen evitar que menors d'edat saltin al mar en llocs restringits. Cristina Artacho.
17: La policia patrullarà cada dia per l'aire els espais de difícil accés tan bon punt tingui l'autorització del Departament d'Interior. El soscap de la Guàrdia Urbana, l'inspector Alberto Lacueva, ha explicat que després de l'ofegament de tres menors el 19 de juny volen controlar el litoral de manera més eficient.
18: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència.
17: Actualment, les multes per saltar en zones prohibides són de 100 euros, un import que la Cueva considera baix.
12: I l'home que divendres va provocar un incendi a Tiana ha ingressat en un psiquiàtric. Vicenç Llorca, bon dia.
19: Bon dia, Gisela. Dos bombers fora de servei van enxampar-lo infraganti mentre estava calant foc a la muntanya i els Mossos el van detenir. Ara, després de passar a disposició judicial, el jutge l'ha enviat a un centre de salut mental perquè faci tractament i quan estigui en condicions es tornarà a decidir si queda en llibertat o si se l'envia a la presó.
12: I Endesa confia arreglar aquest matí l'avaria de l'estació de Collblanc, que hi va deixar sense llum 17.000 abonats.
14: Cap a les 12 de la nit quedaven més de 7.000 abonats sense subministrament a Barcelona i a Esplugues de Llobregat. L'avaria va afectar també l'Hospitalet i Cornellà.
12: I els jutjats laborals triguen de mitjana gairebé 2 anys a celebrar un judici després d'una demanda i en alguns casos les demores superen els 5 anys. Ho diu un informe de la UGT.
19: El sindicat denuncia que a la desprotecció dels treballadors per aquestes esperes eternes. Considera que aquesta situació no s'ha regla per manca de voluntat política.
20: He de tenir en compte que tenim judicis marcats per l'any 2029 o 2030. Més de 5 anys de demora per si t'acomiaden, per si et sancionen, per si no et reconeixen la categoria professional.
19: És Òscar Riu, que apunta que els motius de l'administració i l'opinió pública han prioritzat els jutjats de primera instància o de violència masclista i han desatès els d'àmbit laboral.
12: I us imagineu ampliar el vostre pis uns 10 metres més per només 20.000 euros? És una de les propostes que s'han presentat al Congrés Mundial d'Arquitectes per salvar antics blocs d'edificis com els de la Mina, Ciutat Badia o el Besòs.
14: Alguns estan abocats a la demolició. La idea passa per ampliar els blocs amb una mena de bastides exteriors que els engrandeixen.
12: En Ferran Dalmau ha parlat amb els promotors i en té més detalls.
21: És una proposta innovadora i premiada. Es fonamenta en no deixar que els pisos quedin obsolets.
22: No augmenta el nombre d'habitatges, però almenys no el redueix, el manté, diguem.
21: És Pere Joan Rebatllat, arquitecte responsable, per exemple, de rehabilitar el Mercat de Sant Antoni. El que proposa ara és una mena d'extensions de fusta que s'enganxen als edificis per fer-los més grans, substituint la façana i generant espai extra on fer-hi balcons, posar-hi un ascensor si la finca no en té, o senzillament fer una mica més grans les habitacions.
22: No cal embolicar-ho tot, només afegir el que calgui. A vegades només planta baixa.
21: Només es triga un mes en construir aquestes extensions i tenen un cost de 2.000 euros per cada metre quadrat. D'aquesta manera es podria evitar haver de demolir edificis com els blocs de la Mina perquè han quedat obsolets. Es pot senzillament ampliar-los ràpidament i per pocs diners.
12: Són les 6:56.
23: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds i ara no serà tot de color rosa. Comencen les eliminatòries i la nostra aposta és clara. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dijous 2 de juliol viu la prèvia de l'Espanya-Àustria a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
12: El Barça ingressarà 14 milions d'euros dels seients VIP del Camp Nou. Martí Juncà.
1: Una empresa de Singapur pagarà la meitat dels diners que encara no ha abonat Niuera, la propietària d'aquests seients VIP, que va comprometre's a comprar-los en la seva totalitat aquest 30 de juny per 70 milions d'euros. Aquests 14 milions formen part dels 28 que encara no ha pagat Niuera. Els 14 restants, segons expliquen des del club, també seran abonats i així es completaria aquesta venda total dels seients VIP. Aquesta operació servirà per poder tancar l'exercici econòmic en números positius, fet que propiciaria, o si més no, aproparia el Barça al compliment de la famosa regla de l'1-1.
12: I Pau Gasol invertirà 55 milions d'euros a la Lliga F.
19: És la inversió privada més gran que mai ha rebut una lliga de futbol femení. Els diners es repartiran en 4 temporades. Gasol ja havia invertit en altres esports i lligues femenines com l'americana de futbol.
12: I el Festival Grec ha donat aquesta nit el tret de sortida al seu 50è aniversari amb una de les grans apostes de la programació, l'òpera dels Tres Reals. Ivana, la Júlia Domènech.
2: Un exèrcit de ventalls s'aturava en sec ahir al Teatre Grec amb el timbre característic que marca l'inici de la peça. El Festival Grec inaugurava la seva 50è edició, rebentant el fossat amb la coneguda òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht. La directora gallega, un cop més, ha trencat motlles amb una posada en escena que és un autèntic quadre vivent. Així ho reconeixia el públic de l'amfiteatre. L'aposta de recuperar el fossà obert per a l'orquestra de Dani Espasa i el repartiment magnètic i provocador encapçalat per Nau Albet aixequen un clàssic de Brecht més viu que mai. La coproducció amb el Teatre Lliure pel seu aniversari compartit tanca portes a Montjuïc aquest dimecres 1 de juliol, tot i que ja s'ha anunciat que reobrirà la temporada oficial del Lliure a partir del 17 de setembre.
12: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
12: Què tenim avui al programa?
3: Doncs serem a Veneçuela, a la zona zero del terratrèmol, per veure com van aquestes tasques de rescat. Conversarem també amb testimonis que s'han acollit a aquesta regularització. Sabeu que avui acaba aquest procés de regularització de migrants per obtenir els papers. Doncs parlarem amb testimonis i amb entitats perquè ens expliquin una mica com ha anat i posarem les dades en el context d'Espanya, però també de Catalunya. Vindran el Carles Campuzano i el Francesc Marcal Baró, tots dos han presentat el que s'ha batejat com el Front Convergent d'Esquerra Republicana, que ens expliquin una mica en què consisteix aquest artefacte, que vindria a ser l'antítesi del que planteja el seu company de files, el Gabriel Rufián. Ells volen recuperar l'ADN convergent. Tindrem la Mariola Cubells a la secció de tele i el racó de pensar la Oye Sherman. I vindrà el Josep Lluís Merlos a explicar-nos les noves normatives del Codi de Circulació que s'apliquen a partir de l'octubre, entre elles, per exemple, que el paquet de la moto haurà d'anar amb guants, també.
12: Ah, ostres, doncs...
3: Aquesta i moltes altres.
12: Els venedors de guants de motos seran sí, exacte. Mans, també. Sí. Marina, que vagi molt bé el programa.
3: Gràcies.
12: Estarem ben atents.
3: Adéu.
12: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy per Hoy a la cadena Ser.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, dimarts és 30 de juny i aquest és un dels sons del dia.
2: Per tant, no es tracta de parlar de condicions, ni de concessions, ni d'aliances. Es tracta de parlar d'allò que preocupa de la gent i l'emergència nacional és tornar a donar-li la veu als ciutadans perquè aquest país pugui encetar una nova etapa.
1: És el nou secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, que aparca l'enfrontament permanent que mantenien amb Junts en un intent de sumar aliats per forçar eleccions generals. És una de les notícies del dia, però n'hi ha d'altres. Abans, però, els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps. Continuem amb la mateixa tònica, eh? Sol, calor, xafogó a la costa i a la tarda tempestes al Pirineu. El trànsit, retencions habituals a aquesta hora per entrar a Barcelona i el transport públic, de moment, normalitat. La nova direcció del PP a Catalunya deixa enrere la beligerància que tenia fins ara contra els possibles pactes amb Junts. El partit defensa que ara la prioritat és aconseguir forçar unes eleccions espanyoles. Els de Puigdemont asseguren, però, que no hi ha contactes amb el PP per forçar una moció de censura. Xavier Balló.
3: El president del PP català, Alejandro Fernández, havia mantingut un rebuig clar a pactes amb Junts, però en el context actual la nova direcció ha optat per no tancar-hi portes. El nou secretari general, Juan Fernández, deixa clar que el més important és provocar les eleccions espanyoles al marge de les aliances que hi pugui haver pel mig.
2: No es tracta de parlar de condicions, ni de concessions, ni d'aliances. Es tracta de parlar d'allò que preocupa de la gent i l'emergència nacional és tornar a donar-li la veu als ciutadans.
3: De moment, els juntaires insisteixen que la seva proposta és que Sánchez s'aparti i es busqui un altre president, però des d'Esquerra i el PSC veuen un apropament clar entre els dos partits.
4: Del Partit Popular venint aquí a Catalunya de manera desesperada, buscant com aliats a Junts. Aquest sí que és el rum-rum que hauria de preocupar Catalunya.
5: Que Junts ha de fer una reflexió en aquest sentit, una força política que porta anys actuant en contra de Catalunya.
3: Són la republicana Elisenda, Alemanya i Lluís Moret del PSC.
1: De fet, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, signa avui un article al Periódico de Catalunya. El títol ja és tota una declaració d'intencions. El canvi amb Catalunya. Susana Ruiz, bon dia.
6: Bon dia. Ni tractaré els catalans com a moneda de canvi, ni confondré els seus problemes reals amb polèmiques fictícies. Qui signa aquesta afirmació és Feijóo, qui assegura que el PP estava terminat a obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a comptar, a liderar i a ser decisiva pel futur d'Espanya. Per aconseguir-ho, afegeix, tan important és mirar endavant com constatar que el camí recorregut pels últims governs autonòmics ha sigut un error. I es compromet a oferir a Catalunya tot allò que, de què l'han privat, segons ell, el nacionalisme i el socialisme, la llibertat, l'ordre i la prosperitat. Alberto Núñez Feijóo es postula per liderar el canvi de govern que Espanya necessita i admet que aquest canvi no es pot fer sense Catalunya.
1: Ara bé, com dèiem, des de juny, des de Junts neguen que hi hagin converses amb el Partit Popular.
7: Bueno, ja els agradaria al govern de torn passar pàgina i no haver de pagar a Catalunya el que se li deu, però jo crec que la nostra responsabilitat és dir no.
1: És Míriam Nogueras, en declaracions a TV3. I aquesta tarda la consellera d'Economia, Alícia Romero, reunirà amb el Ministeri d'Hisenda per seguir avançant en la reforma del sistema de finançament. Vicenç Llorca, bon dia.
8: Bon dia, Gisela.
1: La trobada s'emmarca dins la ronda de reunions bilaterals que el ministre Arcadi Espanya va anunciar amb totes les comunitats autònomes per treballar la proposta que han posat damunt la taula.
8: La consellera Romero es reunirà amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón. El ministeri es va reunir ja la setmana passada amb el govern de Castella-La Mancha, d'Emiliano García Page, que és crític amb el nou model. Els governs autònoms econòmics del PP han rebutjat participar d'aquestes reunions perquè consideren que la proposta presentada s'ha fet només amb el consens de Catalunya.
1: I 6 de cada 10 dones assumeixen les tasques de la llar enfront un 20% dels homes. Són dades de l'Institut Català d'Estadística que apunten que són elles, les dones, les que assumeixen el gruix de les cures de fills i familiars. Oriol Soler.
9: El 62% de les dones planifica la neteja de la casa, el 60% organitza el dinar i el sopar entre setmana i més de la meitat fa cada dia la compra. Només entre el 20 i el 25% dels homes lideren aquestes càrregues domèstiques. L'anuari d'ús del temps també recull que el 88% de les excedències per criar fills són de dones, només un 12% de pares i només un de cada quatre versus el 75% de dones agafa permisos per cuidar de familiars dependents. Aquest biaix de gènere també afecta la feina de l'àmbit de les cures. Una de cada quatre dones que treballa ho fa en sanitat, serveis socials o cara al públic contra un 11% d'homes. L'educació és el tercer sector més popular per les dones, un 10% s'hi dedica, mentre que en els homes ho és, per ordre, la construcció, el transport i la maquinària.
1: I avui a l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Estan acusats de discriminar en plena pandèmia de Covid policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació del personal essencial. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
6: La Fiscalia, a més dels sindicats de Guàrdia Civil i Policia Nacional, argumenta que es va discriminar els cossos espanyols, ja que la vacunació dels agents dels cossos de l'Estat van començar 2 mesos més tard que la dels Mossos d'Esquadra. Juntament amb Vergés i Argimon, la Fiscalia també acusa l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i l'exdirector del CatSalut, Adrià Comella, pels quals demana la mateixa pena, 12 anys d'inhabilitació. El judici acabarà a mitjans de juliol amb la declaració dels acusats.
1: I els Mossos busquen 2 joves que es van colar en una casa de colònies a Cadaqués i van fer tocaments a una menor mentre dormia. La noia es va despertar, es va posar a cridar i els sospitosos van fugir corrents. Carles Couso.
10: Dissabte, cap a les 6 del matí, 2 nois joves van entrar en un antic hotel, ara casa de colònies, a Palamós, i van agredir sexualment un adolescent. Segons ha avançat el País i hem confirmat a Ràdio Girona, els nois li van fer tocaments fins que va avisar una companya d'habitació que va alertar de la situació als monitors. En aquest moment, els 2 nois van escapar-se de l'edifici. Des de llavors, els Mossos, també les policies locals de la zona, els estan buscant i l'àrea d'investigació de la Bisbal està investigant els fets. Els familiars de les presumptes víctimes es pregunten com pot ser que 2 nois entrin amb tanta facilitat en una casa de colònies que llavors estava plena de menors d'entre 14 i 16 anys.
1: Són les 7 i 27.
11: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluïdos. Condiciones en volotea.com.
12: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
1: El fitxatge de Lewandowski ja és oficial.
8: Del Chicago Fire. A més, ja hi ha substitut de Pep Guardiola al Manchester City, Enzo Maresca.
1: I la Lliga F i Pau Gasol segellen un acord de 55 milions d'euros per impulsar el futbol femení, Andrea de la Torre.
13: L'assemblea extraordinària convocada per la Lliga F ahir va aprovar la injecció de 55 milions d'euros de l'empresa de Pau Gasol, Gasol 16 Ventures, a la primera divisió de futbol femení que repartiran en 4 temporades. L'exjugador de bàsquet vol professionalitzar el model comercial de la Lliga, desenvolupar el seu posicionament internacional, creixement i consolidació del model. Pau Gasol ja ha invertit en altres esports i lligues femenines com la WNBA o el Bay Football Club, equip de la Lliga Americana de Futbol. Aquesta serà la inversió privada més gran que mai ha rebut una lliga femenina de futbol.
1: I avui què celebrem?
8: Doncs darrerament estem apel·lant molt a l'esperit olímpic. La visita al Papa, la fantàstica inauguració de la Torre de Jesús, l'inici del Tour de França amb 3 etapes per terres catalanes, tot plegat ens transporta a la Barcelona del 92 i per això avui celebrem que aquest vespre actuen els Manolos. Amén!

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dimarts, és 30 de juny i avui hi ha dues cites importants.
2: Espero que canvie de mi vida a nivell econòmic, varias cosas y a nivel laboral también.
3: Ahora puedes ir a obtener un empleo digno sin ser rechazados.
1: Últim dia perquè les persones migrants puguin demanar la regularització. Es preveu que a Catalunya superin les 200.000 sol·licituds, 50.000 més de les previstes. I l'altra cita important del dia és de caire judicial i té a veure amb el cas més mediàtic dels darrers temps, el de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui declara la terapeuta de pare i fill i, segons la investigació, exercia una gran influència sobre ells. Ara hi entrem, però abans, tres imprescindibles. El primer, el trànsit.
4: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
5: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, destacant que tenim força intensitat en quant a retencions habituals en tots els voltants i accessos de Barcelona, el nus de la Trinitat, els túnels de Vallvidrera, també les dues rondes de Barcelona i el vessant Llobregat, on precisament destaquem una incidència. Parlem d'una avaria des de primera hora del matí a l'A2 que obliga a tallar un carril de circulació en direcció Barcelona a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i que congestiona encara més, doncs, la circulació en tot aquest tram de la A2 entre Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: De moment, el transport públic, normalitat, i el tercer imprescindible, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Sol, la mateixa calor que ahir, i dona de tarda algunes tempestes. Ara tenim 25 graus a la ciutat de Barcelona, 22 a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Farà sol tot el matí, el migdia i gran part de la tarda, portant les temperatures màximes a valors de 30-35 graus a la major part de poblacions, superant els 35, que en alguns casos han facilitat, a tot l'interior. I amb aquesta calor, durant la tarda, tronades al Pirineu, també a l'interior i prelitoral de Girona i Barcelona, sobretot a prop de punts de muntanya, locals, però com ahir, on descarreguin ho faran amb forta intensitat, però durant poca estona.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Aquest matí declara la terapeuta d'Isaac i Jonathan Andic. És un testimoni clau i un dels quatre primers que aquest matí passaran pel jutjat de Martorell. La investigació considera que la psicòloga exercia una influència sobre tots dos, sobre pare i fill. Andrea Villòria.
7: A partir de 9:45 estan citats els quatre primers testimonis. La terapeuta en qüestió, que segons els whatsapps va pressionar Isaac Andic perquè pagués al seu fill la quantitat milionària que li demanava per refer la seva relació. També està citada la germana d'aquesta psicòloga, que participava en algunes sessions. L'altre gran testimoni del dia és la golfista Estefania Nut, parella del difunt fundador de Mango, i la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar a la muntanya quan el seu pare va morir, abans fins i tot de trucar al 112. També està citat un excursionista que va trobar i atendre el primogènit a Montserrat mentre esperava l'arribada d'emergències.
1: I Catalunya superarà les 200.000 sol·licituds d'immigrants que volen regularitzar la seva situació, 50.000 més de les que s'havien previst inicialment. Avui és l'últim dia per a milers de persones migrants per presentar aquests tràmits per legalitzar la seva situació a Espanya. Susana Ruiz.
8: Ara el Ministeri té 3 mesos per resoldre els expedients, demanar informació complementària o documents addicionals. Després, l'últim pas, un cop ja tinguin permís de treball i residència consolidat, serà aconseguir cita en una comissaria de policia per obtenir la targeta d'identitat d'estrangers, que és l'equivalent al seu DNI.
1: I la Guàrdia Urbana vigilarà amb drons les platges de Tarragona, tan bon punt tinguin l'autorització del Departament d'Interior. Vicenç Llorca.
9: Després de l'ofegament de 3 menors aquest mes de juny, la policia es proposa vigilar amb més eficiència el litoral, especialment les zones de roques, malgrat les 3 víctimes no s'hi van llançar. Considera la policia que la multa per saltar en zones prohibides són massa baixes. 100 euros costa la sanció.
1: I aquest dijous s'ha d'aprovar al Parlament els primers pressupostos de Salvador Illa, però el PP amenaça amb retardar unes setmanes més presentant davant del Consell de Garanties Estatutàries un recurs en contra. Tots els partits s'inclinaven per no ajornar més el debat, però els populars ara no descarten un recurs in extremis. Xavier Balló.
10: El termini per presentar un recurs al Consell de Garanties acaba aquesta tarda. Partits com Junts o Vox ja havien anunciat que no ho recorrerien. el PP tampoc ho anava a fer, però els populars analitzen al darrer moment si presentar un recurs contra una qüestió fiscal inclosa a la llei de mesures financeres que s'aprova conjuntament amb els pressupostos. Durant el dia d'avui prendran la decisió definitiva Juan Fernández, secretari general.
11: Encara no està descartat del tot. Hem acabat d'estudiar ben bé algunes qüestions de la llei d'acompanyament de pressupostos que ens grinyolen d'alguna forma, no?
10: Si presenten el recurs, l'aprovació dels comptes es podria retardar fins a un mes en funció de la velocitat a la que resolgués el Consell de Garanties.
1: I un ferit al barri de la Mina després de diversos trets al carrer, Susana.
8: Sí, diversos agents dels Mossos van confirmar que un cop van rebre l'avís i van anar al lloc dels fets, van trobar-hi projectils a terra. A més, també van tenir coneixement que una persona havia estat atesa en un centre sanitari proper amb ferides compatibles amb les d'una arma de foc. Ara investiguen els fets.
1: I els gairebé 17.000 abonats que des d'ahir a les 6 de la tarda van quedar sense llum de Barcelona ja han recuperat el servei a quarts de 5 d'aquesta matinada, Vicenç.
9: L'avaria va afectar també els municipis de l'Hospitalet, Cornellà i Esplugues.
1: I 6 dones han estat alliberades d'una xarxa d'explotació sexual a Sabadell.
9: L'operació policial ha identificat 53 dones en 11 prostíbuls entre Barcelona i Girona. Lluís Moreno, sotsinspector cap dels especialistes en tràfic de persones, definia així la xarxa.
12: Que aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Feien, tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
9: L'organització captava aquestes dones en situació de vulnerabilitat al Brasil a través de falses ofertes laborals. Un cop arribaven a Espanya, els deien que tenien un deute amb els proxenetes de 10.000 euros i se les obligava a exercir la prostitució.
1: Són les 7:57.
13: Comencen les eliminatòries i aquí el més important no és participar. Arriben els setzens de final i per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el Tío Faja y Gonzalo Álvarez.
14: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
13: Liderats per Cristóbal Chassent.
15: Cachondeo riure.
13: Aquest dijous, 2 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, Espanya, Àustria. Emoció, regals i sorpreses.
16: És gratis, eh?
13: Més informació a casinobarcelona.com.
17: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
1: Montserrat, bon dia.
18: Bon dia, Gisela.
1: La gran sorpresa del Mundial, Alemanya, que queda eliminada a setzens de final contra Paraguai.
18: A la tanda de penals, i així sonava la capital, Asunción. A la premsa, paraguaiozo històric, alas, que caiga Alemanya ja no sorpresa, el marca, perquè recorden que ja ha caigut a fase de grups i setzens en els últims tres Mundials. I proesa de Paraguai a Mundo Deportivo. No a la premsa física, però sí a la digital, l'eliminació de Països Baixos aquesta matinada. Bono, porter del Marroc, ha estat el gran protagonista a la tanda de penals. El Marc aposten per un Marroc treu un Bono per vuitens de final o a l'esport drama europeu amb les eliminacions d'Alemanya i els neerlandesos.
1: I el menú d'avui?
18: A les 7, Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11 de la nit, França, Suècia. Ja de matinada, a les 3, Mèxic, Ecuador.
1: I a casa, Niuera rebent una part dels seients VIP del Camp Nou a una empresa de Singapur.
18: I ajudarà a tancar l'exercici econòmic del Barça en positiu i aproximar-se a l'U1 del límit salarial. A més, la Lliga F i Pau Gasol segueixen un acord de 55 milions d'euros per impulsar el futbol femení. I ahir, al llapis de memòria, Graham Hansen, la blaugrana, va anunciar que renovarà amb el Barça. Acaba contracte avui.
1: Gràcies, Arnau.
18: Fins ara.
1: I l'òpera dels Tres Rals, dirigida per Marta Pazos, ha donat el tret de sortida al 50è aniversari del teatre grec.
8: El títol, un dels més coneguts de Bertolt Brecht, no només serveix per obrir la programació d'aquest festival, sinó també la temporada del Teatre Lliure. Das Messer
1: sieht man nicht. Doncs d'aquesta manera arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Oi per Oi.
19: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant. Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és dimarts, és l'últim dia del mes de juny i és dia de notes a la ràdio. Ho heu escoltat fa uns minuts. A les 8 han sortit les dades d'audiència de la segona onada de l'Estudi General de Mitjans i la SER a Catalunya tanca temporada com la tercera ràdio més escoltada del país amb una mitjana de 453.000 oients diaris. Aquest programa, l'Hoy por Hoy, segueix sent un dels més escoltats de Catalunya amb 217.000 i la SER reforça la seva doble oferta matinal amb bones dades també històriques de l'equip Catalunya de la Marina Fernández, que tanca el seu primer any per sobre dels 10.000 oients, la millor dada dels últims anys. Estem en un context de baixada general del consum de ràdio Catalunya i a tot Espanya, i un dels únics programes del país que guanya oients en aquesta onada és el Què t'hi jugues, del Sique Rodríguez, que s'enfila fins als 105.000 oients diaris i es consolida com un dels programes esportius de referència del país. El balcó amb l'Anna Puigvoltes acaba temporada amb 50.000 oients, el Llapis de memòria del Jordi Manau en té 28.000 i el Tot és comèdia del Màxim Castillo tanca el curs amb una pujada destacada i 27.000 oients dissabte i 56.000 diumenge. Els serveis informatius d'aquesta casa també mantenen bones dades al migdia i l'Hora 14 del Joan Bofill tanca curs amb 43.000 oients. Però, Susana Ruiz, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
4: Ajuda'm una mica perquè hi ha més dades.
5: És desaire, no? Sí, pel que fa a les emissores musicals, els 40 segueixen l'emissora líder destacada a Catalunya amb 332.000 oients, molt per sobre de Flashback. I amb tot plegat, un de cada quatre oients de Catalunya escolta cada dia alguna de les emissores del grup Prisa Media, que es manté de llarg per sobre el milió d'oients diaris. A nivell estatal, la SER revalida el seu lideratge amb 4.403.000 oients i tanca el millor resultat en una temporada dels últims 10 anys. La SER augmenta el seu avantatge respecte a COPE amb 822.000 oients i continua sent líder en informació, esport i entreteniment i es manté com el número 1 imbatible durant 33 anys.
4: Així doncs, que felicitats a tots. Gràcies per acompanyar-nos un matí més, un matí que alguns de vosaltres us enxampa a la carretera. Per això...
3: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Per això el primer que hem de fer és veure quina és la previsió del trànsit, com tenim el trànsit a aquesta hora. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
6: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts tenint paciència perquè continua aquesta calçada tallada de l'Aina 240 en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Lleida per la retirada de càrrega a la via a causa d'un camió accidentat. Recordem que s'obren desviaments senyalitzats. Per altra banda, però també hem de destacar que més enllà de les retencions habituals en tots els accessos i voltants de Barcelona, també al Vallès, doncs tenim una avaria que des de primera hora del matí talla encara un carril de circulació a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts que en direcció a Barcelona doncs encara complica més la circulació en el tram entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: El segon imprescindible, el transport públic sense incidències, i el tercer, el temps. Últim dia d'onada de calor ja el vam tenir, però ara en ve un altre, sembla ser, perquè almenys l'aixafogó és important. Jordi Carbó.
7: Avui farà més sol que ahir i això ajudarà que la temperatura sigui igual o una mica més alta, sobretot les màximes. Ara tenim 25 graus a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 22 a Lleida i Girona. Comença a pujar i ho farà ràpidament al llarg del matí. Màximes durant la tarda de 30-35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a tot l'interior. I amb aquesta calor, durant la tarda, com passava ahir, tronades al Pirineu i a punts de muntanya de l'interior i prelitoral de Barcelona i Girona. Seran locals, però allà on descarreguin, ho faran amb forta intensitat i en alguns casos també en calamar-se i fortes ratxes de vent.
4: Avui és l'últim dia per a milers de persones immigrants per presentar la sol·licitud per legalitzar la seva situació a Espanya. El govern central havia previst que a Catalunya s'hi acollirien unes 150.000 persones, però la realitat és que ha superat amb escreix aquest pronòstic, Oriol Soler.
1: La previsió va fer curt perquè es dona per fet que les sol·licituds a Catalunya superaran les 200.000 i a Espanya el milió. No hi ha dades oficials, però sí estimacions del Ministeri i càlculs fets en base als registres a la plataforma Mercurio, que és on s'han tramitat digitalment totes aquestes demandes. Cal tenir present que una cosa és fer la sol·licitud i l'altra que s'aprovi. Moncloa calcula que a prop del 20% es denegaran per motius diversos i està previst, això sí, que a finals d'aquesta mateixa setmana les xifres siguin més clares, concretes, tant de sol·licituds com de resolucions i també de percentatge d'aprovacions.
4: En aquest procés, els immigrants que s'hi han acollit han hagut de superar tres obstacles. Quins han estat?
5: D'una banda, el certificat de vulnerabilitat, que va ser un requisit d'última hora i va agafar fora de joc els afectats, així com els ajuntaments, que són els que l'expedeixen. D'una altra, l'acreditació de l'arrelament de 5 mesos, com a mínim, a Espanya. Molts dels sol·licitants són persones que no tenen domicili fix, amb la qual cosa no consten al padró i els costa demostrar aquest arrelament. I en tercer lloc, tràmits que han de fer als seus països, com el certificat d'antecedents penals o l'actualització del passaport. Molts no han arribat a temps.
4: Aquesta tarda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, es reunirà amb el Ministeri d'Hisenda per seguir avançant en la reforma del sistema de finançament. Vicenç Llorca.
8: La trobada s'emmarca dins de la ronda de reunions bilaterals que el ministre Arcadi Espanya va anunciar amb totes les comunitats autònomes per treballar la proposta que han posat sobre la taula.
4: Això en un moment en què la nova direcció del PP de Catalunya deixa enrere la beligerància que tenia fins ara contra els possibles pactes amb Junts.
5: El partit defensa que ara la prioritat és aconseguir forçar unes eleccions espanyoles. Els de Puigdemont asseguren, però, que no hi ha contactes amb el PP per forçar una moció de censura.
4: En té més detalls el Xavier Balló.
9: El president del PP català, Alejandro Fernández, havia mantingut un rebuig clar a pactes amb Junts, però en el context actual la nova direcció ha optat per no tancar-hi portes. El nou secretari general, Juan Fernández, deixa clar que el més important és provocar les eleccions espanyoles al marge de les aliances que hi pugui haver pel mig.
10: No es tracta de parlar de condicions, ni de concessions, ni d'aliances. Es tracta de parlar d'allò que preocupa de la gent i l'emergència nacional és tornar a donar-li la veu als ciutadans.
9: De moment, els juntaires insisteixen que la seva proposta és que Sánchez s'aparti i es busqui un altre president, però des d'Esquerra i el PSC veuen un apropament clar entre els dos partits.
11: Del Partit Popular venint aquí a Catalunya de manera desesperada buscant com aliats a Junts. Aquest sí que és el rum-rum que hauria de preocupar Catalunya.
12: Que Junts ha de fer una reflexió en aquest sentit, una força política que porta anys actuant en contra de Catalunya.
9: Són la Republicana, Elisenda, d'Alemanya i Lluís Amoret, del PSC.
4: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
8: La Vanguardia analitza que la ingesta d'alcohol entre els joves es modera i prop d'un 18% no beu. El periòdico Feijó escriu una tribuna on destaca que els catalans han de poder viure amb la certesa que la llei els protegeix i que no se'ls tracta com a moneda de canvi. El diari ara subratlla en portada que l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola, com ara la baixada de nombre de graduats d'educació secundària. Per últim, el País destaca que el Congrés Mundial d'Arquitectura de Barcelona proposa copiar solucions de construcció del nord d'Àfrica a causa del canvi climàtic.
4: 8 i 28.
3: Comencen les eliminatòries i aquí el més important no és participar. Arriben els 700 de final i per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
13: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
3: Liderats per Cristóbal Chacén.
14: Cachondeo riure.
3: Aquest dijous 2 de juliol a partir de 8:45 del vespre, Espanya, Àustria. Emoció, regals i sorpreses.
15: És gratis, eh?
3: Més informació a casinobarcelona.com.
16: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
4: Montserrat, què tal?
17: Què tal, Gisela?
4: El Mundial ja ens deixa grans sorpreses.
17: Com l'eliminació d'Alemanya contra Paraguai. Així ho celebraven a la capital, a Asunción. Fa tot just una estona, el Marroc ha eliminat a Països Baixos. Ahir es va classificar Brasil eliminant el Japó. Al menú d'avui, a les 7, Costa d'Ivori, Noruega. I a les 11 de la nit, França, Suècia. Ja de matinada, a les 3, Mèxic, Ecuador.
4: A casa, en New Era, rebent una part dels seients VIP del Camp Nou a una empresa de Singapur.
17: L'empresa pagarà aproximadament la meitat dels diners que New Era encara havia d'abonar al Club Blaugrana i ajudarà així a tancar l'exercici econòmic en positiu i aproximar-se a la regla 1-1 del límit salarial.
4: A més, la Lliga F i Pau Gasol segellen un acord de 55 milions per impulsar el futbol femení. Gràcies, Arnau.
17: Fins ara.
4: I així arribem a 8:45. Ja sabeu que a aquesta hora l'anàlisi de l'actualitat en doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
14: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
15: Las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
18: CaixaBank patrocina este espacio.
15: Hoy se acaba el mes de junio, hoy es día 30, compartimos este último abierto del mes con Mariola Urrea. Mariola, buenos días.
19: ¿Qué tal? Muy buenos días.
15: Ignacio Escolar, bienvenido.
20: Buenos días.
15: Y Carlos Navarro Antolín. Hola, Carlos.
21: Muy buenos días.
15: Vamos a estar esta mañana, una mañana más en Venezuela. Saben que el balance oficial deja ya más de 1.700 personas fallecidas, más de 5.000 heridos. 18 de los fallecidos son españoles, según el balance que ha actualizado poco antes de las 8 de la mañana el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Luego iremos en directo a Venezuela. Iremos repasando también la actualidad del día que viene de nuevo. Esto también es una tónica habitual de estos últimos meses, seguramente años, a medio camino entre la crónica judicial y la crónica política. Aunque de la crónica política, hombre, pues seguramente lo más novedoso está en algo que en realidad habíamos escuchado ya otras veces. Hoy, este martes, termina el proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes. Saben que el gobierno hizo la previsión de que estimaba que más o menos medio millón de personas que ya trabajan aquí en España, que ya están aquí, tendrían acceso a la naturalización, a la regularización de sus condiciones, que fueran reconocidos sus derechos, también sus obligaciones. Hoy está previsto que comparezca Pedro Sánchez para decir cuál es la cifra final de personas que se han acogido al proceso, que, como ya les contamos ayer, supera el millón de personas. Esta es la séptima regularización que se inicia en nuestra democracia. La séptima, porque antes la iniciaron tanto gobiernos del PP como gobiernos del Partido Socialista. Sin embargo, ya cuando se inició hace unos meses, Alberto Núñez Feijóo dijo que esto era un proceso que tenía, entre otros fines, el de alterar el censo electoral. Esto es de hace unos meses en Antena 3, Alberto Núñez Feijóo.
22: Yo no estoy diciendo que esta regularización es para alterar el censo, que también, sino lo que estoy diciendo es que esta regularización es para regularizar al señor Sánchez en su debilidad parlamentaria y para que siga teniendo oxígeno, porque es un político asistido.
15: Yo no estoy diciendo que esto sea para cambiar el censo, que también. Esto dijo Feijóo cuando se aprobó la regularización de personas migrantes, cuando el PP llegó a insinuar que estos inmigrantes regularizados, estas personas migrantes regularizadas, tendrían derecho inmediato al voto. Luego ellos mismos reconocieron que esto no era así. La nueva declaración, la que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, que fue a decir a Es Radio, es la que apela a lo que se llama Ley de Nietos. Es una manera de denominar uno de los apartados de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en 2022 y amplía el supuesto para adquirir la nacionalidad por parte de descendientes de personas que sean represaliadas por el franquismo, que fueran represaliadas o bien en la guerra o bien durante la dictadura. Esto es lo que dijo ayer Feijóo.
23: Por tanto, ¿qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
15: Fabricando votantes con ingeniería electoral. Era un discurso que hasta ahora venía explicando o teniendo Vox y que a partir de ahora, como escuchan en la voz de su propio presidente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también adquiere la primera fuerza parlamentaria en nuestro país. Adriana Jordán, buenos días.
24: Hola, Sastre, buenos días.
15: Vamos a explicar, si te parece, primero, para no perderse aquí en este mapa, ¿qué es esto que se llama la Ley de Nietos? ¿De qué está hablando ahora mismo Feijóo?
24: Bueno, pues hablamos de la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor esta ley en 2022 y nació con esa voluntad de reconocer los derechos a los descendientes de las personas que huyeron de España por la guerra y la dictadura. Desde octubre del año pasado ya no se aceptan más solicitudes, se cerró el plazo y han sido, por tanto, 3 años en los que los nietos de exiliados de la guerra civil o del franquismo o incluso hijos de mujeres que se casaron con un extranjero antes de la Constitución del 78 y perdieron la nacionalidad en ese matrimonio. Pero que ahora con esta Ley de Memoria Democrática los descendientes han podido pedir que se les reconozca ser españoles. Una parte contra la que el PP, por cierto, no puso ninguna pega durante la tramitación parlamentaria. Estos familiares en este tiempo han tenido que presentar partidas de nacimiento o documentos que demuestren esa historia ante el personal de los consulados. Y las cifras, según el Ministerio de Migraciones, a fecha de marzo de 2026, 2,5 millones de peticiones de cita y la mitad, 1,200,000 personas con el trámite en marcha. De ahí, 544.000 nietos, digamos, ya tienen el derecho reconocido de ser españoles, y 306.000 ya tienen el pasaporte en la mano. O sea que en 3 años de proceso, ahora, 500.000 de personas conseguirían esa nacionalidad española.
15: ¿La acusación concreta que hace el PP cuál es?
24: Pues es que en medio del final de esta regularización de migrantes, un proceso que ayuda en lo laboral a aquellas personas que trabajan en España, Núñez Feijóo agita esta teoría de la ley de nietos. Una sospecha que lleva sembrando Vox meses, con la que defienden que el gobierno está inflando el censo electoral.
23: No ha habido un caso en la democracia española que en un año, año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. No ha habido un precedente. Por tanto, aquí hay una parte de ingeniería electoral, sin duda.
24: 2,5 millones, recuerden, que era el número de citas que se habían pedido para iniciar el proceso. En Génova sí rebajaban las palabras de Feijóo de lo de fabricar votantes, en esas palabras en las que apuntaba a que se estaba inflando el censo electoral. Borja Semper lo rebajaba y prefería hablar de que quieren, que van a estar vigilantes en el proceso para que tengan garantías. El portavoz del PP tampoco contestaba porque se insinúa que los votos van a ir para la izquierda.
0: Nosotros no interpretamos o no prejuzgamos el voto, el sentido del voto. Lo que estamos diciendo es que hay potencialmente 2,5 millones de nuevos electores según esta ley y que esto tiene un impacto electoral. Tiene un impacto en el censo y tiene un impacto electoral. Es un tema, objetivamente es así, ¿no?
24: Se unen así a Vox en una ofensiva que lleva encabezando la ultraderecha meses, también contra la regularización de migrantes, que no tiene nada que ver con el derecho a votar, sino que solo adquieren deberes como trabajadores. Vox sí defiende desde hace meses que el gobierno está cambiando el cuerpo electoral de España y contribuye así también a cuestionar los resortes del Estado.
15: Va más allá, así como Borja siempre parecía diluir o no secundaba la contundencia de Feijóo, quien va mucho más allá es Isabel Díaz Ayuso.
2: Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del gobierno de cambiar el censo electoral. Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso.
15: Con este aviso, nada menos que para los cónsules, que son los funcionarios que se ocupan de, cumpliendo la ley y siguiendo el parámetro legal, pues decidir si va adelante o no el proceso para conceder la nacionalidad, insisto, según lo que marque la ley. A todo esto, Adriana, ¿el gobierno qué dice?
24: Pues el Ejecutivo afirma que la derecha está convirtiendo un derecho adquirido en una cuestión electoralista. Creen que es frívolo e irresponsable. La ministra Elma Saiz ve nerviosa a la oposición por también los futuros comicios, por eso les ve arrojándose a teorías de la conspiración.
6: Y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
24: En el gobierno recuerdan que esto no es un privilegio, sino una medida extraordinaria de reparación histórica y piden también respeto para el personal funcionario de los consulados que llevan trabajando en ello 3 años.
15: Adriana Jordán, gracias.
24: Gracias, buen día.
15: Y todo esto porque es importante remarcar el momento en el que se producen las declaraciones y qué estrategia decide cada partido en cada punto del calendario. Justo hoy, Ignacio, que es cuando termina el proceso de regularización de personas migrantes en nuestro país.
20: A mí me parece que primero, que no es la primera vez en la que el Partido Popular siembra dudas bastante infundadas.

0: saber.
1: Hoy por hoy. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
2: Venir a Manresa sempre és un bon pla. I ara, aparcar al centre és més fàcil i econòmic que mai. Amb la nova tarifa plana del pàrquing La Seu Centre, es preocupa del cotxe tot el dia per només 4,95 €. I ara, també al pàrquing 4 cantons. Viu-la sense presses. 24 hores, 4,95 €, 0 complicacions. Manresa, més ben parida.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: En el campo retirado de todo.
7: Sí.
6: Y la única compañía que tengo es la cadena SER.
7: Qué bonito.
6: ¿Bonito?
7: Sí.
6: ¿Le parece usted bonito?
7: Hombre, claro.
6: Pues yo preferiría tener compañía humana.

0: És estiu, es parla d'incendis i es parlen també de proves pilot per tal d'evitar aquests incendis forestals. Una prova pilot incorpora dipòsits d'aigua als tractors i botons d'avís per reduir els incendis durant una de les tasques que fan els pagesos aquestes setmanes, com és la sega.
1: Juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acubables, els tractors que acompanyen, les recol·lectores i un sistema de botons d'avís que permet alertar de manera immediata les ADFs, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és clar.
2: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que van utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació de Barcelona, per tant, a 11 comarques.
1: La iniciativa neix després que l'any passat 9 incendis estiguessin relacionats amb màquines recol·lectores.
3: Sabem que amb un extintor, depèn com, ja no n'hi ha prou. I amb aquests kits el que volem fer és que tot el que no poden tenir, que estem veient que tot el cantó de Lleida, doncs malauradament estan patint molt el tema de la maquinària, igual que la Catalunya Central, doncs, ostres, parlem també amb els pagesos d'allà, parlem amb la gent del territori i creiem que és una eina que no la podem deixar perdre.
1: De fet, amb aquesta eina asseguren que es podrien apagar el 80 i 90% dels incendis provocats per maquinària agrícola, que els pagesos asseguren que part del problema recau en l'evolució de les màquines.
4: Podia petar un coixinet, podia petar alguna cosa, però veies la causa. Vull dir, ara moltes màquines d'aquestes noves fan foc i no es troba la causa. Vull dir, aquí és el que em pipa més, que dius, vale, ha petat una cosa, trobes la causa, les regles i segueixes. Però el problema que fa una buspira o el filtre partícula, el que sigui, et cala foc, mires la màquina la tens bé.
1: No obstant això, els agricultors valoren positivament la iniciativa, ja que els permet treballar amb més tranquil·litat en una de les èpoques més delicades de l'any.
0: El projecte Masoveria Urbana, impulsat per Càritas Manresa, ha aconseguit condicionar 24 habitatges de la ciutat en una dècada. A canvi d'un lloguer social d'una vuitantena de persones han pogut trobar una nova llar. La memòria d'aquesta Masoveria Urbana que s'ha presentat aquest dilluns a Manresa.
5: Ara sí que tenim un llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida i ara sí que puc estudiar millor, concentrar-me, centrar-me més en els meus objectius i tot això.
0: Després de molts intents fallits per trobar un lloguer assequible, la Màriam i la seva família van demanar ajuda a serveis socials. Allà els van derivar a Càritas i s'han convertit en un dels participants de Masoveria Urbana.
6: La intenció és aquesta, diguem-ne. No és un projecte per rehabilitar habitatges, no fem rehabilitació d'habitatges nosaltres, el que fem és intentar que les persones que tinguin capacitat per poder treballar i que siguin capaces de poder pagar un mínim de lloguer, doncs aquestes persones que puguin amb un esforç.
7: Hi ha un component social molt important al costat, no? És la mateixa família que ajuda a millorar el seu habitatge.
0: L'objectiu és que les famílies que accedeixen a aquest lloguer assequible rehabilitin ells mateixos el pis on viuran. Ho fan amb la supervisió d'un cap d'obra.
8: El que tenim és la figura d'un cap d'obra, que bàsicament és un manetes que sap fer una mica de tot, que és qui guia tots aquests treballs. És un projecte que al final acaba sent una formació, que és el que tenim, aquest cap d'obra que està donant unes aptituds amb aquests masovers que estan aquí fent les reformes.
0: Tot això és possible gràcies a la cessió del pis per part dels propietaris que confien en aquest projecte.
9: I la veritat és que pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. I la veritat és que el projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, de dir, podem col·laborar amb Càritas, a part d'això, doncs et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres. hores.
0: La masoveria urbana de Manresa compta amb el suport de l'Ajuntament i des del 2015 s'han rehabilitat 24 pisos beneficiant 80 persones. Des de Càritas, però, fan una crida a aconseguir més pisos.
10: Fem una crida a tots els propietaris que tinguin algun pis buit o que no sàpiguen o que no es vegin amb capacitat de voler-lo rehabilitar, doncs que vinguin a Càritas, ja que podem així continuar amb el projecte, a la vegada que creiem que fem una aportació molt important amb el tema de vivenda social.
0: Aquesta iniciativa social ha estat seleccionada com un dels projectes innovadors per part de Càritas Espanyola. Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. S'han detingut 23 persones. L'operació, feta durant el mes de juny, ha comportat escorcoll en diversos municipis catalans, entre ells la ciutat de Manresa.
1: Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Policia Nacional, han desarticulat dues organitzacions criminals especialitzades en el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. L'organització captava dones vulnerables als seus països d'origen mitjançant falses ofertes laborals. Els finançava el viatge a l'Estat i, un cop aquí, els imposava deutes abusius i les sotmetia a explotació sexual en diversos pisos gestionats de manera coordinada. La investigació ha permès identificar i protegir 6 víctimes de tràfic d'éssers humans. La trama criminal actuava en diversos immobles repartits en diferents municipis, entre els quals Sabadell, Vic i Manresa. Tot plegat ha acabat amb 23 persones detingudes, l'alliberament de 3 víctimes i la identificació d'una cinquantena de dones que exercien la prostitució en els immobles investigats. Els detinguts van passar a disposició judicial el passat 19 de juny davant del Tribunal d'Instància, Secció de Violència de Gènere, plaça 1 de Manresa. La jutgessa va decretar l'ingrés a presó sense fiança dels 8 principals investigats, 5 dones i 3 homes.
0: Una vuitantena d'esmenes són les que ha presentat Junts per Catalunya als pressupostos de la Generalitat a la Catalunya Central. Les principals reclamacions se centren en la mobilitat, com ara la bonificació de la C-16, el desdoblament de la C-55 o la nova estació de Renfe a la ciutat de Manresa.
1: Junts per Catalunya ha presentat més de 80 esmenes als pressupostos de la Generalitat per la Catalunya Central, amb l'objectiu de reforçar les infraestructures, la mobilitat i els equipaments del territori. Ho ha anunciat aquest dilluns en un acte a Manresa on la formació ha carregat contra els comptes del govern de Salvador Illa, que considera tardans i insuficients per donar resposta a les necessitats del país.
11: Són uns pressupostos que arriben tard, però el més greu és que arriben malament. I arriben malament perquè no ajudaran a resoldre la crisi que tenim, per exemple, a Rodalies, tampoc l'accés a l'habitatge, els problemes que tenim són sabuts de tothom amb qüestions doncs, de salut, d'educació, tampoc s'enfoquen a rebaixar la pressió fiscal que viuen doncs, els catalans, tampoc serviran per transformar el nostre model econòmic i productiu cap a un model de valor afegit, tampoc serviran per revertir el retrocés que està experimentant la llengua catalana i ni molt menys ens donaran doncs, més eines per poder tenir més sobirania i acostar-nos a aquest objectiu nostre de Junts per Catalunya, que és la independència.
1: Pel que fa a la Catalunya Central, Junts reclama inversions específiques en mobilitat.
12: Demanen que es doti pressupost per fer el projecte d'autovia entre Súria i Abrera. La següent qüestió és la gratuïtat com a mínim pels residents en aquestes tres comarques de la C-16. Nosaltres, ja ho hem dit molts cops, estem patint Solsonès, Berguedà i Bages, estem patint 4 dels 5 peatges que hi ha a Catalunya, al nord el Cadí i al sud per anar a Barcelona, doncs a Terrassa, Rubí, les Fonts i Vallvidrera, i per tant trobem que això és inadmissible. Demanem que hi hagi una nova estació de Renfe internodal al Congost. No és una cosa nova, és una cosa que ja s'ha previst en planejaments històricament i, per tant, aquesta estació és de caràcter comarcal. No és una estació per Manresa, l'estació de Manresa ja la tenim, sinó que és una estació on les comarques que estan al nord puguin baixar, deixar el cotxe amb un gran aparcament i agafar unes rodalies que potser algun any funcionaran, però en tot cas l'estació és el que demanem.
1: La formació també proposa destinar recursos a la construcció d'un nou pavelló del Congost i una nova residència per la gent gran al barri del Xup. Segons Junts, aquestes actuacions són necessàries per revertir el que qualifiquen de manca de compromís del govern amb la Catalunya central. Defensen que el territori disposa de potencial econòmic i industrial, però considera que la manca d'inversions està frenant el seu desenvolupament.
0: I Muià estrena avui un nou sistema de recollida de residus que transformarà la manera de gestionar les escombraries al municipi. Els contenidors de les fraccions orgànica i resta passaran a estar tancats i només es podran obrir amb una targeta electrònica o mitjançant una aplicació mòbil. Amb aquest canvi, l'Ajuntament vol fer un salt important entre els índexs de reciclatge amb l'objectiu de passar del 36% actual a superar el 70%. Quan arriba en aquesta època, quan s'ha acabat la temporada i es comença a perfilar i a fer els equips per la propera temporada, doncs comencen a sortir les notícies de baixes, les notícies de renovacions i també molts rumors. Continuen els moviments també en el Quinzenàs Manresa, a l'antic Baxi de cara a la propera temporada. La principal novetat és la marxa de Marcis Steinbergs, que després de 5 temporades el nou Congost fitxarà per l'UCAM Múrcia. El jugador Lató deixa el club convertit en l'estranger amb més partits disputats amb la samarreta manresana, un total de 233, i després d'haver guanyat dues lligues catalanes i formar part de l'equip que va arribar a la final de la Basketball Champions League que es va disputar a Bilbao. D'altra banda, tot apunta a que Kao Odorici Akobundu Eyogu, més conegut com Kao, també podria deixar el Quinzenàs Manresa, tot i que el club encara no ho ha fet oficial. La grada d'animació s'acomiadava ahir mitjançant Instagram d'aquest jugador que ha fet vibrar aquesta darrera temporada el nou Congost amb les seves esmaixades. Un altre nom és el de Santiago Ubal, el de Santi Ubal, doncs que també en aquest cas ja comencem amb el capítol dels rumors. I és que diverses informacions apunten que el jugador uruguaià podria tornar al Barça després de la seva destacada temporada al Manresa. Recordem que Santiago Ubal prové de les files també ja del Barça de bàsquet quan era jove. I els rumors també arriben a la banqueta. Des d'aquest dilluns, l'actual entrenador del València Bàsquet i ex del Manresa, Pedro Martínez, sona com a possible nou entrenador del Reial Madrid de bàsquet. Un moviment que podria provocar canvi vist en d'altres equips i ha fet aparèixer el de l'entrenador del Quinzenàs Manresa, Diego Campo, en aquestes travesses. I és que una d'elles fa sonar, i de forma molt forta, la de Diego Campo com a substitut de Pedro Martínez a la direcció de l'equip taronja. Veurem què passa. És hora de repassar les portades. Ens anem a l'edició digital del diari Regió 7, que precisament parla d'aquest tema del qual es parlava ara, la reconstrucció del Quinzenàs Manresa. La marxa de Steinbergs, diuen, redueix a pocs els supervivents de la plantilla de la temporada passada, que de moment es redueix a dos, la de Pierre Oriola i la de Ferran Bassas. El diari Regió 7 parlen amb Sergi Puig, pagès de Rajadell, amb aquest titular. Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però diu no està a la nostra mà. També parlen amb Eulàlia Massana, geòloga, que parla sobre la tragèdia, sobre aquests dos terratrèmols quasi simultanis a Veneçuela. Amb aquest titular, el que ha passat és excepcional. També expliquen que han detingut tres persones que traficaven amb droga a prop d'una escola a Vilanova del Camí, a la comarca de l'Anoia. L'ASEP posa el focus en la pèrdua de productivitat de Catalunya amb la presentació de l'informe Fènix a Berga. L'analista i enginyer Xavier Roig presenta a la seu de l'ASEP les conclusions d'un diagnòstic independent que avisa de l'urgència de revertir un model basat en salaris baixos per evitar que Catalunya caigui per darrere d'Aragó en el benestar l'any 2050. Ens n'anem al Nació Digital Solsona. Els Jocs Florals dels Micropobles premien la rinarenca Laura Parera Barons com a, amb un primer premi de prosa. I el Cicle Cromàtic obre una nova convocatòria per donar visibilitat als artistes visuals del Solsonès. I ens n'anem a la comarca de l'Anoia amb aquesta notícia que també avançava el diari Regió 7, que han desarticulat aquest grup criminal dedicat al tràfic de drogues a Vilanova del Camí. I també que la construcció d'habitatge a l'Anoia augmenta durant l'any 2025. I dels titulars de la informació meteorològica. Tindrem un dimarts 30 de juny molt semblant a la jornada d'ahir dilluns, és a dir, matí de sol i tarda que poden créixer nuvolades i deixar el cel força ennuvolat a la Catalunya central. En punts de la Catalunya central, en alguns punts, poden arribar pluges, com ara al nord del Berguedà i també a la comarca d'Osona. Algunes d'aquestes podrien ser en forma de tempesta. La resta, cels mig ennuvolats i poca cosa més. Avui, les mínimes que han baixat respecte a ahir. Si ahir parlàvem de mínimes de 20 graus, d'una nit molt tòrrida, la matinada de diumenge dilluns a la ciutat de Manresa, avui la mínima ha sigut un xic més baixa. 18 graus a Manresa i Igualada, també a Berga, 17 graus a Solsona i 19 de mínima avui a la ciutat de Vic. Les màximes que continuen sent altes, això sí, més baixes respecte a la temporada la setmana passada, però no gaire, no es pensin. Avui, en punts de la Catalunya central es poden arribar als 36 graus de temperatura. Comencem.

0: del 30 de juny al 6 de juliol, Sant Fruitós de Bages està de festa major. Viu una setmana plena de música i activitats de Miki Núñez, Estudio 54, Banda Cool i la DJ internacional Mina Ritz. Xics i grans gaudireu del batibull, el Friki Bingo, la Festa Andalusa, la nit de 7 de tapes i 7 de vins, propostes de cultura popular catalana, ball de festa major amb Venus, la gran orquestra i, per tancar, l'humor d'en Peyu. Aquest estiu, la festa major es viu a Sant Fruitós de Bages. Més informació a santfruitós.cat.
1: Busques feina? Busques talent?
2: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
1: Informa't a gstplus.com.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
4: Tuya, tuya.
3: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
4: Sí, tu prima.
5: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
6: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
7: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
6: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
8: Migdia Central, Eli Pagan.
9: En aquest migdia central d'avui, nosaltres de Ràdio Manresa ens en volem anar fins a Sant Fruitós de Bages. Els volem parlar d'un sistema bagenc, es diu Tecnograver, que ha evitat que 5.000 tones de residus arribin a rius i mars. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat en aquest programa a l'Olga Bayer. L'Olga és responsable dels sistemes de Tecnograver de l'empresa de l'enginyeria Tecnoconverting, doncs, que es troba a Sant Fruitós de Bages. Primer de tot, la saludem. Olga, què tal? Com estem? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Gràcies per invitar-nos.
9: Gràcies també, doncs, per acceptar la nostra invitació. Parlarem del Tecnograver, però en tot cas, fem 5 cèntims de Tecnoconverting, de vosaltres sou, com dèiem, a Sant Fruitós de Bages, a grans trets. A què es dedica l'empresa? Olga.
10: Doncs sí, aquí Tecnoconverting és una enginyeria que dissenyem i fabriquem equips per al tractament d'aigües.
9: Mm-hmm. I aquest Tecnograver, jo recordo, si crec que no tinc força mala memòria, que de fet ja el Tecnograver és un sistema que ja fa, no, que ja fa temps que funciona i que el teniu funcionant.
10: Sí, vam començar el 2020, ara farà uns 6 anys ja, que vam començar a instal·lar aquests sistemes de retenció.
9: Per què? És a dir, per què? Doncs aquest any veu decidir, no sé si era evidentment, entenc que és una necessitat de les empreses, com va anar perquè es decidís, doncs, crear i fer funcionar aquest Tecnograver?
10: Sí, doncs la primera idea que va sorgir quan vam començar era, pues, a petició, no, de la companyia d'aigües de Sabadell i de l'Ajuntament de Sabadell, perquè tenien un problema, no, amb totes les tovalloletes que els hi arribaven en els sobreeixidors i els residus que arribaven allà, doncs, i que anaven finalment al riu. Mm-hmm. I llavors nosaltres el que vam fer va ser això, un disseny d'un equip que és molt senzill, i que pogués, doncs, retenir tots aquests residus just abans de que puguin arribar al riu i al mar. I és aquí com vam començar, doncs, amb el primer sistema, i va funcionar molt bé, i vam decidir, doncs, també expandir-ho a les altres ciutats i pobles. I ara sí que fa des del 2023 que va sortir com una normativa, no, un real decret, que sí que obliga ja els municipis a instal·lar uns sistemes de retenció, perquè han vist que arribava moltíssima contaminació. a través dels sobreeixidors, que n'hi ha molts, no?, a cada localitat. I llavors és això, ara que ja tenen aquesta obligació, doncs, d'instal·lar algun tipus de sistema.
9: Olga, no sé si és molt difícil d'explicar en paraules perquè seria molt més visual, però què és? És a dir, són com unes reixes? Què és aquest tecnograver?
10: Sí, doncs tenim tres models diferents, però bàsicament és com un deflector, en diem, que té com diverses malles, no? Es veuen més els sistemes que tenen diferents malles, i aquesta malla és com una xarxa que el que fa és atrapar els residus, però deixen passar l'aigua igualment perquè surti al medi.
9: I funciona així, és a dir, que tota la porqueria, diguem-ho així, no?, que arriba, queda enganxada, doncs, a aquestes malles, no?, que ens expliques, i el que fa és que això no vagi a parar, doncs, i que no, és a dir, que no se'n vagi, és a dir, que es quedi allà, no?, és a dir, que no se'n vagi directament.
10: Exacte, si tots els residus, doncs, que es puguin tirar tant pel vàter com pels carrers, no?, el que normalment anirien a la depuradora, quan es produeixen precipitacions, no?, quan hi ha fortes pluges, què passa? Que la depuradora no té prou capacitat per agafar tanta aigua. Llavors surten per les sortides aquestes d'emergència, no?, podríem dir que són els sobreeixidors i els col·lectors. I és per això també, no?, que arriben tots aquests residus fins allà. I si la malla el que fa és retenir els residus, deixant passar l'aigua. I llavors aquestes malles es canvien, es porten a reciclar els residus i es posen unes malles noves.
9: Cal molt manteniment, és a dir, s'han de buidar molt sovint llavors aquestes malles, Olga?
10: Això depèn de les pluges. Clar, si hi ha temps de sequera, no?, com hem trobat anys que han estat mesos sense pluja, normalment, clar, no s'omplen. I llavors va molt lligat amb això, si està plovent o no, no? Després, quan plou, sí que potser, doncs, amb 3-4 pluges es poden omplir. Depèn, ja dic, també bastant del si són fortes pluges o no i de quan plou en la localitat, bueno, en el punt on estan instal·lats.
9: Clar, deies que ara això ja és obligatori, és a dir, que això ja ho ha de tenir tothom.
10: Sí, ara jo sé que tenen un temps de marge per anar-ho instal·lant, però sí que obliguen a posar algun tipus de sistema de retenció, alguna reixa, o sí, com els nostres, doncs ja els obliguen a això, a evitar que aquests residus vagin al medi, a posar algun tipus de sistema.
9: Jo deia al començar que heu evitat, no?, que és a dir, que el que ha fet és aquest tecnograver, que de fet que el que ha evitat és que aquests que estem parlant són moltes tones, 5.000 tones de residus que arribin als rius i als mars. Estem parlant de moltes tones, Olga.
10: Correcte, ja amb aquest temps portem instal·lacions per tota la península i també alguns països europeus, no només aquí a Catalunya, i doncs nosaltres és el que hem pogut calcular que s'han anat retinguent durant aquests 6 anys.
9: I el que abunda més de residu, és a dir, del que no pot anar a l'aigua, el que estem parlant més, que sempre tinc aquelles imatges de les tovalloletes, que és que segurament ara els nostres oients també deuen tenir aquelles imatges d'aquelles, totes aquelles tovalloletes agafades, aquestes reixes, és a dir, el que hi ha més en aquestes, quan es treuen aquestes malles, és això. No som conscients del gran nombre de tovalloletes que llancem al vàter o on, no?, i que van a parar l'aigua i que van a parar rius.
10: Sí, o sigui, nosaltres hem vist que pràcticament el 90% són tovalloletes. És el residu estrella, que diguéssim, no?, que arriba en aquests sistemes de retenció. Per això també nosaltres ens agrada molt enfocar-ho amb la conscienciació, no?, que la gent sàpiga que realment, per molt que un envàs ens digui que es poden tirar les tovalloletes pel vàter, que són biodegradables i tot això, no és veritat. Tarden moltíssims anys en descompondre's. Llavors, el vàter només s'ha de tirar paper i el residu, bueno, orgànic, no?
9: Sí,
10: però les tovalloletes, No, exacte.
9: Mm-hmm. Llavors, per què, és a dir, per què els hi deixen posar? Penso, jo, no ho sé, Olga, segurament tu tampoc no tens la resposta, però evidentment tu quan agafes aquestes tovalloletes, estic parlant de les de, o les dels nadons, no? O les, les higièniques, suposo, no? Les que fan del paper de vàter, allà sí que posa això, que són, que és a dir, que són biodegradables, que es desfan.
10: Clar, jo crec que és com una mica la falsa publicitat, no? De que sí, els deixen posar perquè són biodegradables, però clar, potser són biodegradables al cap de 100 anys. Llavors, clar, aquestes tovalloletes estaran anys i anys allà enganxades als arbres o en els rius. Nosaltres hem anat a punts que potser les tovalloletes portaven allà enganxades al terra més de 30 o 40 anys, perquè estaven ja com, bueno, ben dures, no? Com un cartró allà enganxat. Que n'hi ha qui ho tregui.
9: Mare meva. No en som encara prou conscients, llavors, escoltant Olga, de tot el que llancem,
10: Exacte. Jo crec que és això. Sí, bueno, jo penso que si s'expliquen bé les coses i la gent ho veu, després sabran, no?, realment el problema. El problema és també això, que no saben què passa, no?, on te van parar aquests residus que es tiren pel vàter. No, o per al clavegueram, si fóssim conscients que realment aquests residus poden anar a parar directament al nostre riu, no, del nostre poble, de la nostra localitat, i en el mar també, doncs després la gent potser vigilaria molt més el que tiren pel vàter.
9: Dèieu que vau començar, no?, que podríem dir que en aquest cas llavors vosaltres a Tecnoconverting i amb aquest sistema de Tecnograbert, Olga, veu ser com pioners, us veu avançar, no?, aquest problema. És a dir, el problema ja hi era, no?, però us veu avançar molt, que llavors digués que no, que ens explicava l'Olga, que ara això ja està, que ja està regulat.
10: Sí, exacte. No, és la problemàtica, ja dic, que van trobar sobretot a Sabadell, no?, i que després van veure que no només era allà, sinó que passava a tot arreu, bueno, fins i tot també altres països, no?, que hem estat també a Itàlia, Andorra. No és només un problema que tinguem aquí a l'estat espanyol. I doncs això, al final vam poder trobar una solució que és senzilla, econòmica, que es pot implementar bé, i nosaltres el que volem és facilitar, no?, també els ajuntaments, els municipis, això, tenir aquesta solució i doncs poder evitar que tots aquests residus acabin al nostre medi ambient. I sí que és veritat això, doncs, el que comentaves, que després també vam estar parlant, no?, amb el Ministeri, els hi va agradar molt la idea i vam voler-ho potenciar, no?, evitar que tots aquests residus puguin acabar entre tots. Doncs mira, quan hi ha la normativa sí que és com més. Els municipis ja, bueno, doncs això, tenen l'obligatorietat de col·locar alguna cosa, algun sistema, no?, algun equip.
9: Olga, perquè el Bages, a casa nostra, el de Tecnograbers, és a dir, a quins llocs n'hi han instal·lats?
10: Sí, aquí en el Bages se n'han col·locat bastant, ja col·laborem amb Aigües de Manresa i l'han pogut posar a Manresa a diversos punts, també a Navarcles, al Pont de Vilomara, a Sant Fruitós. Vull dir, mica en mica ja s'estan anant posant a més localitats.
9: I és que també fora, a l'estranger.
10: Sí, sí, sí, perquè al final el problema és el mateix. Potser varia una mica el sistema, no?, els col·lectors, la forma i tot, però a la majoria de països també tenen aquest tipus de sistema que els hi arriben els residus en els sobreeixidors.
9: Doncs avui nosaltres li agraïm molt a l'Olga Bayer, responsable de sistemes de Tecnograbert de l'enginyeria, de l'empresa d'enginyeria Tecnoconverting a Sant Fruitós de Bages, que ens hagi volgut acompanyar i parlant-nos, doncs, d'aquest sistema de Tecnograbert que, doncs, que evita, doncs, que aquests residus arribin a rius i mars. Olga, moltíssimes gràcies.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres i animo a tots, doncs, això, a ser més conscients del que tirem.
9: Moltes gràcies, Olga. Fins la propera. Adéu-siau.
10: Gràcies, adéu.
0: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Divendres 10 de juliol, el cantant i compositor aragonès Santiago Auserón actuarà al Vilà de la Duquessa de Cardona.
4: Ahora que deja seca mi vida y Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquesa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
11: Venir a Manresa sempre és un bon pla. I ara, aparcar al centre és més fàcil i econòmic que mai. Amb la nova tarifa plana del pàrquing La Seu Centre, despreocupa't del cotxe tot el dia per només 4,95 €. I ara, també al pàrquing 4 cantons. Viu-la sense presses. 24 hores, 4,95 €, 0 complicacions. Manresa, més ben parida.
12: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell.
13: Uau!
12: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
14: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
12: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
8: Migdia Central, Eli Pagant.

20 minuts i la una del migdia. Obrim aquest espai d'efemèrides. Ens anem fa uns quants anyets. Ens anem a l'any 1668. Un grup de conspiradors reunits a Chesterfield, al comtat de Derby, tal dia com avui, van preparar el derrocament del rei Jaume II i la seva substitució per la seva filla Maria i el seu marit Guillem d'Orange, protestants, per atacar el perill que representava la dinastia catòlica a l'Anglaterra anglicana. Arran d'aquesta revolució, anomenada la Gloriosa pels defensors dels drets del Parlament i contraris a la absolutisme, els Whig, Guillem d'Orange, va signar el Bill of Rights el desembre del 1689.

Un 30 de juny de l'any 1860 es va publicar a la Santa Seu per primera vegada el primer número de l'Observatore Romano, aquest observador romà. És el periòdic, el diari nacional de la ciutat del Vaticà. Dóna cobertura a totes les activitats públiques del Papa, publica editorials escrits per membres importants al clergat de l'Església Catòlica i imprimeix documents oficials després de ser autoritzats.

Doncs tal dia com avui es va publicar el primer número d'aquest diari, d'aquest Observatore Romano. I ara tornem a Espanya, ens anem a l'any 1876. Dicen los viejos que en este país... Tal dia com avui s'aprova una Constitució espanyola. És la Constitució de l'any 1876. Va ser promulgada per Cánovas del Castillo. Un cop aconseguida la restauració borbònica, proclamava la sobirania conjunta del rei i de les Corts Generals. Instaurava una monarquia constitucional amb importants atribucions a la corona i un estat molt centralitzat, tot i que fou suspesa per Primo de Rivera, que en va intentar elaborar una de nova sense èxit, estigué en bastant vigència fins la Constitució espanyola del 1931. Les llibertats polítiques eren reconegudes, però van ser restringides per lleis ordinàries. Es proclamava també en aquesta Constitució la confessionalitat de l'Estat, si bé es permetia el culte privat de d'altres religions.

Anem avançant amb els anys, ja ens anem a l'any 1905. Tal dia que avui s'anuncia per primera vegada la teoria de la relativitat espacial. Aquesta teoria publicada per Albert Einstein. Tal dia com avui, de l'any 1905, descriu la física del moviment en absència de camps gravitacionals. Fins aleshores, els físics pensaven que la mecànica clàssica d'Isaac Newton, basada en l'anomenada relativitat de Galileu, és a dir, l'origen de les equacions matemàtiques, descrivia els conceptes de velocitat i força per tots els observadors o sistemes de referència. No obstant això, Hendrik Lorentz i altres havien comprovat que les equacions de Maxwell, que governen l'electromagnetisme, no es comportaven d'acord amb les lleis de Newton quan el sistema de referència canvia, per exemple, quan es considera el mateix problema físic des del punt de vista dels observadors que mouen l'un respecte a l'altre. Doncs aquesta efemèride matemàtica de tal dia com avui, de fa uns quants anyets, a l'any 1905. I ara ens anem a la Índia. El 14-30 de juny, tal dia com avui, Mahatma Gandhi va ser arrestat per primera vegada per les tropes britàniques. Aquest pensador i polític indi, que se'l coneix com a nom de Mahatma Gandhi, el seu nom era Mohandas Gandhi. Aquesta paraula que significa gran ànima. Doncs tal dia com avui va ser la primera vegada de les moltes que Mahatma Gandhi va ser empresonat i detingut per les tropes britàniques.

Aquesta peça es diu La nit dels ganivets llargs, precisament per aquesta efemèride que passava tal dia com avui de l'any 1934, autoritzada per Adolf Hitler, que promovia els assassinats i les detencions dels principals dirigents del Sturmabteilung. La nit dels ganivets llargs, també coneguda com Operació Colibrí. Una purga política que va tenir lloc a Alemanya entre tal dia com avui, el 30 de juny i el 2 de juliol de 1934. S'hi van cometre un seguit d'assassinats extrajudicials. Importants figures d'aquest front de l'estrasserisme, la facció més esquerrana del partit nazi, van ser assassinades, entre elles el seu líder, Gregor Strasser, així com també d'altres figures antinazis destacades. Hi van morir 85 persones pel cap baix i molts fons eleven entre 150 fins a 200, mentre que més de 1.000 van ser detinguts. La SS i la Gestapo van cometre la majoria d'aquests assassinats. Aquesta nit, coneguda com la dels ganivets llargs, representa un important punt d'inflexió en la història del Tercer Reich d'Adolf Hitler.

No ens movem d'Alemanya, però uns quants anys després ens en anem a l'any 1990. Un 30 de juny del 1990, dins del procés de reunificació alemanya, la República Federal Alemanya i la República Democràtica Alemanya unifiquen les seves economies pocs mesos després de la caiguda del mur de Berlín. El marc de l'Alemanya Oriental es converteix a marc alemany en termes completament paritaris.

I ara ens anem el 30 de juny de l'any 2004. Ens anem a Iraq, ens anem als Estats Units, quan tal dia com avui aquest país lliura a la justícia iraquiana Saddam Hussein i 11 dirigents més del règim baasista. I acabem aquestes efemèrides, ens anem a l'any 2005, ens n'anem, tornem a Espanya. Tal dia com avui, un 30 de juny de l'any 2005, les Corts Generals d'Espanya aproven la llei del matrimoni homosexual amb 187 vots a favor, 147 en contra i 4 abstencions.

deixem Alaska i vindrem amb aquest A qui li importa. I anem, en aquest cas, a sardanes. Ens anem a l'any 1955 i amb ell obrim el capítol de naixements, del dia que avui naixia a Montpeller, a la Catalunya Nord, Pascal Cobelade, músic nord-català. Naixia tal dia com avui de l'any 1955, avui aquest músic nord-català fa 71 anys. I una altra persona que naixia tal dia com avui, aquesta veu. Ens anem a l'any 1981, quan tal dia, com avui un 30 de juny, naixia. Àlex Casademunt i González, cantant, actor i presentador. Conegut per donar-se a conèixer amb aquest concurs de televisió, amb Operación Triunfo, en l'edició en què hi havia, per exemple, Don Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natàlia Rodríguez o David Bustamante. Un Àlex Casademunt que naixia un 30 de juny de l'any 1981 a Vilassar de Mar i que moria molt jove un 2 de març de l'any 2021 a l'edat de 39 anys després de patir un accident anant amb moto.

0: I una altra persona que celebra anys, que naixia tal dia com avui, aquesta veu.
1: Era tarde para tu costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido.
0: És la de l'actriu espanyola de teatre, de cinema i televisió, Lola Herrera. Doncs bé, naixia tal dia que va avui de l'any 1935, a Castella Lleó, a la ciutat de Valladolid. Avui, Lola Herrera fa 90 anys.
1: De ancha, amico y vida. Pero tú te hacías un ovillo. Decías que de siempre, desde chiquitín, desde que tenías uso de razón. Però esta mañana estaves boca arriba.
0: I un altre naixement de tal dia com avui, en aquest cas, d'un esportista. Tal dia com avui, a Baltimore, a Maryland, als Estats Units, naixia el nedador Michael Fred Phelps. Michael Phelps, avui en fa 41. Un Phelps que va guanyar fins a 8 medalles als Jocs Olímpics l'any 2004 a Atenes.

I si ens anem al capítol de necrològiques, deixem els naixements. Un 30 de juny de l'any 1987 moria a la ciutat de Barcelona Frederic Mompou, compositor català. Un compositor català conegut sobretot per les seves peces per a piano sol, com la que estem escoltant, aquesta cançó i dansa. Ens queden 4 minuts per arribar a la una del migdia. Efemèrides musicals. El 30 de juny de l'any 1943 naixia Florence Ballard, una de les integrants d'aquest grup, les Supremes.

ara de les Supremes a Donna Summer, si surt. Un 30 de juny de l'any 1979, Donna Summer es converteix en la primera cantant femenina en tenir dos temes en el top 3 de les llistes nord-americanes a la vegada. Un dels que estem escoltant, aquest Hot Stuff, en el número 1, i Bad Girls, en el número 3, van ser-hi conjuntament durant 4 setmanes.

Amb Donna Summer, doncs, acabem. Nosaltres tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets a les 12. A continuació, d'aquí un minutet i mig, les notícies, i a continuació, el passeu. Fins demà. Adéu-siau.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimarts, dimarts 30 de juny, el darrer dia de mes. I avui, a banda de l'estimat Pere Fontanals, que com sempre ens acompanya cada dimarts, què tal, Pere?
1: Bé.
0: Molt bé. Ens acompanyen dues persones més que el desembre del 2020 van coincidir en un viatge que va arrencar a la plaça Puig Mercadal, formant part del projecte Artífex Viver Creatiu, impulsat per l'Ajuntament de Manresa, i que gairebé 6 anys després les ha portat amb aquestes dues persones fins al número 13 del carrer Vilanova, en ple centre històric, sota el nom de la Simbiosi. I què és la Simbiosi? Evidentment, elles ens ho explicaran millor, però intento fer una mica de resum. Doncs és molt més que una botiga, perquè és un projecte compartit on 5 artesanes, amb una mateixa manera d'entendre la creació, el comerç i el consum de proximitat, uneixen esforços per donar visibilitat als seus productes i demostrar que una altra manera de consumir també és possible. Avui volem conèixer com ha evolucionat aquesta iniciativa que els va obrir portes el setembre passat, a la Simbiosis, però que ja s'havia gestat mentre hi havia l'Artífex Viver Creatiu, i com sobreviuen o quins reptes tenen de viure de l'artesania en un món que cada vegada és més globalitzat. Així doncs, sense més preàmbuls i per parlar-ne amb més profunditat, saludem a la Sílvia Bayer, que la tenim aquí a la punta, la creadora del taller de la tieta. Què tal, Sílvia, com estàs?
2: Bon migdia.
0: I la Caral Aro, que és l'alma mater, diguéssim, de Macropus. Mm-hmm. Com esteu?
3: Bé.
0: Qui us està substituint ara mateix a la botiga?
4: Doncs ara mateix tenim tancat. El dimarts al matí tenim tancat.
0: Vale. No, perquè aquesta és l'altra, no? És a dir, a veure, sou 5 artesanes, que no sé si totes us veu conèixer arran de formar part del projecte de l'Artífex Viver Creatiu, o si us veu anar trobant, vosaltres dues evidentment que sí. Ja sé que no comencem ben bé pel principi, però expliqueu-nos això, o sigui, qui són les 5 artesanes que ara mateix formen part de la Simbiosi?
2: Doncs són 5 marques, com hem dit, és Macropus, taller de la tieta, també hi ha la L.I. Joies, la Lídia, que és joiera, també hi ha la Ivet de Floconut, de cosmètica natural, i la Cris de Boira, que fa roba.
0: Tot això sou de la Catalunya Central, del Bages...
2: Bueno, Rellinars, no. El Boira no. Boira no és del Bages.
4: Més a Terrassa, Rellinars.
2: Sí.
0: Bueno, tocar.
1: Rellinars
0: sí.
2: Però
0: està molt bé que especifiquem, perquè nosaltres també ens sabria greu que diguessin que, jo què sé, que Navàs és Berguedà, no? Vull dir que...
1: Ja.
0: Sí. Val, molt bé. I... vosaltres dues, sobretot, és roba, no? Expliqueu-nos una mica en què consisteix cada negoci, diguéssim.
4: Nosaltres dues estem molt relacionades amb el món de la maternitat i el nadó i tal, tot i que no tot és això, perquè la Sílvia també fa complements per adultes o adults, i jo també faig roba que no pot estar, que pot no estar lligada amb la maternitat, també. Mm-hmm. Però bàsicament sí, ens unim molt dins d'aquest món, jo i la Sílvia. La Sílvia fa això, més complements, necessers, pitets, bates, no? Mm-hmm. Vols afegir alguna més?
2: Bueno, tot el que és complement pel nadó.
0: Val.
4: I a part també fas creuers i tal i qual.
2: Hi ha coses per adults, també.
4: I jo faig temes relacionats amb el porteig, la lactància, l'embaràs, no? Roba per això també, porta nadons, i llavors roba com poden ser això, petos, que serveixen molt per l'embaràs, però que no
0: els
4: fa falta
0: portar,
4: que tinguis fills per portar-los, no?
0: I Floconut, per exemple.
4: Floconut fa cosmètica natural, té el seu obrador Navàs, té una botiga també Navàs, no? I fa tot, bueno, cosmètica natural. La Lídia fa joies.
2: Treballa amb la plata, bàsicament.
4: Sí, amb plata. I la Cris fa tèxtil, fa moda.
0: I d'aquestes 5, qui ve de l'Artífex?
2: Nosaltres.
0: D'acord, molt bé. Artífex, ens situem perquè he estat recuperant d'arxiu, diguéssim, també a Nació Manresa, que es veia que la inauguració, que va ser el desembre del 2020, tothom...
4: Octubre, va ser l'octubre.
2: No,
0: però l'oficial on hi va haver...
4: Sí. COVID i tal,
0: Tothom amb mascareta.
2: I separats.
0: I separats. I aquí a Canal Taronja, que clar, no he volgut agafar les imatges de la inauguració perquè tothom surt amb mascareta. És espectacular. Clar, com va ser això? És a dir, l'Ajuntament, no sé si tu recordes, Pere, quan...
1: Bueno, es va obrir com una convocatòria, em sembla, si no m'he equivocat, mesos enrere, i llavors van optar-hi diferents candidatures, i llavors suposo que el Servei Tècnic de l'Ajuntament va triar els perfils que més s'adequaven
0: Vosaltres recordeu que hi havia abans on hi ha ara l'artífex?
2: A casa Joana fa molts anys, li diuen.
4: D'energia, i alguna de segona mà, que encara venia gent moltes vegades a dir que això no és la botiga de segona mà.
2: Que després va estar a la plaça Europa i ara al carrer Pompeu Fabra.
0: Ah, val, aquesta botiga de segona mà. Val. És, per situar l'audiència que no hagués anat mai a l'artífex, és pujant la muralla...
1: A l'entrada del mercat.
0: Exacte, sí, l'entrada del mercat a mà dreta, fa cantonada, i clar, l'artífex, això, vull dir, comenceu el 2020 aquella aventura, que és el que deia una mica el Pere, no? Us assabenteu que l'Ajuntament decideix crear un espai, diguéssim, en el qual vosaltres no havíeu de pagar lloguer, simplement les persones que hi entressin podien vendre...
1: No es pagava lloguer,
4: sí que pagàvem lloguer. Però sí que pagàvem lloguer,
0: vale,
4: sí.
0: Vale. I llavors, vosaltres dues, quan l'Ajuntament, és a dir, fa 6 anys, ja teníeu els vostres propis projectes, o a partir dels vostres d'aquell anunci vau dir mira, doncs ho tiraré endavant.
4: Ja teníem.
2: Ho teníem engegat, ja.
0: Val.
4: Jo, sobretot, jo vaig començar online. Llavors, jo tenia la botiga online, que ja em funcionava molt bé, i a casa tenia un petit espai on la gent venia i tal, igual, no? Tipo showroom, però clar, era com molt rupestre, no? I em va anar... Jo, a més, em traslladava de Manresa a viure a un altre lloc, i em va anar, com en ell el dit, veure aquella convocatòria, perquè va ser necessit un espai a Manresa, no? I em va anar com en ell el dit.
0: I tu, Sílvia,
2: jo anteriorment només feia com mercats als diferents pobles i lo típic d'Instagram, no? Que va sent, però jo feia molt mercat.
0: I què va fer que decidissis? És a dir,
2: perquè jo ja em rondava i sí que havia enviat locals i tot amb una altra noia per compartir, i quan entrava la pandèmia ho vam frenar-ho, i després va sortir això, va dir, pues ja està, ja hi som.
0: Molt bé. Us diuen que sí, que sou les escollides, i amb qui més us trobeu allà a l'Artífex?
4: Amb les d'Esparc. Que, de fet, crec que tu ja les coneixies.
2: Jo ja les coneixíem,
0: les
2: d'Espart són... I la teva cunyada.
1: Les espardenyes.
0: Sí, les espardenyes d'Espart. Sí. Jo, bàsicament, vosaltres perquè esteu molt familiaritzades, però vull dir, potser hi ha gent que diu que això d'Espart.
4: Les espardenyes, sí.
2: De vetes.
0: Que ara mateix són aquí, al carrer Nou, de fet. I l'Ingrid de l'Olets, no?
2: Sí.
0: Val, és a dir, hi havia quatre propostes de negoci, tres bastant vinculades, que són les vostres, petita infància, maternitat, no? Que seria una mica l'Ingrid de l'Olets, que feia com joguines
4: de
0: així
4: cartró.
0: I d'Espart, que per tothom, diguéssim, no? Sí, d'Espart per tothom.
2: Sí, per petits i grans.
0: Com, clar, inaugurar per pandèmia i arrencar per pandèmia, entenc que tampoc devia ser la millor de les arrencades. No. Com recordeu aquells inicis?
2: Bé, va ser com curiós, perquè també no podies deixar entrar més gent, segons quanta gent a la botiga, no? I la gent feia com cua fora, i era com curiós, les cues a fora a la botiga, i que quan sortia un, entrava un altre.
4: Bueno, i que preparar una inauguració sabent que has d'anar amb mascareta, que no pots entrar, que va ser curiós, comparat amb la inauguració que hem pogut fer ara, no? Amb l'altra botiga.
0: Clar, que devia quedar deslluït. I clar, llavors també, suposo, entendre-us entre vosaltres. Això també és un repte, de dir, escolta'm, jo poso una botiga per mi... Per tant, les normes les poso jo. Com va ser aquesta entesa del principi, no? Com us organitzàveu, què fèieu?
4: Clar, el tipus de... O sigui, Artífex, de lo que és ara la simbiosi, és un model molt diferent.
0: Comencem,
4: no?,
0: per Artífex.
4: Sí. Artífex era un projecte de l'Ajuntament on tu entraves, no sabies amb qui comparties i sabies que tenies un espai, però era com la teva botiga, tu adequaves els teus horaris, diguem, no?
2: Sí, sí.
4: Però no t'havies de per què entendre amb les altres. Llavors, cadascú feia una mica l'horari que
2: cada marca tenia el seu horari,
4: no? Sí. I no tenies per què això vendre coses de l'altra marca.
0: Clar, però si algú ha entrat a Artífex, que entenc que segur que algú de l'audiència hi haurà entrat, és un espai petit.
2: Sí, sí.
0: Vull dir que si no t'entenies amb l'altra persona, també ho tenies una mica pelut. Sí. Vull dir que entenc que al final... us va sortir compte, vull dir, com ha anat evolucionant, com durant aquests anys d'Artífex, com ha anat evolucionant la relació, perquè llavors decidiu que és una bona idea seguir
2: compartint-la,
0: no?
4: Sí.
0: Com ha anat evolucionant?
2: Vam evolucionar, vam decidir que la Caral i jo volíem seguir tenint botiga, no?
0: No, però jo dic a dintre, és a dir, què heu après durant aquests anys de compartir un espai tan petit de botiga, perquè jo podia entrar a l'Artífex, voler alguna cosa de la Caral i que em despatxessis tu, vull dir que al final va ser com no? Una mica molt, molt comunitari, molt tribu, no? Aquella botiga.
2: Sí, és en plan, avui vens a buscar una cosa a la Caral, no? I un altre dia vindràs a buscar una cosa meva, llavors t'acabes despatxant, bueno, atenent a la gent que venia a buscar cosa d'una marca o d'una altra.
0: Per tant, era una mica, al final, ja no eren petites botigues dintre d'un local.
2: Tot i que sí que hi havia tres caixes, vull dir, sí que érem com tres botigues, però...
0: Però una mateixa podia també estar per les altres dues botigues si no hi eren les seves dependentes, entenc.
4: Si no hi eren i si volies, no? Perquè... Per exemple, amb les espardenyes mai va bé aquest tracte, fer-ho. Sí. Per tant, bueno, i que també és lícit, vull dir, no cadascú tenia el seu espai, si volies ho feies i si no, no, llavors. Mm-hmm. Entre nosaltres dues sí que ho fèiem, amb les de les espardenyes no hi havia com aquest tracte amb això, i per tant, bueno, respectable, no?
0: Sí. Clar, llavors ens arriba un dia, perquè em sembla recordar que aquesta convocatòria... que us va acabar obrir l'Ajuntament i que llavors us va permetre posar la vostra botiga dintre de l'Artífex, durava un temps determinat, sí. No? Durava 5 anys.
4: Era 3 anys prorrogables, 2 més, sí. Que al final van ser aquests prorrogables.
0: Sí. Uh-huh. Llavors, suposo que amb aquests prorrogables vosaltres ja estàveu pensant coses, no?
2: Sí, el quart any ja vam començar.
0: Clar, perquè sabíeu que la cosa s'acabava. Sí. Si la valoració era bona... Mm-hmm. Havíeu de seguir com va ser aquest així. Últim any poder d'Artífex i
2: va ser molt intens.
0: expliqueu.
2: Bueno, jo recordo el novembre, no, que vam com parlar-ne amb la Caral i vam dir volem seguir tenint botiga i no ho vèiem anar-hi soles, vull dir, vèiem una cosa compartida com estàvem a l'Artífex. Vam començar a mirar l'ocàs, vam dir si fóssim una més i bueno, una més fins a ser 5. Mm-hmm. Que vam dir ja està, frenem.
0: Teníeu molt clar que el local volíeu que fos el centre històric?
2: Sí,
0: no,
2: sí, sí, miràvem centre històric.
0: Per què?
4: Perquè creiem que és un lloc on la gent baixa, no?, a fer les compres, perquè hi ha més visibilitat també de botiga, la gent... Sí, teníem clar que volíem que fos el centre, no? I perquè creiem en el centre històric, no? Perquè últimament només que es tanquen botigues, no?, i locals, i calia també una...
0: Clar. El centre. Llavors, em vau haver de mirar gaires o va anar com en ell el dit que tanqués? Era la festa?
2: 4 o 5.
1: La gresca.
0: Sí,
4: era la gresca. No en vam mirar molts perquè els preus, a segons quins llocs, també estan disparatats. O sigui, sabíem que teníem un topall i que no volíem passar d'aquest topall.
2: Ja sabíem on no havíem d'anar. Sí.
0: I llavors ens vau veure aquell local, vau veure que era poder massa gran només per vosaltres dues i vau...
4: No, i per tant, perquè també volíem ser, ser més, creiem que això, que sent més també seria més bonic de compartir, no? I que hi ha projectes d'artesania aquí a la zona que són prou macos per lluir-los juntes. Mm-hmm.
0: Per tant, veu ser vosaltres que veu fer una crida o veu anar a buscar vosaltres persones que creieu que convergien en aquest projecte i que podien formar-ne part?
2: Primer vam fer una busca nosaltres i després per la cinquena sòcia sí que vam fer una crida.
4: Per l'última sòcia vam fer una crida, però per la resta vam ser nosaltres que vam anar a parlar.
2: Vam anar a picar portes.
4: Sí. Mm-hmm.
0: I va haver molts nos?
4: No, directament amb els que parlàvem, jo crec que ja vam dir, va, parlem amb... No, però sí que és veritat que quan fas la crida, doncs tampoc hi ha tanta gent autònoma, no, que estigui a la zona i que, i que estigui disposada, perquè hi ha molta gent que està treballant i que no té temps tampoc de dedicar-se a això, no?
0: Clar, això es comença a gestar més o menys un any abans que inaugureu la Simbiosi, és a dir, estem parlant que si la Simbiosi la veu inaugurar el setembre del 25... Això poder, ho veu començar
4: a estar... El gener,
2: pel desembre hi vam anar a veure locals, ja.
4: Sí, però bueno, va ser com deixem passar Reis i tal, i ens hi posem, no? Sí.
0: Llavors, suposo que hi van haver d'haver moltes reunions amb les altres tres artesanes de com havia de funcionar tot plegat, no? Expliqueu-nos una miqueta els estatuts de la Simbiosi.
4: Sí, o sigui, està clar que és un projecte en col·lectiu i qualsevol projecte en col·lectiu requereix de moltes reunions, de parlar molt, de molta entesa, no? I crec que, o sigui, a pesar de que no ens coneixíem, amb les altres noies ens coneixíem molt poc, de saber la marca, d'alguna fira, d'algun mercat, no?
2: Ha sigut molt fàcil.
4: Però ha sigut molt fàcil i molt bonic, també, vull dir, perquè hi ha hagut com molta entesa, molta estima sempre que s'ha pres una decisió, no?, i que algú no ha semblat bé, doncs crec que al final era com, bueno, però ens estimem, no?
2: Una abraçada.
4: Ens cuidem, no?
2: Sí, és molt bonic. Sí.
0: I funcionar com un negoci, és a dir, clar, dieu, ara els dimarts al matí no hi ha ningú, no? Una mica com... Quins horaris fa la Simbiosi? Sempre, si vinc, per exemple, un dimecres a la tarda m'hi trobaré la Sílvia, o pot variar?
2: En principi, nosaltres tenim estipulat que l'horari normal de botiga és de dilluns a divendres tardes, de 5 a 8, i els dimecres i divendres de 10 a 1. Uh-huh. I els dissabtes obrim de 11:15 a 14:45. Uh-huh. Llavors, sí que nosaltres tenim el nostre calendari, que diem, doncs, els dilluns tardes sempre hi ha la Sílvia, els dimarts hi ha la Lídia. Uh-huh. Tot i que hi ha vegades, ostres, avui m'ha sortit un imprevist, no puc anar, i ens fem uns canvis de torn, que en diem uh-huh. nosaltres. Uh-huh. D'aquesta manera, al llarg de l'any, i som totes a les mateixes hores.
1: Uh-huh. Llavors, entenc que també entre vosaltres heu hagut d'aprendre els altres els articles
2: sí,
1: de les companyes.
2: Sí.
1: De manera que quan
2: estigueu
1: sols, si no us venen a demanar el ben bé vostre, sí. que pugueu explicar-ho i pugueu...
4: Sí, sí, sí, exacte. Requereix de formacions, sí. que no ho hem fet, no? I d'anar aprenent, no?
2: Del dia a dia.
0: Sí. I això de les marques amigues que dèieu, perquè no només veneu coses de les 5 artesanes, sinó que també...
2: Tenim marques amigues que ens porten el producte i ens el deixen per vendre. Uh-huh. Llavors tenim marques que són, no són Catalunya Central, sinó que és arreu de Catalunya. Sí. Podem dir les marques, no són tan centrades al Bages.
4: No, sí, sí, i exacte, sí. i artesanes. I de
2: sí, tots són artesanes. Sí.
0: I allò, no ho sé, ara potser, però tenir una miqueta de gelos perquè n'hi ha una que ven molt més que l'altra, això pot passar?
4: Sí, sí, passa.
0: I això es gestiona passa. O es viu en silenci?
4: No, es gestiona, però... Bueno, però és complicat, sí. és complicat.
0: Poseu-nos algun exemple.
4: Genera... I s'entén, eh? Vull dir, és això. Sembla que a vegades els diners, vale, sí, però l'important és cuidar-nos i tal, però és veritat.
1: Bueno, clar.
4: Doncs hi ha això, sempre hi ha això, no? Mm.
0: Clar, passeu moltes hores juntes, vull dir, compartir aquest malestar... Vull dir, quin és la... Bueno, vull dir, la vostra manera de cuidar-vos, com hem d'entendre la vostra relació més enllà de l'estar cara al públic, no? Vull dir, sí, l'obertura de la botiga és d'aquesta hora a aquesta hora, però
2: després...
0: més enllà, què hi ha un cop s'abaixa la persiana?
4: Hi ha molt
2: de WhatsApp. Grup de WhatsApp que treu fum.
4: Sí, el grup de WhatsApp treu fum, no?
0: I què parleu? Treu fum per què? Què...
4: Bueno, perquè hi ha, clar, o sigui, cadascú té la seva vida, som cinc, no és fàcil, no? Cadascú té la seva vida, les seves coses, les seves històries, i costa moltes vegades, a final de mes, doncs dir... Vale, perquè som una botiga que funcionem, que cada marca es queda lo seu, no? Uh-huh. I lo de les marques amigues ens ho dividim entre totes.
1: Va.
4: Llavors, què passa? Aquí passen dues coses. Una és que jo i la Sílvia venim d'un projecte que ja estava funcionant, que ja ens coneixíem i que ja teníem una clientela, no? Uh-huh. I les altres no. Llavors, això requereix també de...
2: Bueno, que han de donar a conèixer les altres.
4: Sí, picar una mica de pedra al principi, mm-hmm. no? A donar-te a conèixer, a fer la teva clientela i tal. Però quan estàs veient que cada mes no, hi ha unes que venen més que tu, doncs s'entén perfectament que també pugui generar malestar, no? Mm-hmm. I això és el que constantment hem
2: sí.
4: de gestionar.
0: I com ho treballeu? Això em refereixo.
2: Bueno, explicant molt que si s'han donat a conèixer, intentar-los ajudar a fer la venda, no?
4: És sí,
2: que s'han
4: no,
2: de buscar
4: intentar,
2: el client.
4: Sí, intentar, com dir, val, també és veritat que sou projectes més nous, per tant, intentem visibilitzar-vos més, intentem, si hi ha un mes que una és la que està venent menys, doncs, que es visualitzi més a les xarxes, o fer propostes sí. així, o intentar buscar la forma de com aquesta persona també pot guanyar una mica més, tant de visibilitat, com de diners a final de mes, no?
0: Veu inspirar-vos amb algú? Perquè ara em venen dos exemples al cap d'una botiga o un espai semblant a la Simbiosi. Un és a Olot
4: sí.
0: i un altre és a Solsona, que em
4: sí.
0: sembla que ha obert fa molt poc, però vull dir que va ser entrar i dir, ostres, és ben bé una mica... No sé si al llarg d'aquest procés us heu anat a assessorar també de dir què funciona, quin tipus d'artesania o quin tipus de producte funciona, quin tipus no, o si teniu algun espai que dieu ens agradaria que la gent ens tingués amb la mateixa consideració que tenen aquest espai, per exemple.
2: Bueno, els de Olot, el Clau, sí que és veritat que la Ivet pues, coneixia molt una noia de les sòcies allà, i sí que saca molta informació, no? Teníem dubtes i els demanàvem, ostres, això tenim un dubte. I era com un assessorament que ens van fer.
0: Mm-hmm. Dubtes del plan què?
2: Bueno, com la Constitució, no?
4: Sí, això, la Constitució, com ho feu comptablement, sí. què sou, associació, cooperativa...
0: Més a nivell burocràtic.
2: Sí, més burocràtic, sí. sí. Mm-hmm. Jo crec que teníem molt clar com volíem que funcionàvem
4: sí.
2: nosaltres, vull dir...
4: Mm-hmm. Sí.
2: Teníem moltes coses.
4: Clar, el que ens faltava era això, establir com uns estatuts de com ho fèiem, que també
2: sí.
4: clar, ha sigut el primer any i hi ha coses que s'hauran d'anar modificant, vull dir, vas aprenent a mesura que vas avançant, mm-hmm. no? Mm-hmm.
0: I des de la inauguració fins ara, què ha passat? És a dir, noteu que realment la gent ja té la tendència a venir fins al carrer Vilanova, costa fidelitzar la clientela, feia 6 anys que estàveu a l'Artífex i, per tant, ara, ostres, que l'hàbit canvi de no? L'hàbit de rumb.
2: Bueno, hi ha gent que encara hi va allà, a l'Artífex. Sí.
0: Què passarà a l'Artífex, no? Dir, això no sabem què acabarà.
1: No, jo ho tinc preguntat, però encara no m'han respost.
0: Encara no ens han respost. No, perquè la idea en un primer moment era dir, val, molt bé, 3 anys més dels prorrogables, tornem a obrir convocatòria i que vinguin, no? La idea era com dinamitzar.
2: Sí, tota... però com que l'altre Artífex encara no està ple, no? Perquè hi ha 2 artesans.
0: El de la Plana de l'Om,
2: sí,
0: clar.
2: Jo crec que no...
0: I creieu que és perquè no hi ha artesans, que no estigui ple?
4: Pot ser.
0: Pot ser, nena, si no ho sabeu vosaltres, que esteu en el sector, no? A veure, quina diagnosi feu ara mateix de la salut?
4: No, jo crec que no hi ha artesanes en regla, diguem, autònomes, no? I costa trobar això. A part, també, que una artesana necessita temps per fabricar, per produir, per fer, no?
1: I per vendre.
4: I és veritat que aquí la convocatòria que hi ha també has de fer com uns horaris molt de botiga.
2: I has de ser.
4: I has de ser, per tant, això no et permet tampoc, no?
2: Tenir marge per produir.
4: Clar. Clar, nosaltres també, la Simbiosi és un projecte que també pretén, doncs, ser això, una comunitat on també tinguis temps no només d'estar a la botiga, sinó de fabricar, de fer, no? D'estar al taller, exacte.
0: I de conciliar.
4: I de conciliar, de fer tot.
0: Clar, veus, no m'havia plantejat això, no, mai? El fet que hi ha moltes persones artesanes que no estan donades d'alta, no? I que de vegades l'artesania potser és més concebuda com un divertimento, sí, o un passatemps.
4: Bueno, o més precària.
2: Manualitats.
4: També és veritat, no? Que és molt precària, no? Clar, pagar-te els autònoms i viure d'això, doncs, bueno, no són barats els autònoms, no? Llavors t'ha de sortir a compte.
0: Clar. Què hauria de canviar, segons tu, Pere, perquè l'artesania ocupés un lloc igualitari.
1: Amb el tema aquest dels autònoms, és, el tema empresarial està mal muntat, en l'aspecte en que si t'hi guanyes bé la vida, doncs no hi ha problema en pagar uns autònoms o en pagar el que sigui. El que passa que la part oposada a guanyar-te bé la vida gairebé és entrar en el subsidi. O sigui, un autònom que mitges guanya la vida per poder pagar no surt a compte. Llavors, el que s'hauria de fer a nivell estatal, crec jo, és que el fet de donar d'alta segons quins autònoms fa que l'Estat també s'estalvi segons quins subsidis. O sigui, una persona aturada, ara estic posant el cas extrem, però una persona que està aturada o que està cobrant algun tipus d'ajut i que fa 4 merdetes, primer fa circular diners en negre, encara que sigui en petita quantitat, i li costa uns diners a l'Estat. No sé si m'explico.
0: Si
1: es facilités, no és que l'Estat deixi d'ingressar els 280 i pico euros d'autònom, o 300 i pico, perdó, jo fa 3 anys que no tinc autònom.
0: Ja s'ha anat fent.
1: Sí, doncs els 300 i pico euros, no, o sigui, deixaria, no és que deixi d'ingressar això, sinó que deixa de pagar l'altre, amb la qual hi hauria d'haver-hi una figura intermitja entre guanyar-se la vida d'autònom i rebre subsidis. Alguna figura entre mig?
0: D'autònom artesà.
1: Estic parlant d'autònom en general, sí, però aquí potser on es veu més clarament és en artesania. Clar, és que estem parlant de 300 euros. Quants pitets ha de vendre per fer 300 euros nets?
0: Totalment.
1: Vull dir que no estem parlant de... I ara que té un lloguer, sort que encara són 5
2: a... repartir.
1: Són 5 a repartir, però clar, tu digue-li a un artesà que ha de posar-se a pagar un lloguer de... Ara no m'atreveixo ja a dir el preu, perquè ja m'han corregit abans, però...
0: No, ja us volia demanar,
1: però un lloguer...
0: Quan pagueu de lloguer?
4: 800 euros.
1: És el que anava a dir, 700-800 euros, i encara està prou bé pel local que teniu.
2: Sí, és gros.
1: Suma-hi els autònoms. Suma-hi si tens alguna persona contractada, però si no tens cap persona contractada vol dir que si aquella botiga obre 8 hores al dia, o 10 hores al dia, i el dissabte al matí, doncs totes aquelles hores estàs allà. Encara que al final et puguis posar un talleret per fer les teves coses. Ara mateix obrir una botiga en qualsevol circumstància, no només els artesans, és molt complicat. Ha pujat molt, tens molta competència, tens molta competència a les xarxes, tens molta competència també a les grans superfícies, tens molta competència en tot. L'artesania no te la trobaràs a les grans superfícies, però n'estic segur que a les xarxes et trobes persones, que és el que dèiem abans, que la precarització fa que no siguin donats d'alta d'autònom, però que si poden vendre quatre cosetes, venen quatre cosetes, amb la qual tens una competència. Uh-huh. I és això, vull dir, és que parlem 300 per 5 són 1.500, 1.500 més els 800, ja són 2.500 euros que se'n van cada mes així.
4: Sí, sí.
1: I estem parlant de pitets, que no estan venent cotxes ni...
4: Parlo
1: de pitets, no, vale? parlo de joies de plata, que ja deu haver-hi alguna més.
0: I de sabons, i de
1: sudores. Que deu haver-hi més marge, però tot i així estem parlant de productes de marge. No estem parlant de productes que sigui 100% net. Vull dir, hi ha una matèria, hi ha unes hores que s'hi gasten.
0: Vull dir que... I hi ha d'haver, per suposat, una passió brutal, perquè és que si no, això no ho faríeu. És a dir, és com dir, em llenço pel precipici, no? És a dir, què us manté encara dempeus, tenint en compte que el Pere té tota la raó, vull dir, els negocis cada vegada en tanquen més si són de proximitat i més si els preus, diguéssim, són justos.
4: Clar, sí.
0: Què us manté?
4: Bueno, a mi personalment em manté que el meu projecte me l'estimo com quasi bé com un fill. Tinc tres fills, doncs és que, sempre ho dic, no? És com un quart fill per mi, no? Això, i és cuidar-ho, també és mimar-ho i també és veritat que el meu públic és molt fidel, o sigui, en general els públics són fidels, sí. Però el meu públic és molt fidel i és un públic que m'agrada molt. A mi el tema de la maternitat, que vinguin embarassades, que després pugui veure el nen, que... jo m'estimo molt el meu projecte, m'estimo molt, crec que la clientela que ve tant amb el meu projecte com amb la botiga en general, no? Creu molt en aquest tipus de projectes, no? I valora que estan fetes aquí, que clar, i nosaltres anem a un públic que valora això.
2: És que la gent ja no, ni ens entra a la botiga. Jo crec que ja de fora ja...
4: Com... O entren i diuen, ui, que car, no? Sí. I ja està, i se'n van, no?
0: Exacte.
1: Bueno, és que vosaltres no teniu clients, teniu militants.
2: Teniu militants.
0: Sí,
1: Gent que milita en el consum responsable, sí, en el consum conscient.
0: Sí.
1: És una cosa que s'ha de militar, tal com està concebuda ara.
0: Totalment, no, és qüestió de militància, però també pot ser qüestió, escolta'm, que hi hagi algú que no hagi trobat en la seva vida un xampú que li vagi tan bé com el de Floconut,
4: També tenim aquest tipus de client, com, ostres, compro això perquè no ho trobo a un altre lloc i m'encanta, però després me'n vaig a comprar coses Mercadona, a l'Amazon, però en general tenim un públic molt fidel i que estima molt el que fem. No, sí. I que valora molt que està fet aquí, que ho fan unes persones amb les seves mans, no? Amb el seu temps.
2: Que van repetint, que ja ho veus, que van venint, no? I dius, estan contents.
1: Jo tinc una pregunta de curiositat, ara tornant enrere i tenint en compte com està l'Artifex ara.
0: Sí.
1: Avui.
0: Surt
1: a compte? Va sortir a compte la vostra experiència a l'Artifex?
4: Sí.
1: Vull dir que si hi ha artesans que dubten, vull dir, tornaríeu a repetir el pas.
2: I tant.
4: Sí.
2: De fet, ho vam demanar si ens allargaven i tot.
1: Vale, vull dir, durant aquests 5 anys us heu guanyat la vida.
2: Sí.
1: Més bé o més malament, però us l'heu guanyat.
4: Sí. Sí. Home, si no, no estaríem seguint. O sigui, jo tinc 3 fills, he de poder mantenir els meus 3 fills.
1: No, però com que ho fas, amb tanta passió, vull dir que a vegades es confon la passió també amb el... A vegades dius...
0: Que mentre cries estàs cosint.
1: Porto 2 mesos sense guanyar-me bé la vida, però és que m'agrada tant això que aguantaré a veure si...
4: No, nosaltres, o sigui, sí. Si seguim és perquè ens està sortint a compte i lo de l'Artifex ens va servir molt i de fet crec que és una proposta de l'Ajuntament molt maca, no? Per això, per engegar, per no tenir aquestes despeses inicials tan elevades, no? I sí.
0: I també us diré que hi fa molt la gent, és a dir, tant tu, Caral, com tu, Sílvia, vull dir, esteu molt presents a les xarxes, és a dir, que em dona la sensació que teniu molt clar que sense xarxes, diguéssim,
4: clar,
0: no existeixes,
4: sí.
0: No? I que, per tant, el primer aniversari, encara que fos pandèmia, fem un market, sí. No? Un market d'hivern, el repetim, anar fent coses, no? Anar fent bullir l'olla, anar interpel·lant a tota la gent que passava per allà.
1: No, jo he fet la pregunta precisament per això, perquè dèiem, hi ha molts artesans que no acaben de fer el pas de regularitzar la seva situació perquè tenen els seus dubtes, i llavors dic, deixa'm preguntar a veure si realment va bé, perquè potser sense haver-vos guanyat... O sigui, no volia dir que no us haguéssiu guanyat la vida, però em refereixo que a vegades... justeixes.
4: Sí, i ho fas per amor al projecte, no?
2: Sí.
4: No, en el nostre cas sí, però sí que crec que depèn molt del producte que tinguis, no? Vull dir, clar, per molt que t'estimis un producte, potser si no està... O sigui, si no és una cosa tan de primera necessitat o que la gent ho pugui comprar tant, doncs potser sí que això, que ho fas més per amor a l'art i que no vius d'això, no? Insisteixo. Per això també hi ha molts artesans que a part tenen una altra feina, no? Que ho compaginen.
0: Insisteixo, i qui t'acompanya en el camí, perquè si ara mateix l'artífex de la Plana de l'Om encara li falten dos artesans, és, a mi em dona la sensació que no s'ha divulgat ni de bon tros, però la gent que hi és a dintre, l'artífex de la Plana de l'Om, que al meu entendre està en una ubicació gairebé immillorable, no?
2: Tal és preciós.
0: Vull dir que aquí també hi ha això, un caràcter, no? Un caràcter i una voluntat de voler transcendir.
1: I un aparador molt ben parit.
0: I un aparador molt ben parit, és veritat.
1: Que en canvi a la Plana de l'Om no hi és tant.
0: No.
1: Bueno, és diferent, vull dir.
0: No, però potser també es podria, no? És a dir, que jo vull posar molt en valor això, les ganes i la força, i també una mica vosaltres no us definiu, és a dir, no us definiu com a botiga. La Simbiosi és un espai.
4: Sí.
0: De fet, on sempre que... Clar, això suposo que és volgut, també. Per què em voleu dir espai i no em voleu dir botiga?
2: Jo crec que ens ha sortit... Sí.
4: No, perquè realment creiem que és una... O sigui, donem molt èmfasi a que és una comunitat, no? Una comunitat d'artesania, de gent que valora això, no? Que la gent que vingui a comprar s'ho senti com un... Uau, aquests productes són especials, no? No és una botiga convencional. És que no ho és, perquè som cinc sòcies, no? Per tant, no és una botiga convencional i no ho volem vendre com a tal, no?
0: I també, no sé, l'artífex veu començar també, jo recordo tu, Caral, de fet, amb algun taller, allò de reflexologia sí. Podal per infants.
4: Sí.
0: És a dir, més enllà del producte que hi hagi l'experiència o alguna cosa. O tu, Sílvia, per exemple, ets qui vas impulsar el tema dels tatuatges amb la imatgeria de la Festa Major, no? Vull dir que més enllà del vostre producte també feu una aportació
4: a la ciutat, no?
0: Sí. A la ciutat o a la gent que hi viu.
4: De fet, deixa'm dir que acabem de llançar unes samarretes de Manresa. Vull dir que també...
0: Exclusiva! Això encara no m'ha tret cap mitjà, no?
4: I ho vull dir perquè lligat això que dius, no? Nosaltres també tenim ganes de que la Simbiosi, no?, sigui un lloc on s'hi senti molt d'orgull de Manresa, no? Per tant, i com que les coses estan fetes aquí, doncs què millor que llançar un producte que sigui d'aquí, amb frases d'aquí, sí. No? Del Bages, en general.
0: Ai, com és aquesta samarreta? Ara la vull veure.
4: Hi han 5 dissenys, no?
2: Que l'hem fet juntament amb la Carla, amb la Menda.
4: Sí,
0: la Menda, sí.
4: Creadora gràfica.
2: Sí, sí, sí. Ens hem ajuntat i hem fet conjuntament aquest projecte. Són samarretes confeccionades aquí, estampades aquí i dissenyades aquí.
4: Uh-huh. Amb 5 il·lustracions diferents, sí. De Montserrat, d'un pipiripip.
0: A veure, jo ara, mentre aneu parlant, jo les busco, no? Perquè si ja hi ha la prebenda... A veure, digueu preus, digueu on la gent les pot
2: trobar...
0: Són
2: 27,90 en prebenda, i quan s'acabi la prebenda el 15 de juliol serà 29,90.
0: Talles infantils, també?
2: No, de moment més adults. Vale. Ja hi anirem,
0: sí,
2: però...
0: Sí, sí, anava a dir...
2: És una que mica.
0: És un error no haver fet infantil, perquè sabeu que sempre són les que volen més. Però...
4: L'any que ve, l'any que ve. És que anem justes de temps, però també pensàvem, ostres, bé, Festa Major, va!
2: Sí, sí.
0: Clar.
4: Una cosa de Manresa, no? La gent
0: totalment.
4: De Manresa... Tenim molt orgull de Manresa, igual que suposo que tot arreu, però...
2: Sí, també és on...
4: Ens faltava, com vèiem, és que no hi ha cap producte, no?
0: Bueno, no ho estic trobant, eh? Si ho voleu...
2: Simbiosi.com.
4: I hem inaugurat web.
2: La botiga online també la vam inaugurar ahir.
0: La botiga online la veu... La veu inaugurar ahir. Doncs...
4: Aprofitant que traiem la prevenda de les samarretes,
0: hem engegat la botiga online. Doncs mentre es carrega, expliqueu-me tipus de públic. És a dir, sí, públic militant, molt bé, però hi ha una tendència de dir, és públic normalment, jo què sé, pares i mares joves, o és més aviat doncs, gent gran, no? Una mica, si hi ha un... Bueno, un perfil.
4: Hi ha una mica de tot. I de fet volem que hi hagi una mica de tot. La tendència gran és públic familiar, perquè és això que comentàvem abans, que venim, nosaltres dos ja venim de l'artífex, ja se'ns coneix d'allà i se'ns coneix com aquest, amb aquest públic. Però cada cop s'està obrint més, no?
2: Sí,
4: aquest ventall,
2: sí,
4: també.
2: Sí, de totes edats.
0: Ja tinc les samarretes,
2: Ja tinc les samarretes.
0: No sé si ho pots punxar, però aquí n'hi ha una que diu Cris Rei, la Xixo, Sandu, Cielo, la Seu. Mira, ara jo quan... Ah, mira!
4: Mira, molt bé!
0: És que això sí que és tenir un equip competent. Llavors hi ha pipiripip,

0: que hi ha, perquè tot
1: no és un lloc de pas. No és
0: tot
1: ben
0: i estar al centre,
1: pas.
0: Doncs, això, el carrer Vilanova Costa. Sempre... no, la gent passa pel Born i el carrer Vilanova queda més, no? La gent ha d'anar-hi més expressament.
2: Però realment aquest carrer hi ha botigues molt boniques i penso que és interessant passejar-hi.
1: I de molta militància, no?, també, perquè tenim l'ingredient, és una botiga, això, no?, de productes a granel, que ha aconseguit fer-se un lloc i fer-se un nom i que hi va molta gent. Tenim el Gínjol, la drogueria aquesta també, a granel, davant vostre, no? L'armari Deco també dèieu, no? Vull dir que, ostres, em dóna la sensació que el carrer Vilanova s'està omplint de projectes, no sé quin ambientillo hi ha entre botiguers, no? Perquè l'altre dia ho dèiem, però com pot ser que hi hagi tantes associacions de botiguers i comerciants només al centre històric, si tenim l'Obric?
2: Cada carrer té el seu.
1: Cada carrer té el seu. Sí. En el Vilanova també hi és?
0: Sí.
1: I què?
3: Bé. És Vilanova Plaça Gispert, oi?
0: Sí. No. És Vilanova i Plaça Gispert, sí.
3: Una mica? No, bueno.
0: Clar, què passa? Que el carrer Vilanova té botigues fins a la meitat del carrer. L'altra meitat del carrer...
2: Al Font de la Ramona i l'Estat.
0: Bé, al Font de la Ramona, però vull dir que està més deixat, no? Diguem. I crec que és un carrer, això, com que podem promoure molt l'artesania, la sostenibilitat, la, no?
1: I a més que està, és un carrer que dona la plaça Gispert, que la plaça Gispert ja de per se té ambient, saps? Vull dir, ostres, a l'estiu amb les terrasses, i la Plana de l'Om, que és com la porta d'entrada ja cap a carrer Sant Miquel i plaça Major. Vull dir que és un carrer, no sé si hi ha alguna cosa que es podria fer a nivell municipal, a nivell d'administració, per visualitzar més aquests punts d'artesania o aquests, no?
0: Sí, tot es tracta de parlar amb l'Ajuntament, que crec que és una cosa que tenim pendent també, que el Gerard és com el president de la...
2: Del Gínjol.
0: El carrer, diguem. Sí. El Gerard del Gínjol, sí, exacte.
1: Sí.
0: I, de fet, l'altre dia vam tenir una conversa, no?, d'ostres, anem a parlar amb l'Ajuntament i incentivem que d'alguna forma puguin indicar que aquest carrer, doncs això, hi ha l'artesania, la producció local, la sostenibilitat, com tots aquests valors que tenim en conjunt les botigues que estem en aquest carrer, no?
1: Clar, és veritat, perquè no sé si a nivell més de Manresa alguna crida amb algun artesà... Bé, bueno, estava pensant en la Núria Malé, que tenim la Núria Malé, que és allà a prop del Pujolet.
0: Sí.
1: Saps? O sigui, si teniu al cap algun artesà o artesana que digui, ostres, mira, aquí s'hi podria col·locar o no? No sé.
0: Estem obertes, Estem obertes. Estem obertes a que pugui venir algú més. També vam fer una crida a una sisena sòcia fa poc, no? Però n'hem acabat de trobar, o sigui, clar, hem d'encaixar, no?, amb aquesta persona. És això, ha de ser autònoma, ha de poder-nos encaixar els horaris que podem fer entre totes. Bueno, no és fàcil. Llavors, jo personalment també sóc partidària de dir, bueno, no cal augmentar, prefereixo disminuir o mantenir que augmentar i fer-ho malament, no? Llavors, bueno...
2: Sense pressa.
1: Consolidar. Sí.
3: Perquè quina figura jurídica teniu?
0: Som associació, de moment.
3: Associació.
0: Sí.
3: Val, o sigui, sou 5 persones que facturen individualment cadascú, com a autònoma, i llavors és una associació. Val.
1: I a nivell més de voler fer coses, per exemple, pel emmarcat en la Festa del Riu, no? També veu fer una xerrada a la botiga mateix. No sé si, jo què sé, clar, fins que no es diu, a vegades la gent no sap que pot proposar-vos coses, és a dir, que esteu obertes a què pugui passar al vostre local, per exemple.
2: Bueno, algun cop havíem parlat, no?, de fer presentacions d'algun llibre o fer coses així com d'aquí.
0: Que sigui una botiga dinàmica, no? O sigui, la botiga és molt maca, a més, o sigui, crec que tenim també un espai a dalt que hi fem tallers, també hi fem tallers, fem tallers de joieria, fem tallers de cosmètica, de confecció, i obrir-nos també que hi puguin haver altres tipus de tallers, és a dir, si alguna artesana té ganes de fer algun altre tipus de taller, també obertes a fer això. Tot el que pugui fer venir gent a la botiga i sigui com... d'aquest caire, no? Doncs estem obertes, i tant.
1: Manresa és pionera en el consum responsable, creieu? O de proximitat, que té aquesta...
0: Jo crec que sí que hi ha molt públic aquí a Manresa, no? I que, de fet, sí que és pionera en obrir un espai així com l'Artífex, crec. No hi ha hagut cap ajuntament. Crec que els principis també es van fer moltes reunions, ens van venir a veure altres ajuntaments o altra gent, no?
3: Per veure un model.
0: Sí, per copiar el model, perquè crec que ha sigut un model molt bonic.
1: Bueno, ni el d'Olot ni el de Solsona, diguéssim, està impulsat per l'Ajuntament.
0: No,
1: vull dir que això va ser proposta de l'Ajuntament. Sí. Però a nivell de societat, no, és que hi ha moltes associacions i molts col·lectius no, que advoquen per això. Tenim el Supercop mateix, no? Vull dir que no sé si això ho percebeu.
0: Jo no sé les altres ciutats com estan. És que, clar, la cosa és que jo no sé com van les altres ciutats. Sí que noto que aquí tenim

0: O sigui, això, tenim un públic fidel, i jo em sento molt sostinguda per la gent que valora això, no? Em sento el calor d'aquesta gent, l'escalf. El que passa que també falta arribar més gent, o gent que encara no ens coneix, no?, també, i aquesta gent és a la que volem arribar, també.
1: Encara passa gent algun dia, diu, ai, fa poc, no, que heu obert? Dic, bueno, dic al setembre.
2: Clar,
1: poc, però no,
2: relativament, poc, sí. clar. I també... que, diguem-ho, també aneu a mercats, seguiu fent mercat, per exemple, a la Fira, a la Fira Mediterrània, i sou totes dues, vull dir que us aneu donant a conèixer,
1: expandint,
2: també.
1: Clar, estem a Manresa, a la Simbiosi, vull dir que ja vas explicant el públic que trobes als mercats.
2: Per això. Cada quan traieu producte nou, en el teu cas, Sílvia?
1: No ho sé. Sobre quan... Si no tinc com una... He de treure tants productes l'any, és a dir...
2: No tens la col·lecció primavera, estiu,
1: no,
2: tot d'hivern.
1: Jo no. Jo com que tinc teixits i vaig fent... diferents, i la gent s'ho pot fer molt al seu gust, no? Vull dir, pots personalitzar molt totes les coses.
2: Què és el que surt més?
1: Clar, és la... ara jo estic amb Vuelta al Cole, tornada a l'escola, llavors jo
2: tornada a l'escola, eh? No, els mestres encara no han acabat i...
1: Bueno, 30 de maig em va venir una clienta i em diu, puc anar mirant les teles per la bata? Dic, un moment, dic, encara no hem acabat el curs.
2: Bueno, està bé, està bé.
1: Sí, ja estic fent bates i les bossetes impermeables per portar a esmorzar, roba de recanvi, ara això és el meu hit de l'estiu.
2: Sí, eh? Vale, vale.
1: Sí.
2: I els teus, Caral, tu sí que vas més per temporades o tampoc?
0: Sí, o sigui, jo sí que tinc, trec coses noves a la tardor i trec coses noves a la primavera, o sigui, aquestes dues estacions, sí. Però tinc bastant producte també que és de continuïtat, o sigui, no treballo tant amb col·leccions, sinó amb novetats de tardor i hivern i novetats de primavera estiu, no? I
1: que, clar,
0: jo crec que el meu producte estrella són les dessuadores i jaquetes de porteig, no? Això, que és el primer producte que vaig tenir, també. Jo ja vaig començar amb això.
2: Però també has anat com, per exemple, el vestit que portes?
0: Obrint, sí, he anat obrint molt ventall. Ara tinc moltes coses, estic molt contenta. Miro la web i penso, uau, no? Bueno,
1: és això
0: d'anar creixent mica en mica, no?
2: I el que vens més a dia d'avui encara són les dessuadores de porteig, eh?
0: Sí, és el producte estrella, no? El que, com, i a més, és això, vull dir, com que hi ha gent de lluny que ve a buscar això, sí.
1: Sí, ve gent de lluny, eh? Us ho confirmo, eh?
2: Què vol dir de lluny?
1: Una hora de cotxe, se'l fa tranquil·lament.
0: Sí.
2: Tot i poder comprar-ho per internet, eh?
1: Sí.
3: No. Oh, que maco.
0: És molt maco. Jo estic molt contenta quan venen. Que sàpigues que venim de...
1: Sí.
0: Que hem vingut a veure't i... Que maco, saps? Molt. Molt.
2: Doncs escolteu, res, no sé si de cara al setembre teniu pensat fer una celebració d'aniversari.
0: Segur.
1: Algo farem?
0: Algo farem. Encara no sé en què, perquè estem amb les samarretes ara, no? Anem com...
2: Home, aquestes samarretes de Manresa, ara quan pleguem ja compro la prevenda. Jo crec que la de pipiripip, eh? El que passa que no en teniu de tirants, eh?
0: De moment no, aquest any hem fet
1: Maria Curta. Hem fet el model unisex i el que és més de dona.
2: Bueno, d'acord, doncs.
0: Anem a poc a poc, perquè tot ràpid no ho podem fer.
2: Millor fer passos segurs, encara que siguin... Un a un.
1: Sí.
2: Molt bé, doncs res, no sé si vols afegir alguna cosa, Pere.
3: No.
2: No, no t'hi apuntes, eh?
1: No t'hi apuntes.
3: A què?
2: A fer d'artesà amb la...
3: No sóc gaire maneta, sí.
2: Artesà de la paraula.
3: Artesà de la paraula. Si me la paguen el preu que la paguen ara...
2: Mirem malament. Doncs, Sílvia, Caral, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Vosaltres, per convidar-nos.
2: Com sempre, també ha estat un plaer. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé.

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.

0: deixem aquí. Més que t'hi jugues demà, a partir de les 12. Ja ho sabeu, a Ser Catalunya. Gràcies per escoltar-nos.
1: Ep, força! Si no ens fan fora.
2: Què t'hi jugues?
3: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, la última actualización del terremoto de Venezuela. Ya son 19 los españoles muertos de un total de 1.719 fallecidos en ese doble seísmo. Hoy la SER está recorriendo otra de las zonas afectadas, la Caraballeda, donde Berta Reventós se está trabajando sin descanso y con cada vez menos esperanzas en la búsqueda de supervivientes. Berta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos en camino a Caraballeda, otro de los municipios gravemente afectados en el estado de La Guaira, ya en el sexto día después del desastre aquí en Venezuela. Tras una noche más trabajando sin descanso y más de 120 horas después del doble sismo, las esperanzas de encontrar a sobrevivientes cada vez son más escasas, aunque siguen vigentes después de que anoche varias personas fueran todavía rescatadas con vida. El gobierno venezolano ha dejado de trasladar a la prensa hacia el estado de La Guaira en los autobuses que estaban llevando hasta ahora allí a los periodistas, así que nos tenemos que trasladar por nuestros propios medios a la zona cero del desastre. Argumentan que la prensa estaría de alguna forma bloqueando la llegada de la ayuda humanitaria.
4: A y media regresamos con Berta, a la que podéis ver sobre el terreno en la portada de cadenaser.com. Por lo demás, el Supremo abre la puerta a la paralización de la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Es un cambio de criterio, es un cambio que no es definitivo, pero que por primera vez el alto tribunal pues llega a cuestionar si ese proceso podría llegar a vulnerar el derecho comunitario. El plazo para las solicitudes finaliza hoy y precisamente esta mañana Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha defendido esta regularización masiva y el impacto que va a tener en la economía española. Sánchez anuncia un plan especial de integración.
6: Por eso hoy lanzamos este plan impulsado por el Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social e Inmigraciones. Va a tener una dotación inicial de más de 500 millones de euros el primer año. Presentamos 4 grandes ejes, 16 medidas y 10 objetivos de aquí al año 2030. Y es que no hay integración posible sin regularidad.
4: 500 millones para la integración. Hay media, ampliamos y escuchamos todas las reacciones políticas, incluido ese enredo del Partido Popular, que se agarra a la llamada ley de nietos para alentar el bulo de que se quiere utilizar a los extranjeros o a sus descendientes para alterar los resultados electorales en España. Yolanda Díaz le ha recordado hoy a Feijóo lo del carretaje de votos en las gallegas.
7: Recuerden ustedes aquella Galicia en la que votaban los vivos y los muertos. Y resulta que ahora nos acusa o hace acusaciones gravísimas el señor Feijóo de una realidad que afortunadamente no está pasando en nuestro país. Le pido seriedad al señor Feijóo.
4: Y Vox le ha recordado esta mañana a Juan Manuel Moreno que o traga con el principio de prioridad nacional o esta tarde no va a ser investido como presidente de la Junta de Andalucía. Moreno estira el chicle y se atreve incluso a poner fecha a unas hipotéticas elecciones andaluzas.
8: Si aquí hubiera una repetición electoral, que nos iríamos al 25 de octubre, después de 54 días nos iríamos a Navidades. ¿Usted cree que los andaluces quieren medio año de vacío?
4: Votación esta tarde y nueva votación el próximo jueves. Veremos cuánto tarda en llegar ese acuerdo que muchos dan por hecho allí en el Parlamento andaluz. De los tribunales, varias cuestiones. Begoña Gómez pide permiso al juez Peinado para que le permita viajar a la cumbre de la OTAN y también a la graduación de uno de sus hijos en el extranjero, en Londres. Veremos si Peinado da o no ese permiso y levanta las cautelares impuestas a la mujer del presidente del Gobierno. Y en el caso Kitchen, recta final del juicio con la Fiscalía dando por acreditada la vinculación en esa trama del exministro del Interior en la etapa de Rajoy, la implicación de Jorge Fernández Díaz. Ampliamos, Miguel Ángel Campos.
9: 4 horas lleva el fiscal argumentando por qué mantiene la acusación contra los principales implicados en la Kitchen, que ha definido como un bastardo y delictivo operativo para destruir la información que tuviera Bárcenas que fuera comprometedora para el Partido Popular y sus máximos dirigentes entonces en el gobierno. El fiscal dice que ha quedado acreditado que el ministro Fernández Díaz era el uno de la operación dirigida por el Estado con el apoyo de la policía política para boicotear y obstaculizar el caso Gürtel y la investigación de de la caja B del PP.
4: Y del tiempo, pues siguen subiendo las temperaturas. Jordi Carbó.
10: Una tarde más se presenta muy calurosa en todo el país. La excepción en el Cantábrico, donde alternarán sol y nubes con algún chubasco. Temperaturas máximas de 20-25 grados. Pero en el resto de la península y los archipiélagos, máximas de 35-40 grados serán habituales. También en Canarias, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria. Y las temperaturas más altas cerca de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con máximas de más de 40 grados. Mucho sol, pero también algunas tormentas esta tarde en el Pirineo más oriental y al sur de la Ibérica.
4: Y como cada día, cita con el Mundial.
2: Mundial 2026, Cadena SER.
4: Después de lo de Alemania, esta noche juega la Francia de Mbappé. Enviados especiales, Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, Casal, ¿qué tal? Buenas tardes. Las 8 y 5 de la mañana aquí en Chattanooga. Y sí, juega la Francia de Mbappé, que no puede relajarse porque ayer hubo dos sustos, uno para Alemania y otro para Holanda, que se quedó fuera ante Marruecos. Hoy el gran partido del día es el Francia-Suecia, como dices. También juega la Noruega de Haaland contra Costa de Marfil. Y en uno de los anfitriones, México, es día grande, día festivo. No hay colegio porque México, que quiere pasar a octavos, juega en el Azteca ante Ecuador. Por cierto, último día de la selección española en Chattanooga. Mañana haremos este Hora 14 desde Los Ángeles en la previa del partido España-Austria.
2: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
4: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Nick Sutherland en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
3: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
12: Primers testimonis del cas han dit que han declarat davant la jutge, entre ells la terapeuta que compartien pare i fill i que va pressionar perquè el fundador de Mango pagués milions d'euros al seu fill per millorar la relació. També la parella del magnat és la primera persona a qui Jonathan va trucar a Montserrat abans fins i tot d'emergències. Comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per haver discriminat a policies nacionals i guàrdies civils. No els van vacunar al mateix ritme que els Mossos. 200.000 immigrants, 50.000 més del previst inicialment, ja han demanat ser regularitzats a Catalunya.
13: Creo que cambié de medida a nivel económico, varias cosas, y a nivel laboral también.
14: Ahora puedes ir a obtener un empleo digno sin ser rechazado, sin que te digan no porque no tienes los documentos en regla.
12: Regularitzades o no, segons el Consell del Treball Econòmic i Social, les dones migrants cobren de mitjana 5.700 euros l'any menys que les dones nascudes aquí. La policia local de Tarragona vigilarà amb drons que ningú salti al mar des de les roques, mesura després de la mort de tres menors en una zona no vigilada.
15: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència.
12: Avui, que Ecologistes en Acció ha fet la llista dels punts negres del litoral català, les platges de l'Ametlla de Mar per un vessament químic, la de Sant Adrià del Besòs per l'aigua contaminada per fuel o el golfet de Palafrugell per les barques.
16: Por el fondeo incontrolado de barcos recreativos, veleros, yates, etcétera, que cada vez hay más.
12: Tot això en aquest dimarts en què fins a 10.000 arquitectes continuen debatent a Barcelona mesures per frenar la falta d'habitatge. Parlarem, per exemple, amb qui va renovar el mercat de Sant Antoni, per a Joan Rebatllat, que proposa rehabilitar en comptes d'enderrocar blocs com els de la mina, en mal estat, i també proposa ampliar els pisos perquè tinguin més metres quadrats amb bastides exteriors.
17: Tots coneixem barris com el Besòs o com la mina o com altres barris que tenen greus problemes de manteniment. No cal embolicar-ho tot, només afegir el que calgui. A vegades és només planta baixa, a vegades la coberta per unes plaques solars, a vegades la cantonada.
12: I ha tornat a ser un dia i una nit de molta xafogor que continuaran les pròximes hores. Jordi Carbó.
10: Una tarda més farà molta calor, semblant a la d'ahir, amb màximes al voltant dels 30 graus a les valls del Pirineu i arran de costa, a prop del litoral, amb marcada sensació de xafogor, màximes al voltant dels 35 graus al prelitoral, superant-los a l'interior. Amb sol, la major part d'hores en el conjunt de Catalunya, però estan creixent nuvolades que donaran lloc a tempestes durant la tarda al Pirineu i a punts de muntanya, llocs propers de l'interior i prelitoral de Girona i Barcelona. Fenòmens locals i poc persistents, però on es presentin poden deixar pluja torrencial, calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent. Demà i demà passat la temperatura baixarà una mica, farà una calor més suportable, però tot apunta que a partir del cap de setmana tornarem a valors propis de la canícula.
12: Tècnica, Guillem Arnal, producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: a la cadena SER i SER Catalunya. Hora 14, amb Joan Bofill.
12: Què tal? Bona tarda. La terapeuta que compartien Jonathan i Isaac Andic, la parella del magnat mort i les dues primeres persones que es van trobar el fill en el moment en què el seu pare havia caigut per un barranc. Són els testimonis claus en la investigació de l'assassinat del fundador de Mango i els primers que declaren. Ara mateix ho estan fent els jutjats de Martorell. I allà fem guàrdia el nostre company, en Martí Oliver. Què tal, Martí? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
12: És important saber primer què ha explicat la terapeuta que compartien Jonathan i Isaac Andic, pare i fill. La jutge ha demanat saber més en com ha influït ella en la relació entre tots dos.
18: Exacte, els Mossos van trobar uns whatsapps on la terapeuta pressionava Isaac Andic perquè pagués al seu fill una quantitat milionària que li demanava per refer la seva relació i, per tant, es volia aprofundir en aquesta influència que tenia tant amb el pare com amb el fill. I atenció, perquè porta més de 2 hores i mitja dins del jutjat. Teníem la incògnita de si la dispensarien pel secret professional, com ja va fer quan els Mossos li van voler prendre declaració, però tot apunta que està declarant. Ara veig moviment a les portes dels jutjats. A la vintena de càmeres que estan fent guàrdia han tornat a la seva exposicions, fa un sol de justícia i, per tant, s'estaven aixoplugant a l'ombra i, en tot cas, veurem si surt en breus. Quan acabi, serà el torn de la seva germana, que havia participat en algunes sessions, i encara ens quedarà la declaració de la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, que ja ha arribat al jutjat fa una estona i va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar fins i tot abans que el 112. Nut ha tingut una negociació aquests darrers mesos amb els fills per l'herència. Inicialment tenia un llegat de 5 milions d'euros, creia que tenia dret a 70 milions, però finalment han arribat a un acord a canvi de 27 milions d'euros.
12: També han declarat abans, els dos excursionistes són els primers que es van trobar en Jonathan allà a Montserrat, que han explicat que estaven en estat de xoc.
18: Sí, segons fonts judicials, els excursionistes han relatat que quan es van trobar Jonathan Andic estava enmig d'una trucada amb els serveis d'emergència, se'l veia afectat, en xoc i bloquejat, han dit, i els serveis d'emergència se'ls estava explicant que ell anava caminant davant del pare quan de cop, diu, va sentir un soroll de pedres. Un dels dos excursionistes va posar-se al telèfon per donar indicacions més precises perquè estava més calmat que Andic i va acompanyar-lo fins a l'aparcament on es van trobar amb els bombers. L'altre es va quedar custodiant la zona i els caminants que fan la ruta de les coves de Collbató, almenys un cop a l'any, han descrit aquell tram com una zona on, si es perd la línia, es pot relliscar sense cap punt on agafar-se.
12: Doncs pendents d'aquestes declaracions que estan ara en marxa, la terapeuta, també la seva germana i també la dona d'Isaac Andic. Martí, un cop acabin aquestes declaracions, com ha de seguir la investigació? Què ha de passar?
18: Doncs mira, d'una banda encara queden declaracions testificals per fer. Aquest divendres, ja hi ha una segona tongada de declaracions aquí als jutjats de Martorell, en què vindran les altres filles del fundador de Mango, Judit i Sara Andic, i també una psiquiatra que havia col·laborat en aquesta teràpia. I també queda per adjudicar encara un altre lot de les declaracions del CEO de Mango, Toni Ruiz, el cap de ciberseguretat de l'empresa, que era qui gestionava els telèfons de l'empresa i, per tant, podrà donar detalls de quan va canviar-li el mòbil a Jonathan Andic, que manté que el va perdre en un viatge a l'Equador. I a més, fa unes setmanes, la jutge Raquel Nieto va ordenar una pericial de reconstrucció de la caiguda d'Andic. És a dir, va demanar que fos conjunta amb els forenses, que li van practicar l'autòpsia, i també amb els pèrits d'inspecció ocular. A més, fins i tot, va demanar una rogatòria a Apple perquè recuperés els missatges que Andic va dir que havia perdut a l'Equador. Per tant, Joan, com veus, encara queda molta instrucció per fer. No es tancarà, almenys, fins d'aquí uns mesos. Queda un bon tros perquè la puguem donar per acabada.
12: Doncs ho seguirem explicant i tenim un ull pendent posat aquí al jutjat de Martorell. Martí, gràcies i anem parlant. Fins ara.
18: Fins ara.
12: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha titllat avui de desafortunades i d'injustes les acusacions de la defensa de Jonathan Andic. Recordem que en diferents mitjans han anat acusant els Mossos de falsejar proves de la investigació.
19: Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes, i jo com a director general, la part que em toca, diguem-ne, és donar el suport a l'organització.
12: Són declaracions a Catalunya Ràdio. Avui, que és un dia intens als tribunals, amb exconsellers de salut i exdirectors d'organismes de salut de la Generalitat que són a judici. Comencem a l'audiència de Barcelona. Ha començat el judici per prevaricació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Maria Argimon. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació per discriminar a policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació de la Covid pel personal essencial. Un judici que durarà fins al 15 de juliol. Andrea Villòria.
20: Exacte. A més de Vergés i Argimon, la Fiscalia també acusa l'exsecretari Marramentol i l'exdirector del CatSalut, Adrià Comella. Els quatre estan acusats de prevaricació per discriminar presumptament a policia nacional i guàrdia civil, ja que a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos estaven vacunats i, en canvi, la vacunació als cossos espanyols va començar dos mesos més tard, a principis de maig. Els sindicats policials que fan d'acusació volien afegir un altre delicte contra els treballadors, però el jutge ha estimat els arguments de la defensa.
21: Les acusacions populars no estan legitimades perquè no lo ha hecho el Ministerio Público y no ha comparecido ningún agente de las fuerzas de seguridad del Estado en esta causa a título personal.
20: Ha estat el més destacat de la primera sessió, la de qüestions prèvies.
22: Damos por acabada la sessió.
20: En un judici que seguirà demà amb els primers testimonis i també els dies 13, 14 i 15 de juliol amb la declaració dels acusats.
12: Sobre aquest judici al que s'han d'enfrontar tant Josep Maria Argimon com Alba Vergés n'ha parlat avui la consellera portaveu del govern de la Generalitat del PSC, Sílvia Paneque.
23: Assenyalar doncs, que aquelles decisions es van prendre en un moment molt determinat i és una consideració que fa el govern i que a més entenem que en l'àmbit judicial doncs, també es tindrà en consideració.
12: I de l'Audiència de Barcelona anem fins a la de Tarragona. Perquè avui s'ha reprès el judici del cas Innova, un dels casos de corrupció més sonats de la dècada passada a Catalunya. El focus, el pagament de factures milionàries i no justificades amb la construcció de l'Hospital de Reus pel mig. Ha declarat avui un dels principals acusats. Josep Prat va ser director de l'Institut Català de la Salut en aquella època i ha apuntat directament a la Conselleria, a la Generalitat, quan ha hagut de justificar aquestes factures i el sobrecost de les obres. Eva Hidalgo.
24: Segons Prat, exdirector del conglomerat d'empreses municipals reusenc, el CatSalut va incrementar el concert econòmic perquè a través d'Innova es paguessin els treballs de Carles Manté i l'arquitecte Jorge Batesteza. Ell assegura que tenien un valor afegit, que eren reconeguts a nivell professional i que els va suposar literalment un cost neutre. També ha declarat el mateix Batesteza que ha reconegut els fets. Ambdós han arribat a un acord amb Fiscalia que es farà públic al final del judici.
12: Passa un minut d'un quart de tres. Avui és l'últim dia perquè els migrants que vulguin demanin ser regularitzats i així poder viure i treballar legalment a Espanya. Ja ho han fet la Catalina de Xile, l'Esteban de Colòmbia o l'alumna del Marroc.
25: Tener la seguretat de poder treballar i moverme sin ese peso constante y que el día a día sea más fácil.
26: Espero que cambie mi vida a nivel económico, varias cosas y a nivel laboral también.
14: Ahora puedes ir a obtener un empleo digno sin ser rechazado, sin que te digan no por qué. Porque no tienes los documentos en regla.
12: En total, ara que s'ha acabat tot aquest procés, s'estima que hi ha 200.000 persones que han demanat ser regularitzades aquí a Catalunya. Són 50.000 més de les que s'havien calculat inicialment. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
27: Què tal, Joan? Bona tarda.
12: Això no vol dir que a Catalunya s'acabin regularitzant aquestes 200.000, perquè algunes peticions poden ser denegades, però ara el que comença és aquest procés de validar les peticions que ha de durar uns 3 mesos.
27: Sí, aquest és el temps que té el Ministeri per resoldre els expedients, demanar informació complementària o documents addicionals, i després l'últim pas, un cop ja s'hagi obtingut el permís de treball i residència consolidat, serà aconseguir cita en una comissaria per tenir el TIE, que és la targeta d'identitat d'estrangers. Seria l'equivalent al seu DNI que mostra que poden residir a Espanya i que, i això és important, els permet viatjar als seus països d'origen i tornar sense problemes als controls de fronteres. Per obtenir-lo, cal que et prenguin les empremtes dactilars a comissaries de policia, on ja s'han vist algunes cues els últims dies.
12: Acaben mesos de molta feina també per les entitats, pels ajuntaments, que són els que al final són responsables d'emetre documents que es necessitaven per fer aquesta regularització. A Barcelona Ciutat, Uri, sense anar més lluny, s'han emès gairebé 90.000 certificats de vulnerabilitat.
27: Sí, aquest era un document imprescindible per fer el tràmit. Alhora no vol dir que aquestes 90.000 persones hagin demanat fer el procés de regularització des de la capital catalana. Hi ha altres motius per demanar-lo, igual que passa amb el padró, que també, això sí, ha tingut un increment important de demanda. Raquel Gil és tinent d'alcalde.
28: Hem fet 378.000 volants i certificats d'empadronament. No vol dir que tots pertanyin a persones estrangeres, però sí el que sabem és que s'han fet un 50% més dels que es van fer l'any passat amb el mateix període.
27: I des de Càritas, que ha acompanyat a milers de persones en aquest procés, creuen que el termini s'ha fet curt i que això podria deixar molta gent fora. De Cire García, responsable d'inserció laboral de l'entitat.
29: Sabíem que era un termini de temps molt curt i que requeria de molta coordinació de moltes administracions.
27: Són declaracions a l'Aquí Catalunya.
0: Per aquells sectors que han qüestionat aquesta mesura, aquesta regularització massiva, recordem que simplement es dona papers a persones sense antecedents penals que fa temps que són aquí treballant en negre perquè a partir d'ara puguin cotitzar com la resta. I moltes d'elles són dones. Es calcula, de fet, que entre les que tenen papers i les que no, n'hi ha 700.000 a Catalunya. I atenció al que diu el Consell del Treball Econòmic i Social. Cobren, de mitjana, 5.700 euros menys a l'any que les dones nascudes aquí.
27: Sí, això és un 20% menys que les dones nascudes a Espanya i alhora també cobren un 10% menys que els homes immigrants. Aquesta doble desigualtat impacta directament sobre la vida d'aquestes dones que viuen a Catalunya i que han vingut i nascut a un altre país, tenen més atur, més sobrequalificació i generalment treballen al sector de la neteja o les cures.
1: Como núcleo familiar, pues llegaremos a los 400, 500 euros, que básicamente va para la habitación. Vivimos casi 9 personas, incluyendo niños y adultos. Es un piso muy reducido.
27: És la Leslie, una d'aquestes dones que ha explicat així com és el seu dia a dia aquí a Catalunya. El CETESC, que és l'òrgan que assessora el govern en matèria laboral i social, assegura que la formació lingüística, l'orientació laboral i l'acompanyament personalitzat ajuden molt a reduir aquesta desigualtat i que ja hi ha programes que funcionen i que el que cal és potenciar-los i fer-los arribar al màxim de gent possible.
0: Oriol Soler, moltes gràcies.
27: A tu, Joan, fins ara.
0: 2 minuts i anem a Tarragona perquè allà es vigilarà amb drons les platges perquè ningú salti de les roques al mar. Fins ara.
3: Cadena Ser.
2: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
4: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
2: No puedo leer ni escribir.
3: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues la SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
5: Com a
3: meravelles. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
6: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
7: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Anem a Tarragona. Després de la mort de 3 menors ofegats en una zona de roques al mar, l'Ajuntament ja té llum verda per vigilar amb drons que ningú salti a l'aigua en llocs restringits. Cristina Artacho.
9: La policia patrullarà cada dia per l'aire els espais de difícil accés, tan bon punt tingui l'autorització del Departament d'Interior, que serà molt aviat. La mesura arriba poc després de l'ofegament de 3 nois a la platja de la Rabassada mentre es banyaven en una zona on està prohibit. Tot i que l'accident ha accelerat l'increment de la vigilància, el sotscap de la Guàrdia Urbana, Alberto Lacueva, afirma que és una problemàtica que fa molt temps que s'arrossega.
11: Però sí que portem molts anys amb aquesta problemàtica. La idea és, arran d'aquesta incidència, doncs, poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència.
9: Tot i l'accident, els darrers dies s'han vist joves saltant en zones prohibides. La Cueva apunta que una de les raons podria ser que la multa és molt baixa, només de 100 euros.
0: Avui que Ecologistes en Acció ha presentat el mapa dels punts negres al litoral català. L'Ametlla de Mar, la platja de Sant Adrià al Besòs o el golfet de Palafrugell són els punts més degradats de tota la costa per motius diversos: contaminació, massificació turística, urbanisme sense criteris ambientals. Forma part de l'informe anual que aquesta entitat fa a tot Espanya.
27: Ecologistes fa aquest informe Banderes Negres des del 2005, on identifica els casos que l'entitat considera més significatius de contaminació i mala gestió del litoral a l'Estat, i n'escull dos per província. A Catalunya el situen enguany a l'Ametlla de Mar per l'episodi de contaminació química del 8 d'agost, denunciant que encara no se'n sap l'origen, i a la platja de la Paella de Torredembarra per les extraccions de sorra i l'abocament d'aigües residuals. També la platja de Sant Adrià pels anys de contaminació i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Alhora assenyala el golfet de Palafrugell per la degradació marina i a les muntanyes de Begur per la pressió urbanística. Malgrat tot, l'entitat també ha volgut destacar un cas d'èxit de restauració, el dels aiguamolls de la Platera a l'Estartit.
0: Ara són les 2:24. Aquesta matinada Endesa ja ha resolt l'avaria a la subestació elèctrica de Collblanc, a l'Hospitalet, que va afectar ahir a la tarda 20.000 abonats de la ciutat de Barcelona, també de l'Hospitalet i d'Esplugues. Els últims a recuperar la llum han estat veïns de la Florida, on s'han instal·lat 5 grups electrògens per garantir el servei mentre s'acaben les feines per reparar-ho. Diumenge hi va haver un incendi a la mateixa subestació de Collblanc amb gairebé 90.000 persones sense llum. L'alcalde de l'Hospitalet s'ha reunit ja aquest matí amb Endesa i des d'Esquerra Republicana demanen que revisi exhaustivament aquesta xarxa perquè no torni a passar. I la principal associació empresarial de fruita de Catalunya, Frucat, denuncia que els distribuïdors d'arreu d'Europa els estan collant moltíssim perquè baixin els preus de préssecs i nectarines. I diuen que això no està justificat perquè amb la calor, que ha arribat tant d'hora, hi ha molta més demanda que l'any passat per aquestes dates. Mercè Marc.
10: Pressió de les grans distribuïdores de préssecs i nectarines, especialment a Alemanya i altres països del centre d'Europa i de l'est, que pressionen els preus a través de promocions molt agressives en els calibres petits i que són els nostres països importadors de la fruita de Lleida, que és la màxima exportadora de Catalunya.
13: Aquest inici de campanya de comercialització de préssecs i nectarines està caracteritzat per una situació en la qual no tenim estocs, hi ha fluïdesa comercial.
15: Hora 14, Catalunya Central, Eli Pagan.
16: Hola, què tal? Molt bon migdia. 5 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tenim sol a la capital del Bages amb un nou dia de força calor. En aquests moments tenim 35 graus de temperatura al centre de Manresa i la tarda que poden tenir, que podem tenir, cels mig anuvolats però sense precipitacions a la Catalunya Central. Els Mossos d'Esquadra busquen un home de 63 anys desaparegut des del cap de setmana a Callús. L'home participava en una activitat de grup a la masia del Mas Gras. La nit de divendres a dissabte, cap a 1 de la matinada, va sortir caminant en direcció a Vila de Lleva i no va tornar. Va marxar sense el telèfon mòbil i sense cotxe. Els bombers han suspès la recerca activa a l'espera de noves pistes, mentre que els Mossos mantenen la investigació oberta. En el moment de la desaparició, l'home duia pantalons curts esportius. Fa 1,57 m d'alçada, és de constitució molt prima i té els cabells grisos.

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parella de tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis, digues. Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: Cero miedos. Dos que se aman. Ocho razones para sentir el orgullo de vivir en un país donde todas las personas tienen derecho a ser quienes son. Servicio LGTBI 028. Orgullosamente libres. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: ¡Valorado!
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: ¿Cuánto falta?
10: Acabamos de salir.
9: Tengo pis.
10: Pero sí ha sido antes.
9: Pero es que es del otro pis.
10: Y esto no ha hecho más que empezar.
7: Este verano vas a hacer muchas paradas. Si quieres ir tranquilo, antes de salir, haz tu primera parada en Midas y pon tu coche a punto con la revisión oficial Midas. El mantenimiento oficial a precio Midas. Pide cita en Midas.es.
11: Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
12: Es la española.
11: Aceitunas la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
13: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
14: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
15: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
16: No, me ha entrado esto.
17: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
18: Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
6: Cero miedos. Dos que se aman. Ocho razones para sentir el orgullo de vivir en un país donde todas las personas tienen derecho a ser quienes son. Servicio LGTBI 028. Orgullosamente libres. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: Doncs va, som-hi un dia més. Bona tarda a tothom, benvinguts al Llapis de la Memòria i avui, abans d'entrar en matèria, us he de comentar no una, sinó dues coses. La primera és la que porto dient-vos des que va començar el Mundial i és bàsicament que durant el Campionat del Món a la SER us estem oferint doble programació. Això vol dir que a les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de Cadena SER, o sigui, on esteu ara mateix, ens teniu a nosaltres, els del Llapis de la Memòria, amb aquesta edició especial mundial en què estem connectant les cançons de persones d'arreu del món. Això per una banda. Per l'altra, com suposo que ja sabeu, perquè els de la ràdio portem tot el sant dia donant-vos la turra amb el tema. Avui s'han publicat els EGMs, que vindrien a ser les notes de final de curs radiofòniques, i res, molt ràpid. Simplement us vull donar les gràcies a tots els que ens escolteu per fer-nos aquesta confiança de passar les sobretaules amb nosaltres i també per anunciar-vos que continuarem aquí treballant, millorant i trencant-nos les banyes per oferir-vos el millor de nosaltres, doncs el que queda de temporada i la que ve, de moment, que és el que tenim pactat, i esperem que molt més, eh? I ara sí, sense més preàmbuls, que soni l'himne de Mèxic.

0: Avui, al balcó, com estan cobrint els periodistes la tragèdia a Veneçuela. Ens ho explica la crítica Mònica Planes. I després, el Dia Mundial de les Xarxes Socials amb la nostra experta en ciberseguretat, Selva Orejón.
1: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Cel Laura Polodolfo, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Jaime Palomera, com estàs?
2: Pues molt content d'estar amb vosaltres.
0: Que bé. En Jaime és antropòleg, investigador a Hidra. Els dimarts, ja ho sabeu, ve al balcó a l'article 47 per parlar d'habitatge. De fet, és l'últim article 47 d'aquesta temporada. I anem amb un tema fort, que jo crec que hi ha molts oients que hi ha un concepte que no n'han escoltat a parlar mai. Volem parlar de què pot passar quan s'acaba un contracte de lloguer. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I Laia, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Benvinguts els dos al balcó. Començo per en Jordi. Jordi, quants anys fa que vius al pis que estàs ara?
3: Pues més de 20 anys, quasi 25 anys portem vivint aquí. Sí.
0: Quasi 25 anys. Quan va acabar l'últim contracte?
3: Això va ser a la vora del 2020, aproximadament.
0: Val. I què va passar després?
3: Bueno, que van entrar en lo de les pròrrogues anuals i després, pues, clar, això no ho sabíem, va intentar contactar amb el propietari.
0: Sí?
3: Bueno, es va donar llarga, després va vindre lo del Covid, i bueno, i ara de repente ens hem trobat, que no ho sabíem, que estem amb una pròrroga tàcita.
0: Amb una reconducció tàcita.
3: Tàcita, una pròrroga tàcita. Abans
0: una pròrroga tàcita.
3: Eren 3 anys de pròrrogues anuals i després, que no ho sabien, després entrava amb això, amb una pròrroga tàcita més a més.
0: Pròrroga tàcita. Què ha passat des d'aleshores? És a dir, pues, cada mes renoveu o com va?
3: No, o sigui, cada mes es renova, però bueno, ara diuen de que volen el pis i s'ha d'entregar el pis.
0: Després de 25 anys, és a dir, que ara aquesta pròrroga ja no us la fa més.
3: No, ja no s'allarga més. I llavors, pues clar, el propietari diu que vol el pis i ja està. Pues, bueno, pues nosaltres el que vam fer, perquè no ho sabíem, això ho desconeixíem completament, el de les pròrrogues tàcites. I llavors, pues, es van posar en contacte amb el sindicat de llogateres, aviam si es podien donar en compte mà. I de moment sí, estem lluitant i com diu el company del Benvitat, pues, pica pedra, intentar negociar.
0: Ara tornem a tu. Laia, en el teu cas, quants anys fa que vius al teu pis?
4: 12 anys fa.
0: I l'última vegada que vas signar el contracte, quan va ser?
4: El 2017. O sigui, la meva situació és molt semblant a la que ha dit el Jordi, perquè se'm va acabar el contracte el 2017, el 2020, i entro amb pròrrogues, també. I, bé, a partir d'aquí, doncs, igual, jo vaig anar al sindicat d'habitatge al meu barri, de Cassoles, i vaig demanar l'empara a la llei 8-2026, que va haver-hi el Congrés fa poc i que el mes d'abril va estar en debat i finalment es va arribar a tombar. I estem, doncs, a l'espera de que es resolgui què passarà amb aquesta llei, no?, la gent que vam demanar-la.
0: Tu havies escoltat aquesta pròrroga, aquest concepte pròrroga tàcita o reconducció tàcita? Sabies què era fins que t'hi has trobat?
4: Sí. No, o sigui, jo sí que ho coneixia, i jo el que volia, òbviament, era que em fessin un contracte normal, però la propietat va estar, doncs res, allargant, mentre aquests darrers anys s'estava resolent si es podien, no, pujar o no, quedaven congelats els preus, no, amb tota la incertesa, doncs van preferir estar en pròrroga i així el dia que ho veiessin clar, doncs poder finiquitar el contracte.
0: I ara el volen finiquitar?
4: Sí, ens van comunicar l'any passat, o sigui, l'octubre de l'any passat, que el novembre era l'última pròrroga que feien, per tant, aquest novembre se'ns acabaria el contracte.
0: Tu, Jordi, n'havies escoltat, coneixies aquest concepte de la pròrroga tàcita, la reconducció tàcita?
3: La veritat és que no.
0: Val.
3: No ho vaig sentir, no, la veritat és que no. Fins que no vaig arribar al sindicat, no vaig apegar el que era una reconducció tàcita.
0: Jaime Palomera, mira que fa 4 anys que estem fent aquesta secció.
2: 4?
0: 4.
2: 2.
1: 2, Anna.
0: Dos?
1: Dos. És que hem fet tantes coses que sembla que en portem quatre, però en portem dos.
0: M'encanta, no?
5: Fa quatre anys.
0: Sí, però jo ja pensava que fa dos anys, tens raó. No n'havíem parlat mai, de reconducció tàcita.
2: No, i em sorprèn, perquè és un tema que afecta moltíssima gent.
0: Què és, exactament? Què és, què diu la llei i quins drets té el llogater sobre la reconducció tàcita i quins els propietaris?
2: Clar, quan es debat sobre les lleis que afecten els contractes de lloguer, sovint es diu, els contractes ara són de 5 anys si el propietari de l'habitatge és una persona física o un particular, són de 7 anys si el propietari és una empresa, no? I hi havia debat sobre si havien de ser de 5, de 7, de 10 anys o de 3. I sovint el que passa és que molta gent, en realitat, un cop se li acaba aquest contracte, ja duri 5, ja duri 7 anys, aleshores, si cap de les dues parts diu res, un cop ja s'han exhaurit les pròrrogues que estaven incloses en el contracte, aleshores, el contracte es va renovant de manera tàcita, depèn, en alguns casos, de manera anual, és a dir, que si ningú diu res, quan s'arriba al venciment natural, per exemple, posem que el contracte se t'acabaria el juliol, no?
0: Sí.
2: Si ningú diu res...
0: Que quant temps s'ha de dir abans? Mínim? 15...
2: Ara mateix, amb la nova llei, per part de la propietat han de ser 4 mesos.
0: 4 mesos.
2: Aleshores, si s'arriba, imaginem que tu i a mi vivim de lloguer, som parella, se'ns acaba el contracte aquest juliol, i bueno, ja hem exhaurit les pròrrogues legals, aleshores, ningú diu res, doncs podem estar en aquest habitatge, en molts casos es fa un any sencer, però hi ha altres casos on en realitat és només una renovació, una reconducció de tipus mensual. Ja us ho explico bé. Si en el... Depèn del que estigui especificat en el contracte de lloguer. Si en el contracte de lloguer hi ha la xifra total del preu del lloguer, aleshores, allà s'especifica quan pagaràs mensualment, però també hi ha la xifra total d'una anualitat. Aleshores, en aquests casos, els jutges entenen que la renovació aquesta tàcita és anual. Per tant...
0: Es manté el preu
2: del lloguer. Sí, si a tu i a mi no ens ha escrit l'amo de l'habitatge o la immobiliària, aleshores podem estar fins l'any que ve, fins al juliol de l'any que ve.
0: Amb el mateix
2: lloguer. Sí, però si en el contracte, en lloc, hi ha la xifra anual del total de mensualitats, no? La suma, i només t'apareix la xifra mensual, aleshores s'entén que aquesta reconducció tàcita és mensual. Vol dir que no ens han dit que... O sigui, no ens han dit res aquest juliol, però a l'agost ens poden escriure un correu. Al setembre també. Això vol dir que vivim
1: cada mes... Però vol dir que el mes següent, amb un mes de març, et poden fer fora.
2: Amb una reconducció tàcita mensual, vol dir que un cop has exhaurit les pròrrogues legals, en qualsevol moment, al cap de 30 dies, cada mes, et pot passar que t'arriba un burofax que et diuen que has de marxar. Aquest és el pitjor dels casos, però també hi ha gent que s'hi troba.
0: Però a mi ja quan ara ho deia, si cap de les parts diu res, a mi em sembla estranyíssim això. Un llogater viu sempre pendent de quan se li acaba. M'estranya moltíssim que el llogater no truqui al propietari o a l'immobiliari dient què passa, segueixo o no.
2: És a dir... Sovint el que li passa a molta gent és que diu, mira, si no em diuen res, doncs seguim. Perquè penses, si és que ara, a veure si dic alguna cosa i resulta que doncs, la propietat en realitat no estava pensant en aquest habitatge i se'ls hi acut que, escolta'm, doncs farem un nou contracte i amb unes noves condicions. O, mira, que vull acabar amb aquesta relació i has de marxar de la casa. Aleshores, la gent, ho hem parlat moltes vegades, que per por a que em facin fora... doncs no diu res. Això també passa amb les problemes de l'habitatge, que hi ha gent que no diu, escolta, s'ha de reparar això i allò per la por de que de sobte et diguin, doncs mira, et pujaré el preu, o que la resposta no sigui gaire agradable.
0: Clar, Jordi, a vosaltres, és a dir, aquest no dir res, jo no sé que la propietat no us havia dit res fins ara, us havíeu plantejat que això podia passar?
3: Sí, t'explico. Nosaltres, durant un temps, van estar darrere de negociar el nou contracte. ¿Vale? Perquè, clar, viure en pròrroga tampoc és que sigui un plato de buen gusto, no?, que es diu. I llavors, pues, van intentar, però després ja es duraven llargues, el contestaven, es duraven llargues, i al final, bueno, van desistir. I van pensar, bueno, al cap de 3 anys ja tornarem a la carga, no?, a negociar. I també igual, i es van donar llargues fins que ara estem en aquesta fase, la fase de que hem arribat a la, a lo de la pròrroga tàcita, i llavors ja ara diuen que tenim que marxar.
0: Clar, Laia, en el vostre cas havíeu rebut alguna senyal que us avisés que sí, no renovaria la pròrroga?
4: O sigui, nosaltres cada any rebia un correu electrònic dient que renovava per un any. I llavors aquest avís ja el teníem, però a part, jo anteriorment havia trucat a la propietat directament perquè hi hagués la renovació del contracte, i l'única conversa que em va dir va ser: fa molt temps que no et pujo el preu del lloguer, n'haurem de tornar a parlar. Clar, a partir d'això jo vaig deixar d'insistir per renovar el contracte. A part, l'última renovació que vaig fer immobiliària, em demanava que pagués una part en negre també dels seus honoraris. Pagar la fiança més un plus que no estava escripturat al lloc i que li havia de portar en efectiu. I llavors, clar, tinc xantatges per les dues bandes. Una propietat que et vol pujar el preu tot i que estiguin congelats, i una immobiliària que per cada moviment que facis et cobra el que vol.
0: Clar. Jaime, o sigui, per què un propietari li pot interessar fer aquesta reconducció tàcita? Pot ser que no tingui clar si encara vol aquell pis, ho està pensant i va fent, o hi ha un interès que no entenem del tot?
2: Hi ha casos on, efectivament, hi ha, de la mateixa manera que li ha passat al Jordi, que diu, no, doncs això ara seguirà durant uns anys, hi ha amos d'habitatges que estan bé amb la situació i no pensen en fer un nou contracte de lloguer, i hi ha gent que pot estar 10 anys en situació de reconducció tàcita i les dues parts d'alguna manera no en són conscients, no? De que en qualsevol moment es pot acabar el contracte, pràcticament, no en qualsevol moment, però al més següent.
0: I té dret,
2: no?
0: El propietari pot fer-ho si necessita,
2: sí,
0: el pis.
2: I el llogater també, és a dir, les dues parts, no? Però clar, la situació de vulnerabilitat de qui viu de lloguer, molt sovint, sense saber-ho, és gegantina. Ara bé, sí que és cert que en els últims anys s'han aprovat normes. Doncs, per exemple, la que hem dit abans, si hi ha contractes de 3 anys que es van acabar, i aleshores la nova llei de 2019 va dir a partir d'ara seran de 5 o de 7 anys. Llavors, si hi ha casos on hi ha gestors i propietaris d'habitatges o rendistes professionals que diuen, escolta'm, doncs aquesta llei a mi no m'agrada, jo no penso fer un contracte de 7 anys. Per què dic de 7 anys? Perquè són les empreses, les grans, les que han de fer contractes de 7 anys, i diuen, jo no faré un contracte tan llarg i, per tant, m'esperaré a que hi hagi un canvi de govern o una majoria diferent al Congreso de los Diputados perquè facin contractes de lloguer més curts, o directament aniré renovant més a més o any a any amb la reconducció.
0: Però
2: tàcita.
0: És il·legal fer, per exemple, un contracte de 3 anys?
2: El problema
0: de 3 anys?
2: Sí, no,
0: ara?
2: És absolutament il·legal fer-lo de 3 anys. Si fas un contracte nou, l'has de fer de 5 si no ets una empresa, de 7 anys si ets una empresa, el propietari. Però insisteixo en això, que hi ha actors al mercat que diuen, a mi no m'agrada aquesta llei, doncs jo segueixo fent cada any o cada mes aquesta reconducció tàcita, no. I no, perdona, ja acabo, no són només els contractes de lloguer. Per exemple, la regulació de preus. A mi no, jo no vull fer un contracte nou perquè se m'apliqui aquesta regulació durant 5 o 7 anys. Aleshores, sé que no puc fer una pujada de preu...
0: Prefereixen fer la reconducció.
2: Vaig renovant-lo d'aquesta manera, mes a mes o any a any, a l'espera de que sigui tombada aquesta norma. I molt sovint els lobbies, sobretot aquestes empreses immobiliàries que tenen, si juguen molts diners, estan treballant i enviant el missatge de que en quan hi hagi un canvi de govern o en quan tinguem les majories del Parlament, això ho tombem, i tranquils perquè aleshores podreu fer uns contractes nous, aleshores sí, fora de la regulació de preus, que us permetran doncs fer pujades més elevades, no?
5: Però ara que hi ha en vigor aquesta regulació de preus, els llogaters que tenen aquests contractes, què els hi recomanes? Que intentin regularitzar, entre cometes, o fer un nou contracte per... tenint en compte que no els hi podrien pujar el preu, en teoria, què els hi recomanes als llogaters que estiguin en aquesta situació?
2: O sigui, Joan, o sigui, si tu tens un contracte de lloguer que ja s'ha acabat i cada mes tens el risc de que t'arribi un burofax que et diu que has de marxar, doncs crec que en aquesta situació has de decidir-ho tu, però que t'interessa obrir una negociació per fer un nou contracte de lloguer i t'interessa fer-ho de manera amistosa.
0: Però ho han intentat,
2: amistosa,
0: el Jordi perquè... i la Laia ho han intentat.
2: Clar, clar.
0: No hi ha manera.
2: Bueno, el Jordi i la Laia ho han intentat i s'han vist que, per l'altra banda, en aquest cas, no hi ha voluntat de fer-ho i han anat als sindicats, no? El sindicat d'habitatge de Cassoles, el sindicat de llogateres, i us puc dir perquè això tenim bastantes dades, que normalment quan es negocia amb aquests intermediaris, amb aquestes organitzacions, s'arriba a algun tipus d'acord.
0: Però si arribessin a un acord, perdona, perquè clar, tenim el Jordi i la Laia aquí escoltant, l'acord, si és renegociar el contracte, haurà de ser de 3 anys. Ai, de, no. perdona, de 5 anys, mínim.
2: Sí, si és una empresa que i no m'ha quedat clar, exacte. Seria de 7.
1: I sota el topall de clar. Preu.
0: Clar, que això és el que voleu, Jordi i Laia, sí, sí. No?
3: Seria l'ideal, seria...
0: Clar.
3: Seria, sí, sí, sí.
0: Laia, digues, sí. També.
4: No, sí, sí, totalment, eh? L'únic que sóc una mica escèptica. Avui mateix, de fet, clar, com que estem amb el tema de... Ja directament amb Burofax, pel tema de la llei, el Real Decret Llei, el 8-2026, avui mateix he rebut ja una altra notificació dient que recordaven que no renovaven el contracte i ho feien de manera fehaent. I ara no sé com evolucionarà. O sigui, la nostra voluntat sempre és negociar, perquè el que ens interessa és poder-nos quedar a casa nostra, al final.
0: Tenen alguna cosa a fer.
2: Sí, aviam, ara mateix, això és una lluita d'interessos contraposats. Per una banda hi ha un interès que és poder fer més diners, per l'altra banda hi ha doncs, defensar el teu dret a poder tenir una vida digna i un projecte al teu barri, al teu poble, a la teva ciutat. I quan dic que són interessos, parlo de que aquests actors que juguen tant a... Escolta'm, si em fas aquesta llei, doncs no faig un contracte nou, vaig renovant a més a més. Si em fas aquesta regulació de preus, et faig un lloguer de temporada, un co-living... Són molt conscients, justament, del que està passant al Congreso dels Diputats, no? I aleshores és important també que qui viu de lloguer també sigui conscient d'això i que empenyi. Per què dic això? Ara mateix hi ha una proposta que es debatrà, no sé quan serà, al Congreso... Una proposta dels sindicats de llogateres, d'habitatge...
0: Això és recent.
2: Sí, que el que planteja és no només de recuperar la pròrroga, la possibilitat de la pròrroga en aquests casos, sinó concretament també amb la reconducció tàcita. És a dir, la norma que hi ha sobre la taula, que s'haurà de debatre al Congreso, sí. I que veurem com es posicionen els partits, justament busca que aquests casos... com el de la Laia i el Jordi, doncs, si s'està renovant el contracte mes a mes o any a any, tu et puguis acollir aquestes pròrrogues i puguis viure amb una mica més de seguretat.
0: Clar, amb tot això, fa uns mesos l'Agència Catalana de Notícies explicava que les reconduccions tàcites estan augmentant.
1: Sí, perquè ara mateix en concret són 3 de cada 10 lloguers els que s'allarguen per la reconducció tàcita, segons dades del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, i es produeix en un 30% dels contractes, quan fa 10 anys, el 2015, només es produïa en un 6%.
2: Clar.
0: Per què augmenta tant?
2: Clar, perquè el 2015, penseu que 2 anys abans, el govern, en aquell moment de Rajoy, havia reduït la durada dels contractes de lloguer. Fins l'any 2013, sí. Els contractes de lloguer duraven 5 anys. Llavors, el govern que va entrar de Rajoy, per facilitar l'entrada dels fons d'inversió, va dir, pues, tranquils, fareu contractes de lloguer de 3 anys i als 3 anys podreu fer un augment de preus i si voleu canviar de llogater, no? Perquè interessava que l'habitatge fos un actiu molt atractiu, molt líquid pels fons d'inversió. Clar, el 2015... L'estratègia de la reconducció tàcita no era tan necessària perquè els contractes de lloguer, dic, per aquells que volguessin fer augments de preu, els contractes de lloguer eren més curts, de 3 anys, i per tant hi havia més facilitats. També és veritat que any a any també es podien fer augments de preu molt importants, no? Per què hi ha aquest augment d'aquestes situacions, com deia Joan, no? D'irregularitat, no? Que no són, bueno, està dintre de la llei, però sí que són...
0: És el que t'anava a dir, és que està dins de la llei.
2: Sí, però d'inestabilitat, d'inseguretat absoluta. Sí. Per què hi ha això? Doncs perquè a partir del 2019 es comencen a aprovar normes que protegeixen una mica més a qui viu de lloguer, li donen una mica més de seguretat, una mica més, perquè els 5 anys et poden fer fora. Però donen una mica més de seguretat. Aquells actors que han fet del seu negoci poder anar actualitzant el preu a un ritme molt alt, frenètic i agressiu, i fer fora el llogater quan calgui, diuen, no, doncs a mi, o sigui, jo no faré un nou contracte, puc fer l'estratègia de la reconducció tàcita aquesta, que són aquestes pròrrogues que, diguem-ne, no estan acordades, són implícites, però fan que a mi no se m'apliquin moltes de les noves normes.
0: Jordi, i com estàs d'ànims? No sé si esteu buscant alternativa o seguireu intentant aquesta negociació.
3: Seguim lluitant amb el escalf del sindicat de llogateres i, com diu el company, pues, he dit abans, pues, res, continuar, intentar negociar, intentar fer alguna cosa i lluitar, el que toca.
0: Lluitar per un pis que deies que porteu més de 25 anys, imagino que us heu angoixat aquests dies, de totes maneres.
3: Perdona, si no t'he sentit bé.
0: Que us heu angoixat, imagino, aquests darrers dies o mesos.
3: Sí. La meva parella, sí. I jo també, vull dir que és això, que és una mica estressant, agobiant, perquè mai ens havíem trobat amb aquesta situació, així. I, clar, no... O sigui, és lluitar i aviam, fins on arribi, aviam.
0: I, Laia,
3: no hi ha més volta de fulla.
0: Laia, tu deies que estàs escèptica.
4: Sí, però o sigui, estic escèptica amb la negociació. No sé si serà ara el moment, no sé si haurem de passar per jutjats i a jutjats. Ja hi ha una obligació de negociació i allà potser podrem tenir un altre diàleg, perquè és això, ja s'han fet trucades, ja s'ha parlat amb la propietat i no hi ha... cap mena d'interès, i és una propietat que no el vol per ells mateixos, ni tan sols viuen a Catalunya, eh? O sigui, no hi ha un interès per recuperar el pis perquè t'ha passat alguna cosa, no és aquesta la realitat. És tot el bloc, des que jo vaig entrar fa 12 anys, ha canviat moltíssim, jo sóc la veïna més antiga que hi ha en tot el bloc, aleshores és una dinàmica que és estructural. Ja sabem quina és la intenció que té la propietat respecte a això, que és anar, pues, no, anar renovant la gent i a cada renovació fer pujades, perquè ja ho he vist en tots els veïns. I ara, doncs res, la diferència és que ara estem, pues, parlant molt més amb els veïns, estem preguntant-los també pels seus contractes, perquè estan pagant, no? Com ens estem posant una mica al dia, perquè fins ara ha marxat tothom d'aquí i, bueno, doncs a casa meva hem decidit que nosaltres no marxàvem.
0: Doncs, Laia, Jordi, molta sort. De veritat, ja anirem seguint-vos què passa i com s'arregla tot això. Si és que es pot arreglar.
2: S'arreglarà, jo crec que ho anireu.
0: L'optimisme de Jaime.
2: No, perquè ho he vist, perquè estan ja amb organitzacions molt potents. Ells ja fa temps que han decidit que volen seguir a casa seva i a banda, aviam, hauríem de saber què està passant a l'altra banda, eh? Vull dir, hi ha casos on... Doncs, per exemple, hi ha qui necessita recuperar l'habitatge pel fill, no? Hi ha una altra necessitat, i aleshores sí. Però em temo que, en aquest cas, pel que he pogut entendre, no és aquesta situació precisament, no?
0: Perquè això sempre m'ho he preguntat. Qui ho va comprovar després, si realment si aquell pis l'està habitant el fill?
2: Sovint no es comprova i hi ha llogaters que marxen d'una casa i se n'adonen que, escolta, que han canviat de llogater o que han fet una operació especulativa... Però el que deia, que primer està la voluntat individual i la passa que hem fet, i l'altre fet molt important és que, insisteixo, ara mateix estem a les portes que es pugui aprovar una pròrroga dintre de la qual estarien inclosos també casos com el del Jordi i la Laia al Congreso dels Diputados. No sabem quan es farà la votació, però us asseguro que els de l'altra banda en són conscients i estan treballant perquè no passi. Però crec que ara mateix estem en condicions de dir que... Bueno, ho han anunciat tantes vegades que al final ja no ho saps, però sembla que estan més a prop que mai i per tant, això hauria de donar força i ànims a persones com vosaltres.
0: Ànims, Laia, Jordi. Una abraçada molt gran del balcó.
3: Si em permets, Laura?
0: Sí, digues.
3: Si em permets, només molt breu. Volia donar una salutació molt forta a tots els companys i a totes les companyes del Sindicat de Llogateres de Barcelona.
0: Molt bé, aquí queda.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Jordi i Laia. Ja. I, Jaime, abans que marxis, no podem un article 47 acabar-lo sense parlar de l'alcalde de Nova York, de Mamdani, que ha provat congelar els lloguers als contractes d'un o dos anys. Era una de les promeses de l'alcalde des de fa temps, que va anunciar-ne l'aprovació en un vídeo a les xarxes.
6: New York. The Independent Rent Guidelines Board just froze the rent. That means if you're one of the more than 2 million New Yorkers who lives in a rent-stable...
7: La mesura afectarà un milió d'habitatges, el 40% dels apartaments dels 5 districtes de la ciutat i s'aplicarà a tots els contractes que entren en vigor entre l'1 d'octubre d'aquest any i el 30 de setembre de l'any que ve, el 2027. La pujada dels lloguers es revisa anualment i, per tant, Mamdani haurà de tornar a negociar-la l'any vinent. De moment, de la congelació d'enguany se'n beneficiaran vora 2 milions de persones i una d'elles és la sabadellenca Mercedes.
0: Mercedes, com estàs? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Bon dia per tu, eh?
8: Sí, gràcies.
0: A quina zona vius de Nova York?
8: Perdó?
0: On vius de Nova York?
8: En Nova York, ¿qué queráis?
0: ¿De dónde vives? ¿En Nueva York?
8: Ah, perdón, que no te he entendido. En el East Village.
0: Val.
8: Es un barrio de Manhattan que está en el lado sureste de Manhattan.
0: ¿Qué supone para ti esta aprobación?
8: Bueno, pues supone de momento pagar algo así como 72 dólares menos cada mes, que si lo subas al cabo de un año te va a dar como unos 800 y pico, que puede ser una semana de vacaciones modesta en algún sitio cerca de Nueva York, pero también puedes invertirlo en muchas otras cosas, ¿no?
0: ¿Qué tipo de contrato tienes, Mercedes?
8: Mira, yo tengo un contrato, pues esto, de Rent Stabilize, que tienes la opción de renovarlo por un año o dos años, y normalmente sale más barato renovarlo por un año. Aunque uno, la lógica desde el punto de vista español haría pensar que es cuanto más tiempo lo renueves, más barato es, y es al contrario. O sea, en realidad lo que los caseros allí quieren es que te quedes lo menos posible, sobre todo si tienes un piso de estos de Rent Stabilized.
0: Ya. ¿Tú antes habías tenido subidas de alquiler?
8: Sí, sí. Yo llevo 24 años en este piso. Y ha subido todos los años menos tres. Este sería el cuarto, ¿no?
0: Los años, durante 22 años, dices, ¿no? Ha ido pam, pam, subiendo.
8: Sí, pues igual que pasa en España. O sea, todos los años se te aplica el IPC de la vivienda y el casero te sube eso, que normalmente en España que es alrededor de un 2, un 3%, un 1%, depende del año, ¿no? Pero normalmente aquí es en España suele ser un 3% y en Nueva York pues ha habido tres ocasiones con el alcalde de Blasio que subió cero como ahora, pero hubo otras con Bloomberg que subió pues un 4,5% por un año, incluso un 7,5% si lo renovabas a dos años. Pero esto, dentro de todo, es muy barato. Este es el ideal para todos nosotros, porque si lo dejas en manos del mercado, es el libre mercado. Te puede subir el casero lo que quiera. O sea, te puedes encontrar que el año que viene te sube un 60% y te tienes que aguantar porque es perfectamente legal o te vas. Mientras que, por ejemplo, en España no tienes eso. Ahí solo te pueden subir el IPC.
0: Bueno, no en todas partes, ¿no? Bueno.
2: No, sí que es cierto que una vez estás dentro de un contrato de alquiler, la subida interanual en España es lo que marque la inflación, el IPC, como decías.
0: Cuando ya tienes el contrato.
2: Mientras que en Nueva York hay el Rent Board, un comité que va decidiendo cada año qué subida se aplica, ¿no? Entonces, efectivamente.
8: A los de Rent Stabilize,
2: exacto,
8: no toda la vivienda.
2: Exacto, hay una parte. No, claro, la que está regulada, ¿no? Pero claro, también es verdad que esto sorprende, que en Nueva York en torno al 47% de las viviendas en alquiler están dentro de esa regulación. Es decir, que en la ciudad más rica del mundo, donde hay unos intereses inversores enormes y expectativa de obtener grandes ganancias con el suelo, con las viviendas, tienes casi la mitad del mercado del alquiler, que en realidad es un mercado regulado, ¿no? Y es verdad. Es verdad que, aún así, los precios de esas viviendas, comparadas con las de una ciudad como Madrid o Barcelona, son impresionantes. Pero, claro, nada que ver, como decías, Mercedes, con las viviendas que están desreguladas en Manhattan, que directamente ahora lo que está pasando, como en otras ciudades, es que son ya cada vez más para ricos.
0: Un lujazo, ¿no?, vivir en Nueva York, si no lo tienes así regulado.
8: Claro, claro, es la única manera para los mortales, los seres de a pie, que podemos vivir en Nueva York. Pero claro, o sea, yo, bueno, esto no es absolutamente ninguna crítica a Mandani ni a la política que ha aplicado, al contrario, yo soy la gran beneficiada y es más, tengo doble ciudadanía y voté por él y estoy muy satisfecha de que haya cumplido esa promesa, que no era fácil. Pero me gustaría daros también la perspectiva de que si interpretamos, comparamos esa política con la española, en realidad en España toda la vivienda estaría dentro de ese marco de regulación.
2: Menos,
8: porque
2: sí,
8: una vez que estás en un contrato no puedes subir más, sí, durante 5 años, claro, no puedes subir más que el IPC.
2: Claro, el problema en España es que cuando se te acaba el contrato de alquiler, entonces, a no ser que tu comunidad autónoma y ciudad estén aplicando la regulación de precios, ahí sí te pueden subir un 200%. Mm. Mientras que los contratos de alquiler regulados de Nueva York están más protegidos en ese sentido. Pero es verdad que si cada año te suben un 3, claro, un 4, un 5, vas sumando,
0: claro, es imposible,
2: y es mucho.
0: ¿Tú crees, de todas formas, Mercedes, que podrá alargar durante su mandato, claro, esta medida, Mamdani?
8: Esa es la cuestión. Yo creo que será difícil que lo mantenga mucho tiempo y que va a depender, pues, de los factores que tiene que tomar en cuenta el board, ¿no? El consejo este que se encarga de evaluar la subida de los impuestos, el combustible. Porque hay un factor importante, que es que en Nueva York los caseros están obligados a proporcionar calefacción, porque ya os imagináis que alcanzamos unas temperaturas frígidas en invierno, y entonces, claro, la subida del precio del petróleo y del combustible afecta mucho a los caseros. Y dependiendo de lo que hayan subido los seguros, los impuestos, el combustible y todos los gastos que tengan, pues esas son las cosas que tiene que evaluar este consejo.
0: Pues Mercedes, muchas gracias por el teu testimoni. Que hemos dicho que eres de nacida en Sabadell.
8: Efectivamente. No llegué a aprender catalán.
0: Oh, porque... ¿Qué ha pasado? Yo he empezado preguntándote, sí, en catalán, pensando, lo habrá retenido un poco, pero nada.
8: No tuve esa suerte. La verdad es que mis padres se regresaron a Andalucía cuando yo era muy pequeña, tenía 2 años, y bueno, pues lo lamento, porque creo que aprender otro idioma es una riqueza siempre.
0: Bueno, por lo menos te habrá alegrado lo de la sabadellenca, ¿eh? Hemos dicho la sabadellenca, Mercedes. Un abrazo, una abrazada muy gran, Mercedes.
8: Un abrazo a todos, igual.
0: Gracias. Y Jaime Palomera, que deia mare, ¿eh? Portem 2 temporades.
1: No 4.
0: Jo ja...
2: Està molt intens.
0: Jo crec que tenim...
5: Ella en fa 4, que presenta el balcó.
0: Jo crec que tenim teca per la propera temporada. La crisi de l'habitatge ens afecta a tots directament. Sempre tenim preguntes, sempre tenim on posar la llum i el focus.
2: I a més passaran moltes coses. Lamentablement passaran algunes coses. O sigui, si no es prenen les mesures, veurem problemes molt grans. És que avui hem tocat un tema clau. O sigui, ara mateix estem a les portes d'una allau d'expulsions de gent com el Jordi i la Laia, perquè es va tombar una norma que permetia fer aquestes pròrrogues, no? I, per tant, això és només, en realitat, la punta de l'iceberg, però també pot ser un any, l'any que ve, el curs que ve, un any on, sí, també passen coses boniques com la que ha passat a Nova York.
0: Quedem-nos amb lo de bonic. Gràcies, Palomera. Bon estiu.
2: Igualment.
0: Ens retrobem al setembre.
2: Una abraçada.
0: Joan Bofill, què està passant i què recollim del dia?
5: Pendents de l'AP7 hi ha un accident entre 3 cotxes i un camió fa aproximadament 1 hora a Sant Celoni. Això està tallant a aquesta hora l'autopista AP7 en sentit Girona per aquest accident múltiple. 3 cotxes i un camió. Hi ha força cua en aquesta AP7 a l'altura de Sant Celoni. Avui que ha mort ofegat un home de 83 anys a la platja de Llevant, a Salou, és el 6è ofegat aquest estiu a tot Catalunya després dels 3 nens que van perdre la vida fa 2 caps de setmana a Baidalgo.
9: Un banyista l'ha tret de l'aigua inconscient a 1:15, moment en el que onejava la bandera verda i hi havia vigilància. Quan han arribat els serveis d'emergència, malgrat les maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. En 2 setmanes han mort 6 persones a les platges catalanes ofegades, de les quals 5 a les comarques del sud, 3 a Tarragona, 1 a l'Ampolla i aquesta darrera a Salou.
5: A Tarragona, per cert, la policia local vigilarà amb drons que ningú salti al mar des de les roques. El sotscap de la Guàrdia Urbana, Alberto Lacueva, afirma que és una problemàtica que fa molt de temps que s'arrossega.
10: Tenim una problemàtica que ja sabeu, que fa poquet, no? Es van ofegar 3 nois. Jo sé que portem molts anys amb aquesta problemàtica. La idea és, arran d'aquesta incidència, doncs, poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència.
5: De fet, tot i l'accident, els darrers dies s'han continuat veient joves saltant en zones prohibides. Apunta a la Guàrdia Urbana que una de les raons També podria ser que la multa és molt baixa per fer-ho, que és 100 euros. I a Tàrrega, l'Ajuntament ha hagut de tancar la piscina un any més per la presència d'excrements humans a l'aigua. L'any passat ja ho va patir 3 cops. Aquest cop les piscines hauran de tancar fins dimecres perquè s'han d'enllestir les tasques de neteja i desinfecció, amb màximes de 34 graus en aquesta ciutat. En un comunicat, el consistori ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat per evitar aquests fets, perquè a mitjans d'agost de l'any passat ja l'Ajuntament va haver de contractar agents de seguretat privada a les piscines municipals per evitar que es repetís. Recordem que és una bretolada que s'està fent viral a les xarxes. L'any passat ja va afectar a diferents piscines de Catalunya i sembla que aquest any s'està tornant a repetir. I hem d'anar a aquesta hora als jutjats de Martorell, perquè continua encara a aquesta hora la declaració dels primers testimonis del cas. En dir que està sent una jornada maratoniana. Entre aquests testimonis hi ha la terapeuta que compartien pare i fill, Jonathan i Isaac Andic, o també la parella del fundador de Mango, que està declarant a aquesta hora. Seguint-ho des d'allà, Martí Oliver, explica'ns última hora.
11: Bona tarda. La declaració d'Estefania Nut durant més de dues hores ha posat punt i final a aquesta primera tongada de declaracions que s'ha allargat més de 8 hores sense comptar el recés. La jornada ha arrencat a les 10 del matí amb el relat de dos excursionistes i ha tingut com a plat estrella la psicoterapeuta de la família Andic, que ha declarat durant gairebé 3 hores. Recordem que els Mossos van trobar missatges de WhatsApp on pressionava el fundador de Mango perquè li donés una xifra milionària al seu fill, com li demanava per refer la relació. També ha declarat la seva germana, de la terapeuta, que havia estat en alguna sessió, i a la sortida de totes les parts, hermetisme total, sense declaracions tampoc de cap dels protagonistes. La propera data marcada al calendari és aquest divendres, en què declararan les filles d'Andic i un psiquiatre.
5: I avui ha començat el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, acusats de discriminar a policies nacionals, a guàrdies civils, quan es va fer la vacunació de la Covid al personal essencial. El jutge avui ha limitat l'acusació contra ells al delicte de prevaricació, tot i que els sindicats policials els acusaven també d'un delicte contra els treballadors. Per la jutge ho ha rebutjat, d'acord amb l'argument de la defensa.
12: Respecto de este delito, las acusaciones populares no están legitimadas porque no lo ha hecho el Ministerio Público y no ha comparecido ningún agente de las fuerzas de seguridad del Estado en esta causa a título personal.
5: És l'advocada Olga Tubau. A més, Vergés i Argimon, a més de Vergés i Argimon, la Fiscalia també acusa l'exsecretari Marc Ramentol i l'exdirector del CatSalut, Adrià Comella, els hi demana 12 anys d'inhabilitació. L'actual govern català del PSC ha volgut demanar al jutge que davant d'un cas com aquest tingui en compte les circumstàncies del moment. Sílvia Paneque, portaveu.
13: Assenyalar doncs, que aquelles decisions es van prendre en un moment molt determinat i és una consideració que fa el govern i que a més entenem que en l'àmbit judicial doncs, també es tindrà en consideració.
5: I el Tribunal Suprem als Estats Units ha sentenciat contra un ordre de Donald Trump que volia eliminar el dret a la ciutadania als fills de ciutadans estrangers nascuts al país. El màxim tribunal federal dels Estats Units ha decretat que aquesta ordre, que Trump va signar el 20 de gener de l'any passat, com va prendre possessió del càrrec, doncs el Suprem diu que és il·legal. Recordem que aquell dia va signar Trump més de 200 documents, 80 dels quals ordres executives, i aquesta pretenia eliminar l'otorgament d'una nacionalitat nord-americana als fills de manera automàtica de pares estrangers que han nascut als Estats Units. Per tant, el Suprem tomba aquesta norma aquí. I acabem repassant un concert molt important que hi ha avui a Montjuïc, on torna l'esperit olímpic del 92. El poble espanyol, avui els Manolos actuen amb els Gypsy Kings. El concert és a les 9 del vespre dins el Festival Bars. I clar, és que sempre que els Manolos es posa la mateixa cançó...
0: Pensant, 22 anys,
5: també, la mateixa.
0: Jo estava allà als Jocs Olímpics, 22 anys.
5: No, què dius, 22
0: els Manolos.
5: Anys?
0: Jo tenia 22 anys.
5: Em fan 30
0: anys.
5: I pico. Ah, sí,
0: jo
5: sí.
0: Tenia.
5: Tu tenies 22 anys.
0: Sí, els Manolos, ja, clar, sí, sí.
5: Increïble.
0: I un dels Manolos després va ser profe dels meus fills. Vaig ser voluntària.
5: Va ser voluntària.
0: Sí, que devia tenir l'edat de l'Andrea de la Torre i el Martí Junca,
5: sí, sí,
0: no?
5: Quasi bé, sí.
0: És a dir, la vida, la vida.
5: La vida que passa, Anna, la vida que passa, efectivament.
0: Fem esforç. Que avui tenim... Ara està jugant Costa de Marfil, Noruega, no?
14: Sí, mira, ara mateix acaba d'haver-hi gol al partit, gol de Noruega, d'Antonio Nusa, i que, mira, s'avança la selecció noruega, que en aquest partit contra Costa de Marfil.
0: Just ara, sempre que us
14: just ara,
0: just ara, sempre que us demano, sí, què està passant, marquen gol.
14: L'altre dia em sembla que va ser amb Messi.
0: Amb Messi, és que em vau cantar el gol de Messi.
14: I, sí,
0: què
14: sí,
0: teniu?
14: Sí.
0: Què ens podeu explicar avui?
14: Doncs mira, avui tenim un dia molt mogut en el mercat de fitxatges perquè el Barça ha fet oficial fa uns instants la sortida d'Ansu Fati del Barça.
15: Hola, me llamo Ansu y juego en Infantil del Barça.
14: Amb aquest vídeo on repassen la trajectòria de quasi 15 anys vinculat al club, Ansu Fati s'acomiada del Barça i de Barcelona. A l'extrem de 23 anys posarà rumb al Mònaco, equip on ha estat cedit aquesta temporada. El club monegàs pagarà 11 milions per Ansu Fati i amb aquest traspàs, juntament amb la venda dels seients VIP, servirà perquè el Barça pugui assolir aquella famosa regla de l'1-1. Dia mogut avui al Barça perquè també s'han anunciat.
0: Tenim pena, perdó, per Ansu Fati a l'equip.
14: Sí, a mi personalment em fa molta pena.
0: Sí,
14: també.
0: En Guillem Delso estava afectadíssim avui per Ansu Fati.
14: És una pena.
0: És una pena. També fa pena. Segueix, perdona.
14: Sí, perquè també ha sigut un dia mogut en general a tot el Barça, perquè també s'ha anunciat la sortida de cop de 5 jugadors de la secció de bàsquet. És el cas de Tomas Satoranski, un dels capitans, Miles Norris, Miles Kale, Willy Hernán Gómez i Juani Marcos, que no seguiran al club. Més moviments, perquè tornem al futbol, perquè avui també el Girona ha anunciat la no continuïtat dels jugadors cedits, que ja era un secret a veus. Echeverri, Hugo Rincón, Lemar, Vitor Reis i Marc-André Ter Stegen, que torna al Barça, però també s'han acomiadat de dos jugadors més, Daley Blind, que tanca una etapa de 3 anys com a gironí, i Axel Witsel. A més, també d'acomiadar-se del delegat Javier Galiano, que deixa el càrrec després de 18 anys. Però no tot són males notícies, perquè en un comunicat el club explica que ha presentat una oferta de renovació a David López i el capità Cristian Estuani, ara cal esperar les negociacions. I també a segona divisió, fa uns minuts, el Sabadell ha anunciat la renovació de l'entrenador Ferran Costa per dues temporades.
16: Anem amb més fitxatges.
0: Vinga.
16: El lateral de la selecció espanyola Alejandro Grimaldo signa fins al 2030 amb l'Atlètic de Madrid. El club madrileny pagarà 15 milions d'euros al Bayer Leverkusen, equip del qual ha format part durant 3 temporades. Grimaldo fa pocs minuts ha donat una roda de premsa a Chattanooga i ha afirmat que està molt feliç de fitxar per l'Atlètic de Madrid i que el seu objectiu era tornar a jugar a Espanya.
17: Bueno, como he dicho hace mucho tiempo, mi objetivo era volver a España desde el principio de este mercado de verano. Mi agente sabía dónde quería ir. Mi primer deseo era ir al Atlético y mi agente ha estado trabajando en eso con el club y se ha dado y estoy muy feliz de estar allí. He estado muy feliz en Alemania, pero como siempre he dicho, mi sueño era volver a España, mi sueño era jugar en la Liga y hoy estoy consiguiendo ese sueño y muy feliz de estar en Atlético de Madrid.
16: La selecció espanyola que juga dijous el primer partit de la fase final del Mundial a les 9 contra Àustria, però abans tenim a les 9 avui al França-Suècia i a les 3 de la matinada al Mèxic-Equador. En aquests moments, com ja hem dit, s'està jugant al Costa d'Ivori Noruega, amb gol de Noruega fa poquets minuts.
0: Cantat aquí, al balcó.
16: Sí, i per acabar tenim tennis. A la segona jornada del tercer Gran Slam de l'any, Wimbledon, que juga a la capital anglesa, segueix el seu curs sense sorpreses per al moment. Fa pocs minuts s'han acabat dos partits de tennistes espanyoles. En primer lloc, Paula Badosa, que ha perdut 2-16-1, i Selek Meteva, la tennista russa nacionalitzada espanyola, que ha guanyat a l'austríaca Kraus. El masculí han jugat avui Llamar Ruiz, que ha perdut contra Esbatja, i Jaume Munar, el mallorquí, que ha guanyat a Cerundolo per 3-16-0. Per tant, dues victòries i dues derrotes espanyoles avui.
0: Doncs gràcies, Andrea. Adeu. I Martí.
14: Gràcies.
0: Fins ara. Carbó, com estàs?
18: Doncs avui amb ganes de ser una miqueta d'informació esportiva.
0: Ah, sí?
5: Ah, sí, perquè...
18: Tenim un podi.
0: Tenim un podi a la calor, no?
18: Sí, el voleu saber o no?
0: O a la xafogó.
5: Espera, però el podi és de localitats o de dies de calor, rècords de calor?
18: De...
0: O de gent que no pot més.
5: De temperatures de llocs a Catalunya.
18: Vaig apuntant, tots els podis que hauré de fer properament, perquè veig que us agrada la idea.
5: Poden ser molts,
0: Home, és que estem vivint immersos en una torradora, no? És com...
18: Jo fa anys vaig fugir de Barcelona i un dels motius era aquest.
5: Estàs xafogó, tu.
18: Perquè, a més, ho sabeu, perquè vosaltres també us deu passar, no? Hi ha professionals que això de l'aire condicionat no podem optar o acabem passant malament. I clar, és que jo imagino ara, clar, la vivenda que era teniu a 30 o més graus, no?
0: Sí, por ahí.
18: Això és insufrible. Sí. Però va, anem a parlar de coses que ens despistin una miqueta d'això. La calor psicològica també existeix. I és un podi de temperatures mitjanes del mes de juny,
0: sí,
18: que s'estan recollint ara les dades, que eren encara algunes hores, però podríem dir que en el conjunt de Catalunya el or, el tindria el 2025, recordem l'any passat, va ser una passada, més de 4 graus respecte a la mitjana,
0: sí.
18: Per exemple, el mateix Observatori Fabra. En segona posició, depenent de la comarca, està molt disputat. Un que recordareu, el 2003, que va ser aquell any que va haver tantes morts a Europa atribuïbles a la calor, i està frec a frec amb el 2026, que el 2026 no arriba a l'any passat, però en molts casos per un grau, algunes dècimes, que si partim de la base, que ja va ser una passada l'any passat, doncs això, el que esteu notant, doncs és noticiable perquè és quasi rècord, no? Com a mínim queda com el segon més

0: Està sabent la idea, no?, que estem en una situació... I, clar, el 2003 s'explicava, no?
1: Jo
0: en aquells moments...
1: Jo el 2003 no l'oblidaré mai i he tornat... Mm. Veia la gent dormint als terrats i a les terrasses, clar, i aquest any ho he tornat a veure. Per mi, per això m'estranya que el 2025 estigui amb l'or. Però si ho diu en Carbó...
0: Ho diuen les dades, ho diuen les dades.
1: Sí, exactament. És igual, és el però, mateix, carbonidades.
0: Poder a Barcelona, alguns barris, pot quedar empatat, eh? Ja et dic que queden encara unes quantes hores, avui molts observatoris estaven mirant, no? N'hi ha hagut alguns, per exemple, a Osona, que han igualat o superat lleugerament el 2026, és a dir, que la teva percepció, i més tinguem present, clar, aquesta és una altra de les discussions, no? Ara s'està posant de moda com riure quan es recomana que l'aire condicionat es faci també un ús racional, no? I ja està començant a sortir la gent, que a mi no em diguin que és el que he de fer, jo ho vull posar un 21 graus. Aquest és un factor que per mi defineix l'estupidesa que es viu col·lectivament, no? Entesa l'estupidesa com fer una acció que t'acaba perjudicant a tu mateix. Hi ha molts més aires acondicionats ara que el 2003, això segur. I tots sabem com funciona un aire condicionat, no? Extreu l'aire calent de l'estança on està actuant,
1: sí,
0: i no se'l menja, sinó que
2: el
0: transporta
2: carrer
0: fora.
1: Clar,
0: i
1: clar,
0: si tenim
1: clar
0: més aparells d'aire condicionat, doncs sí, és factible que alguns barris la temperatura estigui sent més alta aquest any que el 2003, segur,
1: sí,
0: i que el 2026 pot ser.
1: Clar.
0: Però bé, és aquesta situació que, va, un petit relax,
1: va,
0: demà i demà passat,
1: sí,
0: passarem de molta calor a calor pròpia per les dates, és
1: val
0: a dir, igualment molta calor,
1: sí,
0: igualment demà màximes de 30-35 graus. Aquesta nit no es baixarà dels 25 de nou a pràcticament tot el litoral de Barcelona i a molts punts de l'Empordà on bufarà la tramuntana. I durant moltes hores de matinada hi haurà valors de 27-28 graus, de manera que fregant la nit roent, no?, que és quan
1: sí
0: és de 30 graus la mínima. Després demà el que ens espera és sol amb algunes nuvolades a les comarques de Barcelona. Avui al final no han estat actives, ho havíem anunciat al matí,
1: sí,
0: al final no ha plogut. Demà sí que és més probable que a l'entorn del Montseny hi hagi alguna tempesta, podria ser com la d'ahir, que Santa Coloma de Farners va deixar 50 litres per metre quadrat, i després es podrien atensar fins al sud de la Costa Brava i al nord del Maresme, però fenòmens molt locals que, per altra banda, donen fe també d'una altra cosa que haurem d'estar atents, no?, que és que l'aigua del mar, per exemple, està a 27-28
1: sí, sí,
0: graus.
1: Sí, sí, sí.
0: Ho dic així perquè és que es diuen molt ràpid, però són dades espectacularment altes. Demà passat més o menys igual, però la dono la notícia o preferiu
1: vinga,
0: estar en la ignorància?
1: Vinga, és el titular.
0: A partir de divendres i sobretot el cap de setmana tornem a valors propis de la canícula i si...
1: Ja hi tornem demà, doncs, Carbó, gràcies.
0: Espera, que no s'ha acabat.
1: Què?
0: I possiblement això s'allargaria durant dues setmanes.
2: Dios.
0: Demà no cal que torni, no? Expulsat.
1: No, Carbó, demà ens ho matitzes.
0: Intentaré buscar coses més bones, val? Però
1: vinga,
0: serà difícil. Vinga.
1: Abraçada, Carbó.
0: Que vagi bé.
1: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:49 d'aquest dimarts 30 de juny, que acabarem, oients, a les 9 de la nit per encaixar amb el Mundial. Ara mateix hi ha doble programació a la sèrie Ser Catalunya, a l'aplicació hi ha totes les possibilitats. I no ens oblidem, Joan...
2: De què?
1: Del milió de gràcies als oients.
2: El milió de gràcies.
1: Sí, en som 50.000. No sabeu les ganes que aquest equip, que és petit però ben avingut, posem cada dia per fer-vos els vespres més amables.
2: Estic
1: aquest somriure que tens tu ara.
2: Exacte.
1: És el que jo espero que tinguin els i les oients. Tot gràcies a Antoni Suárez, Claudio Matas, Guillem Delso, Joan Bufill, Laura Prodelfo i tots els col·laboradors que són els millors. I fins aquí. L'EGM, les notes.
2: No, que no el programa. Que, ara
1: que no el programa, no, que acabem a les 9. Joan, què ha de sonar?
2: Karol G.

0: del que parlaré ara, segurament si teniu xarxes ho haureu vist mil vegades, perquè és allò que passa, que són els moments virals que un mitjà, l'altre, un penja el vídeo i tothom ho veu, però és una cosa que va passar, o sigui, és a dir, el que vaig explicar ara ha superat una cosa que va, ja a l'abril al Palau Sant Jordi va rebentar les xarxes, que va ser aquest.
1: Amb tots vosaltres, la única inigualable, un aplaudiment molt fort per Batlle!
0: De cop a l'abril al Palau Sant Jordi se'ns va unir Rosalía i Batlle al confessionari.
2: Tu eres allà?
0: Jo era allà. Doncs ara sembla que això ho ha superat, sembla insuperable. Per
2: tu
0: mi no ho és. Per mi és insuperable.
2: Sí, però
0: a nivell planetari mundial sí que s'ha superat. Estem parlant del concert d'Inglewood a Los Angeles, on ha passat això. Just abans de cantar La Perla, la convidada per participar al confessionari de Rosalía ha estat Karol G.
3: Ella ha demostrat que con trabajo, con disciplina y mucho, mucho corazón, uno puede romper fronteras. Ella es una rockstar. Recibamos con amor y con un aplauso inmenso, por favor, a la única e inigualable, a la bichota.
0: També única i inigualable, com a Batlle també li va dir, si t'hi fixes.
2: Sí, en aquest
0: confessionari, que primer ficarem el tall de què ha explicat Karol G. Saps que parlen de parelles tòxiques?
2: Sí.
0: Doncs Karol G ha explicat que va tenir una parella que no volia celebrar amb ella els aniversaris i que, a més, va ser molt covard.
4: Estuve en una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo.
3: Qué raro.
4: ¿Cómo? La más curiosa era esperar como la excusa para el siguiente año, para no estar en el cumpleaños, y el siguiente año para no estar en el cumpleaños, y el siguiente año para no estar en el cumpleaños. Que ahora ya me volví experta, te puedo dar tips.
3: Sí.
4: Pero, el último cumpleaños,
3: sí,
4: nos íbamos de viaje.
3: Ok,
4: en el aeropuerto.
3: Bien, como que aprendió, ¿no?
4: Aprendió. No, y además íbamos a celebrar el cumpleaños en otra parte del mundo.
3: ¡Wow! Bien. Bien.
4: Y pues en el aeropuerto, en la sala de espera.
3: ¿Vale?
4: Ya no.
0: Estaven a la sala d'espera de l'aeroport i la va ser deixada.
2: Però això no es fa en un aeroport, que és el lloc més fred i més inhòspit.
0: Però a més sí, em sembla increïble...
2: I més trist si estàs trist.
0: Em sembla increïble aguantar una relació en què any rere any algú no vol celebrar el seu propi aniversari amb tu. Un dia et diu, no, és que no hi seré, l'altre dia no, que no sé què, l'altre dia... A mi em sembla una red flag andante, sí o no?
2: Espero que això...
0: És una red flag andante.
2: Sí, totalment, sí.
0: Home, clar que és una red flag andante. Vols que li preguntem a la Mònica Planes si jo considero una red flag andante?
2: Encara no ens... Crec que encara no està...
0: No hi és. M'interessaria molt saber la seva
2: opinió.
0: Perquè
2: un any pot passar, que no hi sigui per teu aniversari, però...
0: Durant 3 anys, i el quart després va i et deixen.
2: En un aeroport.
0: En un aeroport. Però la cosa és que aquest confessionari entre Karol G i Rosalía ha fet la volta al món perquè les xarxes, a més, fa temps que parlaven i assumien que hi havia una molt mala relació entre totes dues.
2: Ah, sí?
0: I aquest fet ha, diguéssim, doncs, anul·lat totes aquestes especulacions. De fet, així començava aquest confessionari.
3: Qué alivio conocerte. Pero nosotros nos conocimos hace unos años que nos saludamos hola y adiós rapidísimo.
4: Pero aquí,
3: claro, ya, esto es otro nivel de amistad, ya, ¿eh?
4: Primera confesión.
3: Confesándonos.
0: Que no tenien massa relació entre elles, que s'havien vist alguna vegada, però que ara això canvia una mica.
2: Clar, això no era enemistat, era...
0: Clar, però tu llavors et dius, per què se les han enemistat? Per què les xarxes les han enemistat? Que també ja sabem aquestes coses, com es fan grans, molt grans, i s'exageren a les xarxes. Doncs bàsicament sempre s'ha acusat a Karol G de copiar en diverses vegades a la Rosalía. Una d'elles, la més sonada, és que molt poc després que Rosalía publiqués Despecha, doncs Karol G va publicar Si antes te hubiera conocido.
2: Si antes te hubiera conocido.
0: deien que eren molt semblants.
2: No
0: que
2: compro,
0: el
2: no ho compro.
0: El videoclip de Despechà era un videoclip desenfadat a la platja amb Rosalia i que ella, Karol G, fa una mica el mateix a la platja, així molt desenfadat. Recursos com el riure de Karol G, que apareix a la cançó també amb el de Despechà, el Ei, Ei, Ei de Despechà.
2: Tu creus que hi ha...
0: Si antes sí? Hubiera conocido, no. I a més crec que és molt, és fins i tot curiós acusar a una artista llatina colombiana que fa un merengue, que fa aquesta
2: totalment
0: cançó tan llatina, que sigui que es copiï de la Rosalía. Però també, molt abans, en l'època del Malamente, de Rosalía, als inicis, l'època aquella de les ungues llargues que portaven manicures molt atrevides, hi havia una frase d'una cançó d'Haute Couture de Rosalía que deia això.
2: Això m'ho vas haver de traduir, t'ho recordo.
0: Uñas de Divine ya me las han copiado. I es va interpretar en una al·lusió directa a Karol G, perquè també en aquell moment Karol G va començar a portar les ungles llargues molt fetes. També la Rosalía, quan es va tenir el cabell de vermell, al cap de pocs dies la Karol G va aparèixer també amb el cabell vermell durant la pandèmia.
2: Sí.
0: O el vídeo de Tusa. La Karol G feia postures una mica flamencades, les imatges també era el que feia Rosalía, però és veritat que, tot i aquestes senyals, tot el que han anat parlant els tuitaires i els xarxes a tiktokers, sempre en entrevistes una de l'altra sempre han parlat bé. Fins i tot la Rosalía va felicitar fa poc a Karol G quan va ser la primera dona llatina en ser cap de cartell del Coachella. I sembla que ara, finalment, amb aquest confessionari, doncs les dues tanquen aquesta polèmica que es va crear més a les xarxes.
2: Les xarxes són la destrucció massiva de relacions.
0: Que no et dic que en l'inici hi hagués una rivalitat que es va intentar crear en què eren dues dones, que sempre, curiosament, aquesta rivalitat les creen entre dones i no entre artistes homes. Però, al final, el resum és que...
2: Això entre dones i entre homes també hi ha hagut...
0: A les xarxes les polèmiques...
2: A les xarxes sí,
0: i l'enemistat
2: sí.
0: Sempre són entre
2: rapeja,
0: dones.
2: No? I s'acaben disparant.
0: Sempre s'inventen entre dones que són rivals, es volen crear rivalitats que no existeixen.
2: Això, es volen crear. Que bé que siguin amigues, m'encanten les dues. Dos minuts, que tenim la Mònica Planes, que ha estat amb el Mando fins a Pink, per saber com s'ha cobert, com s'està cobrint totes les escenes tràgiques que ens estan arribant de Venezuela. Dos minuts i tornem.

0: al balcó.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
3: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
2: ¡Qué buen servicio!
3: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
6: Radio Manresa, al 95.8 FM, Cadena SER.
7: Venir a Manresa sempre és un bon pla. I ara, aparcar al centre és més fàcil i econòmic que mai. Amb la nova tarifa plana del pàrquing i la seu centre, despreocupa't del cotxe tot el dia per només 4,95 €. I ara, també al pàrquing 4 cantons. Viu-la sense presses. 24 hores, 4,95 €, 0 complicacions. Manresa, més ben parida.
6: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Divendres 10 de juliol, el cantant i compositor aragonès Santiago Auserón actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
8: Ahora que deja secar mi vida y el letrero.
6: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
9: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
10: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
11: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
12: Gens que mai.

Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8:02, les imatges que ens arriben de Veneçuela són molt tràgiques i hem tingut la necessitat avui de parlar-ne amb la Mònica Planes d'aquest tractament informatiu, d'aquest tipus de catàstrofes. Com estàs, Mònica? Bona tarda.
1: Bé, bona tarda.
0: Són molt bèsties les imatges d'aquests dies, sobretot, bueno, dels rescats.
1: Exacte, sobretot perquè hi ha aquest compte enrere en què es tracta de trobar en vida encara persones que puguin haver quedat sota la runa, i hi ha una èpica associada, i per tant són imatges que també s'utilitzen sovint com un esquer morbós en els informatius.
2: Seguiremos buscando y no perdemos la esperanza de seguir trabajando y de encontrar a personas con vida.
3: Ese esfuerzo tiene recompensa. Ese recién nacido que están viendo ahí ha sido rescatado con vida después de pasar 6 días, nada menos, entre los escombros. Lamentablemente, esto es algo ya excepcional. En la mayoría de los casos, lo que encuentran los bomberos son cadáveres.
0: La manera de dir-ho, també.
1: Exacte. Aquesta aturada, aquesta pausa abans de dir cadàveres, sí. No? Mm. És aquesta intencionalitat que va més enllà de... És lògic, és a dir, és una gran catàstrofe, i això vol dir que haurem de veure imatges que són molt dures i que moltes coses s'han d'explicar, però com els mitjans les utilitzen d'una altra manera. Les cadenes privades, sobretot, s'està construint la notícia només al voltant, sí, d'aquests rescats, i fins i tot de manera consecutiva. És a dir, primer són un primer rescat molt espectacular o que té alguna característica que el fa molt singular, després els rescats que s'estan duent a terme amb la desesperació de la gent, després els rescats que duen a terme els equips espanyols que s'han desplaçat fins a la zona. És a dir, qualsevol element diferencial, com si tots els rescats no tinguessin aquest element en comú, no? Sinó que cadascun tingués la seva singularitat.
3: Es un auténtico milagro. Este niño tan pequeñito ha sido rescatado hace muy poquitas horas, después de 6 días bajo los escombros. Los equipos de emergencia han salvado 2 vidas más.
4: Estoy presente gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate.
0: Mónica.
1: La pregunta es, ¿cuántos rescates cal ensenyar en un sol informatiu? Mm. És a dir, som conscients que aquesta tasca s'ha de dur a terme i que és important, sí, però quan se n'han d'ensenyar, no? I després, amb quin criteri, quins ferits es pixelen i quins,
0: sí,
1: no?
0: Això t'ho volia preguntar, perquè alguns surten, és molt arbitrari, en un mateix informatiu en pixelen uns o no. A vegades m'he fixat que són menors.
1: Menors.
0: A vegades és...
1: A vegades no sé si té a veure amb l'estat d'aquesta persona. No hi ha, sí, un criteri, o no he sabut entendre quin és el criteri, més enllà de que he vist alguns menors pixelats, però d'altres no. És a dir, sí, que per tant no hi ha un criteri únic en tot cas, no?
5: Jo pensava, Mònica, també potser hi pot tenir a veure que el criteri aquest de pixelar potser cada vegada ha anat sent més laxa també per l'efecte que té les xarxes socials, no? Que ara qualsevol persona penja vídeos de rescat, són els informatius els que ho agafen, ho reaprofiten i després utilitzen també com a contingut pels seus informatius, no?
1: Tens tota la raó que aquesta retroalimentació del que hi ha a les xarxes i després el que utilitzen les televisions, però sí que si estem d'acord en que no ha de ser el mateix i no hem de treballar de la mateixa manera, clar, sí que crec que hi ha d'haver uns criteris que els mitjans de comunicació, en aquest cas, tinguin clars, no? S'han de mostrar el rostre d'aquestes persones rescatades, clar, perquè és obvi que no hi ha hagut una oportunitat, segurament, de donar permís o de donar autorització, i que en situacions de tant de caos és difícil que s'estableixin, sí, uns protocols d'aquestes imatges, no? Però al final, qui ensenya la imatge en última instància és qui ha de tenir el poder d'establir un criteri.
0: I hi ha diferències entre cadenes públiques i privades, no?
1: En les cadenes públiques sí que hi ha una voluntat més de fer un relat més obert, que vagi més enllà d'aquests rescats i de la situació en els hospitals, en els cementiris, amb la saturació de cadàvers, d'estratègies solidàries, d'ajuda, sobretot de moviments veïnals que han tingut iniciatives que ajuden a pal·liar algunes de les necessitats. Les cadenes privades, hi ha més aquesta reiteració en aquesta idea de rescat, que segurament és la que poden treballar més en aquests dies més propers a la crisi. Sí. I I després aquesta idea de dramatisme, per exemple, m'ha sorprès una notícia avui on es feia una connexió des d'un parc on s'han establert molta gent per evitar el perill d'estar sota edificis si hi ha rèpliques del terratrèmol, no? Sí. Hi ha la gent acampada en aquests parcs. I parlaven de segrestos de nens amb una lleugeresa que m'ha sorprès en el sentit que faltava informació, és a dir, que segresten nens en els parcs, no? I dius...
0: Això s'ha de contrastar bé, no? Perquè és una notícia brutal.
1: Sí. Exacte, perquè és gravíssim si això està passant, no? Però, i a més hi havia després la confusió en si eren nens que s'havien perdut o que era algú que se'ls estava emportant, no? I dius... Tota aquesta narrativa té a veure més amb una crispació d'aquesta situació, amb un dramatisme. Fixeu-vos també en què molts d'aquests vídeos de rescat es posen amb el so ambient i diguem que és un so que s'amplifica molt, no? I que se senten molts crits, moltes sirenes, que tenen un seguit de codis per l'espectador, sí, que et fan dirigir els ulls a la pantalla, no? I crec que estan jugant molt amb aquest element. Un altre fet que m'ha cridat molt l'atenció és que en les cadenes privades sovint s'omet el lloc del qual estan parlant o d'on són aquelles imatges en concret.
0: Això seria norma bàsica, no? Especificar.
1: Exacte. On és això? Aquest rescat on s'està produint? I al final és com Venezuela, com un totum revolutum, on és igual, estem tan lluny que és igual si és aquí o és allà, no?
0: Clar.
1: Però, en canvi, aquesta precisió de la informació crec que és important donar-la. Un altre element que m'ha cridat molt l'atenció és aquest abús de la paraula miracle.
0: Això t'anava a preguntar, sí, és constant.
1: I no us ha cridat l'atenció aquesta sensació de dir és un miracle? Home, no ho sé si és un miracle, no? Però és una narrativa que, a més s'ha repetit en casos de catàstrofes similars.
0: Sí, suposo,
1: no?
0: Que també es queden sense paraules. Jo també m'intentava posar la pell d'aquests periodistes que estan allà i que estan explicant constantment el mateix. I suposo que al final es queden sense recursos, no ho sé, per justificar, però realment a cada crònica hi ha el miracle, miracle i miracle.
1: Potser a vegades volem posar paraules a elements on les imatges tenen la capacitat d'explicar-se i si reduíssim elements, no, aquest menys és més, potser hi hauria més capacitat de transmetre la notícia sense afegir-hi aquests valors que hi afegim nosaltres. No?
0: T'has fixat també en un altre element, els informatius demanant SMS d'ajuda solidària.
6: Ya saben que desde A3 Media nos sumamos al Comité de Emergencias para ayudar a la población venezolana. Se han superado ya los 630.000 euros, pero el objetivo es alcanzar 1 millón. Pueden colaborar enviando un bizum solidario o bien llamando al...
0: Aquest és un, després hi hauria un altre.
7: Desde A3 Media nos sumamos al Comité de Emergencias para ayudar a la población venezolana. Ya se ha llegado a los 440.000 euros. El objetivo es alcanzar el 1 millón de euros.
0: Aquesta modalitat, Mònica, que...
1: M'ha sorprès perquè, és a dir, són molt nobles totes les iniciatives solidàries d'ajuda. Hi ha altres mitjans que s'han sumat a aquesta iniciativa, però el que em sorprèn és que ho facin els mateixos presentadors de l'informatiu, no? I aquí el dubte és en quins casos els informatius decidiran contribuir demanant diners a l'audiència i en quins casos no.
0: Clar.
1: És a dir, quin criteri s'aplicarà? Si és en funció de les xifres de morts, és en funció del lloc on passi, d'alguns criteris empresarials interns que no s'especifiquen...
0: I n'has tret alguna conclusió, més o menys? Això era Antena 3, però...
1: Sé que ho van fer també per Ucraïna. Recordo que hi va haver una campanya similar per Ucraïna. Però aleshores Gaza també, seran només catàstrofes naturals? És a dir, en quines circumstàncies això es decideix fer i ho fan els presentadors d'informatius i en quines no? Més que res perquè hi ha el risc després del greuge comparatiu.
0: Clar, és el que t'anava a dir, es crea un precedent i això ja no hi ha qui ho aturi.
1: Clar, perquè al final els informatius cada dia ensenyen moltes desgràcies i moltes tragèdies. Sempre hi ha gent que necessita ajuda i és a partir de quin moment algú considerarà que els informatius també han de contribuir a tasques que, per les raons que sigui, Antena 3 no s'ha sentit, o a 3 Media no s'ha sentit.
0: Més la pregunta que es fa a l'espectador, no? Que ja se'l fa, de si arribaran realment els diners on toca. Per això ja obriríem un altre
1: meló. La gestió a vegades és delicada d'aquestes iniciatives, però entenc que les televisions també facin iniciatives solidàries, és perfectament lícit, però potser dins d'un informatiu i reclamat pels mateixos presentadors és el que m'ha cridat l'atenció.
0: Després, l'altre dia vèiem que nosaltres estàvem esparverats, ens el vam mirar a la reunió, com comunicaven la mort d'una cosina a la família d'Iñaki Anasagasti, el programa de Y Ahora Son Soles.
8: Acaban de notificar, notifican en directo que acaba de aparecer sin vida el cuerpo de Aladne. Acaban de encontrarla, Son Soles, en directo. Ha venido Iñaki, que es el marido de María Esther, a notificarle el fallecimiento de su prima carnal.
9: Me toca.
8: Iñaki y Anasagasti, que se lo han
10: notificado, sí, que llevan todo el día, lógicamente, ¿no? Ha sido tremendo, claro, se te cae un edificio, el edificio Santa Rita en San Bernardino, Caracas, como ha dicho Marister, es una zona tectónica. Vivimos en el año 67 un terremoto horrible que murió también el delegado del gobierno vasco, es decir, que bueno, pues, la naturaleza de vez en cuando se subleva.
8: Gràcies, Iñaki. Terrible conocer esta noticia en directo, la confirmació.
0: Jo, Mònica, al·lucino, no?, amb aquest polític veterà, Iñaki Anasagasti, de tota la vida. O sigui, fent aquest paper amb aquest home, anunciant... És que jo no donava crèdit.
1: Sí, és a dir, és tot com si o el dolor atordeix a les persones en aquest context, aquesta manera de donar la notícia en directe, després la senyora plorant. Clar, el dolor és universal i en aquestes situacions és lògic que hi hagi aquest tipus de notícies, però aquesta sensació de voler-ho exposar tot davant de les càmeres i tu sortir en aquestes circumstàncies, realment no és el tipus de pregunta que en genera, no? És a dir, no, les del dolor les donem per descomptada, sinó potser trobo que falta un treball més d'experts, és a dir... Com un país es refà d'una situació així? Quins seran els passos següents? Perquè tinc la sensació que també informativament estem molt pendents en el moment en què la tragèdia és molt crua i, en certa manera, després els mitjans a poc van desconnectant, no? Sí. I llavors perdem de vista de quina manera un país es refà d'aquestes circumstàncies.
0: No, es fixaven en coses inaudites. N'hi ha una que has trobat... que explicava què era exactament.
1: Vicente Vallés explicava una discussió que hi havia hagut. Era una suposada discussió entre el ministre d'Interior veneçolà i un home que treballava com a nord-americà en les tasques de rescat. Escolteu-la, perquè és que ni els mateixos espectadors acabàvem d'entendre quin era el diàleg entre el ministre i aquest nord-americà.
7: Y van a ver el momento en el que el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, discute con un rescatista estadounidense que le recrimina que no les dejen acudir a ayudar a una persona. En las últimas horas, los venezolanos han protestado por el bloqueo del chavismo.
0: Jo no ho he entès gaire, eh?
1: No s'entén, però no és que no s'hagi entès a la ràdio, és que tampoc s'ha entès a la televisió, no? Llavors dius, què és el que ens volen dir amb aquesta informació?
0: Totalment.
1: És a dir, a mi m'ha semblat que hi havia un lost in translation perquè un parlava en espanyol i l'altre parlava en anglès i no s'entenien en algun tipus de decisió.
0: La qüestió és posar-ho tot, no?
1: La manera com s'utilitza aquesta imatge per donar a entendre que els polítics veneçolans impedeixen el rescat de persones, m'ha semblat que hi havia aquí una intenció més civilina.
0: Totalment. Després, Mònica, l'altre dia se l'estava mirant en Joan, jo al·lucinava.
5: Clar, hi ha el capítol després de que això va passar també amb la Dana.
1: Amb la Dana, sí senyor.
5: Els influencers, com de cop es comencen allà fent passejos i exhibint en aquestes catàstrofes.
1: Els herois d'aquestes catàstrofes, no? I a Venezuela doncs també han aparegut i també ho hem vist.
5: Sí, mira, el Gianpero Fusco, no?
1: Exacte. Un paio que amb banyador i descalç s'ha fotut a caminar per les runes, fingint, perquè tampoc és que el veiéssim treballar gaire, que col·laboraven les tasques de rescat.
0: Així
1: no?
0: Sonava el riu que hi va posar musiqueta. Aquí ell va avançant per vigues.
5: Va saltant per una viga a l'altra i porta, curiosament, uns guants grocs penjats com a darrere del banyador,
0: sí.
5: Nets i polits, i va trampejant
0: i la música del violí. Hem de dir que en
5: ha rebut
0: Gianpiero Fusco l'han matxucat a les xarxes.
1: Home,
0: i mira,
1: jo
0: no sé si has escoltat, Mònica, ha fet unes disculpes.
9: Bueno, manada, me imagino que vieron un video mío que está dando vueltas por ahí. No vengo a poner excusa ni a decir que fue inteligencia artificial ni que no fue ahorita. Me responsabilizo completamente. Sí, fui yo y pido disculpas. Saqué de contexto completamente. No imaginé la magnitud de la tragedia que sucedió en Venezuela. He vivido muchos sismos y pensé en el momento que este no había sido otro. Yo estoy en Caracas, lo viví desde adentro en un apartamento alto. Vi que se movió, pero en mi apartamento no pasó nada. Y yo no veo noticias, no dimensioné. Fui a un restaurante a comer.
0: No dimensioné, mira,
1: yo no veo noticias y no dimensiones.
5: Et comences a passejar-te per les runes i no ho dimensiones.
0: És que és grotesc, no?
1: És
0: grotesc.
1: I és aquesta cosa grotesca de les xarxes socials i d'aquests personatges que viuen com en una realitat egocèntrica que llavors se senten els protagonistes enmig d'aquestes catàstrofes. És absolutament delirant.
0: Mònica, tu has trobat... Va, sí, això. Què has trobat?
1: I ara, per canviar de tema, mentre anava veient els informatius, és atenció a la banda sonora que han posat a Antena 3 Notícies per fer un muntatge amb els títols de tots els casos que estan afectant el Partit Socialista. Anaven sortint els noms, plus ultra, tal, no sé què, i de fons sonava això.
0: Mònica, el Rèquiem de Verdi.
1: És el Rèquiem de Verdi. Per,
0: aquí hi ha una ment no sé, pensant...
1: Al mig de l'informatiu fer una mena de videoclip però que resumeixi tot això, no? És obvi que estan intentant enterrar el socialisme, eh?
0: Aquí hi ha hagut, ja et dic, una ment pensat que ha dit quin Rèquiem triem, perquè també igual s'han estat barallant entre el de Verbier, el Rèquiem de Mozart, no? I han triat el Rèquiem de...
1: No, posa este está bien.
0: Este es el que está bien. Ai, Mònica, que avui és l'última secció de la temporada, eh?
1: Sí, senyora, ens veiem ja...
0: Ens veiem la temporada que ve. Frenes una mica i et desenganxes de pantalles o no?
1: Encara no, però ho intentaré. Sí,
0: vinga.
1: Sí, sempre faig la meva dosi. Igual que els Stones se'n van a canviar la sang a Suïssa, buscaré una alternativa més barata.
0: Descansa molt. Bon estiu, Mònica. Una abraçada.
1: Una abraçada a tots.
0: Fins aviat.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó. Amb Anna Puigvoltes.
1: Avui 21, avui ha estat l'últim dia per demanar la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol. Es calcula que gairebé 1 milió de persones arreu de l'Estat l'han demanat, 200.000 a Catalunya. I al balcó, si ens heu anat seguint, hem estat darrere dues dones d'aquestes 200.000 persones. Vam parlar amb elles al febrer i durant tots aquests mesos les hem estat seguint. Ho ha fet la Laura Polo Delfó. Laura, com estàs? Hola de nou.
2: Hola de nou.
1: Com ha estat aquest seguiment?
2: Doncs ha estat una mica complicat, perquè l'alumna i la Dayana, que són aquestes dues dones, tenen una vida molt complexa, moltes coses a fer. Una d'elles, durant aquests mesos, ha estat la gestió de la seva regularització. Una gestió que, com deies, hem anat seguint durant aquest temps per saber com els anava el procés. Cada dues setmanes, més o menys, anàvem parlant amb elles per saber quins documents necessitaven, quins havien presentat, quins obstacles es trobaven, administratius, burocràtics, també les cues, l'espera i tots els nervis. I després de molts moments de desesperació.
3: Mi marido está empadronado en otra casa y yo con el niño. Pues si no estamos en la unidad de la convivencia, pues te piden la autorización del padre.
4: Ya estamos abril y no, aún no sucede nada.
3: Están saturados actualmente con lo de la regularización. Eso tarda.
5: He leído como mandando los documentos que tenía, pero ahora me parece que están pidiendo como un certificado de vulnerabilidad. O sea, ha sido de manera imprevista.
2: Doncs després de tots aquests moments, aquests nervis, totes dues han rebut la regularització.
1: Ara sí.
2: Ara sí. L'alumna, que va arribar a Catalunya, recordarem, l'any 2020 amb el seu marit i el seu fill de 6 anys, que ha anat encadenant contractes de neteja precaris i pagaments en negre, cosa que ha fet que la família no es pugui ni permetre un habitatge digne, ha celebrat que serà l'inici d'una nova vida.
3: Con la regularització he podido presentar para mi niño también. Eso seguramente va a cambiar nuestra vida. Nos podemos desplazarnos sin problema y también trabajar con contrato y los derechos.
2: I la Dayana, que va venir a Catalunya el novembre del 2024, disposada a estudiar i trobar una vida millor que al seu país, ella només havia pogut treballar també netejant i cuidant infants, tot en negre, doncs ja està esperant, ara impacient, el seu número de la Seguretat Social.
6: Sí, ya me salió la admisión a trámite, estoy muy contenta. Pero bueno, ahora me dijeron que es lo único que te llega un mensaje de texto o un o creo que una carta a la dirección de tu casa para el número de la Seguridad Social, pero creo que está como que demorando y así, entonces por lo que he estado investigando se puede sacar con el certificado digital, entonces estoy haciendo todo eso para obtener el número y ya me pueden hacer contrato, que es lo que, bueno, todo el mundo queremos, ¿no? Trabajar legalmente.
2: I ara podrà començar a treballar legalment, estalviar i poder estudiar a la universitat, que és el que volia.
1: Clar, Laura, tot això ara, i estem molt contentes per l'alumna i per la Dayana, pot caure perquè just avui hem sabut que el Tribunal Suprem ha obert la porta a paralitzar aquesta regulació extraordinària. Què pot passar?
2: Clar, el que ha fet avui el Suprem ha estat respondre a dos recursos que els governs d'Aragó i la Comunitat Valenciana havien presentat. La resposta és que el Tribunal té dubtes sobre si aquesta norma del govern xoca o no amb el dret de la Unió Europea, perquè planteja, diu, una regularització general en lloc d'analitzar cas per cas. Aquesta decisió no vol dir que ara mateix se suspengui el decret, de moment, tot i que podria arribar a passar més endavant i això portaria a un escenari molt difícil de preveure, molt incert, perquè moltes d'aquestes peticions doncs, ja estan tramitades, com és el cas de l'alumna i la Dayana, i d'altres ja tenen conseqüències, com per exemple doncs, les persones que ja tenen el seu número de la Seguretat Social i han començat a treballar. Doncs fons de la sala del tribunal han explicat a la SER que de moment el tribunal només ha obert el procés per escoltar les parts i que encara que això s'elevés amb un recurs a Europa, això no vol dir que sigui obligatori suspendre el procés. És una decisió que arriba només 30 dies després, a més, al maig, que el mateix tribunal el que va fer va ser rebutjar mesures cautelars que havien demanat Vox i el govern d'Isabel Díaz Ayuso, que en aquest cas havien de suspendre d'entrada l'entrada del vigor en el decret. Però en aquest cas no, en aquest cas només es plantegen que podria contradir-se amb la llei europea. Uh-huh. Ara, com dèiem, és un inici només per veure si la norma xoca o no, i el que sí que s'ha pronunciat són fons del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que han llançat un missatge de tranquil·litat a totes aquestes persones i asseguren que la norma és completament compatible amb el dret comunitari.
1: De moment, una abraçada gegant a l'alumna i a la Diana, que ens han deixat molestar-les de tant en tant, la persecució meravellosa.
2: Tanquem el cercle, tanquem el cercle i han acabat.
1: Que la Laura Polo Dalfó no ha parat d'enviar-los missatges i ella es van comprometre i han anat explicant com havia estat aquest procés. Gràcies, Dalfó.
2: A tu.
1: Grandíssima feina.

0: 8 i 27, no patiu, que avui estem aquí fins les 9, per tant tenim temps per la ciberseguretat al balcó amb la nostra experta, Selva Orejón. Com estàs? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda. Terres catalanes.
0: Terres catalanes, sí?
1: Sí, estic a Barcelona.
0: I què fas que no ets aquí a Ibera?
1: Doncs mira, m'acabo d'escapar d'una formació que estic donant jo mateixa. D'anàlisis en tema cripto.
0: La dona més ocupada del món. Tema cripto, imagina't. Ja sabeu que la Selva és perit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació. És la fundadora d'On Branding. I avui, no sé si t'he de felicitar tu, jo crec que no, perquè més aviat crec que el tema xarxes socials les vols tenir molt acotades, però avui és el seu dia mundial, el dia mundial de les xarxes socials. Que es va crear el 2010, aquesta data, que em sembla molt recent.
1: I sembla que va ser ahir, però jo crec que vàrem començar a utilitzar les xarxes a partir del 2007-2008.
0: Clar. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Tu has publicat una reflexió al teu perfil. Què deies?
1: Doncs sí. Tampoc volia que fos un dia super reivindicatiu, però com crec que encara hi ha moltes coses que s'han de fer, doncs he aprofitat la benentesa i ho hem fet en col·laboració amb UNICEF, que està fent una tasca tremenda d'intentar protegir la infància i també l'adolescència, doncs, de totes aquelles situacions en les que no estan suficientment protegits, tant per part de les plataformes socials com per part també d'alguns centres educatius que diguem que han incorporat l'ús, però en moltes ocasions també un mal ús perquè no està massa controlat ni acotat, doncs l'accés a les xarxes socials, jocs, missatgeria instantània i també com posar-los ja directament en quan entres a classe o quan entres a una d'escolarització diferents dispositius. I, per tant, hem alertat de que l'algoritme que s'està utilitzant, encara que va canviant i encara que sembla que es facin comptes més pertinents i tal, encara li queda moltíssim per poder fer.
0: El lema de la campanya és molt interessant, no, Claudio?
2: Sí, la campanya UNICEF està titulada "Amb qui deixaràs els teus fills aquest estiu? Que els algoritmes no els controlin."
0: És bona, la frase.
2: Perquè va dedicada a aquesta campanya de recollida de firmes, de signatures que està fent UNICEF, va a evitar que l'algoritme estigui dissenyat per enganxar, que és com estan dissenyats. Perquè facis el doom scrolling durant hores sense adonar-te'n ni tan sols de que estàs enganxat a la pantalla.
0: Clar, hi ha moltíssimes dades de totes, n'hem parlat moltes vegades, Selva, però a tu el que més et preocupa de tot de les xarxes socials, ara per ara, és a dir, si et diguessin què tocaries 100%, què és?
1: És una pregunta que em costa molt de respondre.
0: Oceànica, ja ho sé.
1: Sí, sí. Jo crec que et diria que és més que res la inconsciència. La inconsciència que abarca el desconeixement de la nostra identitat, de com són les navegacions que estem fent i, sobretot, en mans de quines empreses estem deixant quines informacions. Que potser aquesta inconsciència de que les nostres dades de manera unitària no tenen massa importància als nostres propis ulls, però la suma de totes aquestes dades doncs, conformen moltes informacions comercials que comporten un tema econòmic, de comportament... Jo crec que és la inconsciència, principalment, perquè una vegada tu ets conscient, pots començar a posar el focus en quines mesures has de prendre.
2: UNICEF ha començat aquesta campanya presentant un informe sobre l'ús de les adolescents del mòbil i les xarxes, i les dades a Catalunya, de l'informe d'UNICEF a Catalunya, diuen que el 45,5% dels menors dorm cada dia o gairebé cada dia amb el mòbil a la seva habitació.
0: Mare meva.
2: I un important percentatge d'aquest 45%, o sigui, el 46% d'aquest 45%, diu que fa servir el mòbil de matinada.
0: És a dir, quan ningú els veu, el tornen a encendre perquè el tenen al costat.
2: I a la primària aquesta xifra arriba al 14% dels nens de primària estan fent servir el mòbil de matinada i a la secundària el 35,1%. I, de fet, calculen que el 6% dels menors catalans han desenvolupat un ús problemàtic de les xarxes.
0: És brutal, no?, aquest informe.
2: Sobretot les nenes.
0: Selva.
2: Les nenes, sí, les noies, el doble que els nois.
0: Et quadra perquè les noies més que els nois? Té alguna
1: lògica?
0: No
1: m'aventuraria a dir-ho, però el que sí que us puc assegurar que quan fem classes a la universitat jo els demano que accedeixin al temps d'ús I us puc assegurar que tant Netflix com Spotify com YouTube són les noves nanes. Nanes en el sentit de que van a dormir amb el soroll de fons, que això també en podríem parlar, de quin és el descans que s'està fent i quin és el que no s'està fent. I sí, és com que necessitem tenir un soroll constant. L'altre dia amb un company ho parlàvem, que ell deia, ai, jo és que si no tinc soroll de fons em costa molt més concentrar-me, o si no tinc soroll de fons és com que molesta el silenci. Doncs jo crec que això li passa a moltes persones que ja ens hem acostumat, o que s'han acostumat, millor dit, perquè sóc una... Bueno, ja ens coneixem, doncs d'estar tot el temps connectats, perquè si no hi ha una sensació de buit important, eh?
0: Bueno, en tot cas, com que en seguirem parlant la temporada que ve, perquè amb aquestes dades ho haurem de remenar de tant en tant i parlar de la regulació europea, que al final és la clau. Jo abans de que se'ns acabi el temps, Selva, heu detectat una campanya de falses oportunitats de negoci a LinkedIn des de perfils hackejats. Això com va?
1: Sí, mira, LinkedIn ha tingut dues situacions de risc bastant important. La primera vegada va ser el 2016, que es van hackejar un munt de perfils i que es van filtrar aquestes informacions a la dark web i després ja a la surface, i ja estava accessible per tothom. I una segona onada va ser quan es va fer scraping, és a dir, quan es va accedir, doncs, a les dades, però no de la base de dades, diguem, no visible, sinó als perfils. És com si li haguessin passat, doncs, pues això, un scraping, com que van anar extraient informacions.
0: Sí.
1: I, lamentablement, ara, la campanya que s'està veient és que accedeixen als perfils, vull dir, als propis missatges directes, i es dediquen a utilitzar els missatges directes per accedir a empreses i demanar-los falsos pressupostos. Moltes empreses estan
0: compartint... I això es fa a través de LinkedIn?
1: Sí, moltíssim. Tenim el Sales Navigator, que és una de les funcions que s'utilitza, i després el de proposta de negoci, que això les pàgines corporatives ho tenen. Doncs s'estan fent passar per exemple, caps d'una unitat de recursos humans, per professionals de diferents temàtiques...
0: És a dir, és com un correu intern de l'empresa.
1: Exacte. No, és com un correu intern de l'usuari.
0: De l'usuari, sí, clar, clar.
1: Exacte, sí.
2: I què intenten fer? Intenten accedir les dades financeres de l'empresa?
1: No, volen veure com respon l'empresa. És a dir, en algunes ocasions, quan la gent que està treballant als diferents departaments de vendes t'envia una proposta... Tu aquí ja pots veure quin és el format d'aquesta proposta, quant de temps tarden en respondre't, si l'empresa és activa o no. A vegades et posa, per exemple, no, el cap de vendes o la cap de vendes, quin és el seu número de telèfon i la seva adreça de correu electrònic. I, per tant, després ho utilitzaran per poder fer campanyes de phishing o per poder trobar unes altres vies d'accedir a aquesta empresa.
0: I és com... Clar, clar. És que, però LinkedIn era, fins ara, jo la creia neta de ciberdelinqüència.
1: No. LinkedIn ha estat des de fa un munt d'anys una de les vies d'entrada més importants per les extorsions o pels enganys i les suplantacions d'identitat. Ja et dic que el primer incident seriós que van tenir va ser el 2016, però jo fa molts anys, potser, no sé, el 2018 o sí, por ahí, vaig fer una ponència que es deia Tinderin, que és com s'utilitzava LinkedIn amb finalitats més properes al Tinder.
0: Es deia Tinderin?
1: O sigui, sí, li vaig dir Tinderin a la ponència. Molt interessant, perquè vam fer el seguiment.
0: O sigui, la gent buscava lligar a través de LinkedIn.
1: Fes extorsions. Bueno, s'utilitza si algú ha estat en una conferència, et donen el pretext d'aquesta conferència perquè puguis passar a Google Meet o una altra plataforma, i aquí ja comença tot l'enrenou. I també s'està animant a fer moltes inversions en falses criptoactives.
0: Ai, Selva.
1: Sí.
0: Què farem l'any que ve? Seguirem, no? Seguirem
1: Ui, home, per favor.
0: Tenim moltíssima temàtica. Ens hem quedat penjats amb el tema de WhatsApp, que està a punt de posar en marxa els noms d'usuari, però això ja ho deixem.
1: Jo ja el tinc reservat, eh?
0: Ah, tu tens reservat.
1: Molt important fer-ho, sí.
0: Sí, ho hem de fer.
1: Sí, ho hem de fer.
2: Jo perquè... ho he fet avui, aquesta tarda.
0: Molt fàcil.
2: WhatsApp m'ha avisat que podia reservar-lo.
0: Val.
1: Perfecte.
2: A la portada, o sigui, quan entres als chats, Allà a dalt de tot deia, ja pots.
0: Ja pots, i ho fem, eh?
1: Sí,
0: és una manera
1: s'ha de fer,
0: de...
1: s'ha de fer.
0: És una funció realment útil, eh?
1: Sí, és com protecció de marca de manera preventiva, s'ha de fer, s'ha d'aprofitar.
0: Ai, Selva Orejón, escolta, descansa molt aquest estiu, que ja no tenim més seccions de Selva fins la temporada que ve. Una abraçada molt gran, Selva.
1: Una abraçada enorme.
0: I bon estiu.
1: Igualment, descanseu moltíssim de les pantalles, també.
0: Sobretot.
3: Gràcies.
0: Gràcies. Nosaltres, en res, que ja sabeu que avui som aquí fins les 9, i arribem a una conversa entre Josep Ramoneda i la biòloga i investigadora Anna Veiga.
4: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Josep Ramoneda, com estàs?
1: Bé, el balcó sempre s'està bé.
0: A mi m'encanta quan dius això, que el balcó sempre s'hi està bé. Tot i que fa calor avui, eh?
1: Venim, si
0: has,
1: no?
0: has dit que feia calor a l'estudi.
1: Sí, i al carrer, o sigui que no, sí. No canvia gaire.
0: I la nostra convidada ha arribat dient també que fa calor i, a més, té al·lèrgia. I sempre penses que aquesta gent no ha de tenir res, com que són eminències, ho saben tot. Qui tenim avui, Josep, que està rient ja del que estic dient? Qui tenim, Josep?
1: No, mira, bueno, la que tenim és l'Anna Veiga, que tothom sap que és una de les persones del món de les ciències mèdiques, diguem-ne, més importants d'aquest país. I és clar, jo sempre m'ho he plantejat, això que estava dient ella. Vosaltres, com ho viviu? El que nosaltres vivim de salut, de menjar, de fer... És molt...
2: Com persones normals.
0: Anna, bona tarda, que no t'hem dit bona tarda.
2: Hola, bona tarda. I gràcies per convidar-me. A veure, ho vivim d'una forma completament normal, és a dir, a veure, els professionals de la ciència i els professionals de la medicina, quan es posen malalts, es converteixen en pacients igual que qualsevol altre.
1: I reaccionen i actuen.
2: Potser més difícils que els altres, perquè que sabem algunes coses...
0: Una biòloga referent mundial també té al·lèrgia i la pateix igual que la resta de mortals.
2: Els plàtans estan terribles aquest any.
1: És veritat, això, eh? Sí.
2: Jo cada any ho pateixo més. Què hi farem?
1: O sigui, dels bebès probeta, diguem-ne, a les cèl·lules mares. És tot una aventura, això.
2: És un camí, sí, és un camí. És un camí que no només he fet jo, sinó que altres col·legues en altres països i altres ciutats també han fet, perquè era una mica un camí natural. Les primeres cèl·lules mare amb les que vam treballar provenien d'embrions i nosaltres érem els que teníem més coneixement sobre com cultivar els embrions per aconseguir embarassos, en aquest cas. Per tant, va ser un camí, diguéssim, ja predeterminat.
1: Però, en canvi, canvia molt el context, diguem-ne.
2: Absolutament. Absolutament. En un cas, el que jo feia i el que encara estan fent molts dels meus col·legues és treballar per aconseguir embarassos en parelles o en dones que no poden aconseguir d'una forma natural. I les cèl·lules mare constitueixen un camp dins de la recerca vastíssim, amb unes possibilitats enormes i que s'ha desenvolupat a una velocitat realment...
1: És la gran revolució científica en aquest terreny?
2: És una de les revolucions científiques dins del camp de la biomedicina. Però sí, es representa realment, és a dir, l'abans i el després de l'aparició d'aquestes cèl·lules marca realment un abans i un després en la recerca.
0: Com és un banc de cèl·lules mare que tu dirigeixes? N'hi ha tres, no?, a Espanya... Un és a Barcelona, fa molts anys que hi ets al davant. Ha canviat molt des de fa 20 anys. I com és? I on té el despatx, l'Anna, perquè ens entenguem una mica, perquè et visualitzem allà dins?
2: A veure, un banc de línies cel·lulars, de cèl·lules mare, el que consisteix és en un lloc, una sèrie de contenidors que el que pretenen és emmagatzemar aquestes línies de cèl·lules mare. Hi ha una sèrie de laboratoris també que acompanyen en aquest banc i el que fem allà és fabricar aquestes cèl·lules mare en el laboratori a demanda d'investigadors que fan recerca bàsica o investigadors que fan clínica, per tal que els puguin utilitzar per fer la recerca que considerin. Serveixen principalment per dues coses molt, una mica diferents. Una és per fer models de malaltia. Per posar un exemple, imaginem-nos una criatura o una persona gran que té una malaltia genètica que ha heredat dels seus pares o que li ha aparegut de forma sobtada en aquesta persona, i el que volem és estudiar aquesta malaltia i estudiar per què es produeix, què pot influir a l'hora de que avanci o no avanci, què podem fer per tractar-la, i això ho aconseguim amb aquestes cèl·lules mare. Agafem cèl·lules de la sang o cèl·lules de la pell
0: del cordó umbilical, no? També,
2: o sí, del cordó umbilical, però en qualsevol cas cèl·lules d'aquell pacient concret amb aquella malaltia concreta, i fabriquem les cèl·lules mare en el laboratori. I aleshores podem fer una sèrie de proves i d'estudis en aquestes cèl·lules que ens expliquen les coses que li estan succeint en aquell pacient. I per altra banda, amb unes cèl·lules mare sanes, és a dir, no d'un pacient malalt, per exemple, de cordó umbilical, el que podem fer és, com que aquestes cèl·lules tenen la capacitat de transformar-se en qualsevol tipus de cèl·lula, les podem fabricar, transformar-les en el tipus de cèl·lula que estem buscant, en funció de la malaltia que tingui el nostre pacient, transformar-les en aquell tipus cel·lular i fer un trasplantament.
1: És a dir, qualsevol tipus de terrenys, diguem-ne, les cèl·lules mares no es distingeixen de qualsevol...
2: A veure, les cèl·lules mare aconsegueixen convertir-se en qualsevol tipus cel·lular. Imaginem-nos que volem tractar una persona que té una degeneració macular.
0: Sí.
2: Que té un problema en la retina, que les seves cèl·lules de la seva retina s'han fet malbé i ja no estan funcionant bé. La idea és, en el laboratori, a partir de cèl·lules mare que hem fabricat en el laboratori, les transformem en cèl·lules de la retina i els hi posem en aquest pacient per substituir les cèl·lules que ja no li funcionen.
0: Explicat per la Navega sembla fàcil. I no ho és. Quant triga a fabricar-se una cèl·lula mare?
2: Ho estic explicant perquè s'entengui què és el que es fa, però en qualsevol cas això encara no és una teràpia habitual. S'estan fent assajos clínics en molts països, s'està avançant, s'estan obtenint resultats realment bons, però això encara no és algo que la gent pugui anar al seu oftalmòleg i dir-li...
0: Posi'm cèl·lules mare bones
2: que no li veig bé.
0: Clar.
2: No.
1: Però el cos em porta de cèl·lules mare.
2: Sí, però no són com aquestes amb les que treballem nosaltres. És a dir,
1: sí, que són unes cèl·lules artificials, com si diguéssim.
2: Sí, absolutament artificials. Les fabriquem modificant...

0: cèl·lules seran les encarregades de, si hi ha una lesió, reparar, i es convertiran només en cèl·lules de l'estómac. No es podran convertir en cèl·lules de la retina o cèl·lules del fetge.
1: I també deu ser la salvació per malalties rares.
0: Sí, per malalties rares, per malalties genètiques i, en aquest cas...
1: Degeneratives, també de...
0: Parkinson, Alzheimer... Tot això s'estan fent assajos clínics. De fet, un dels que ha avançat més és un assaig clínic en el qual s'utilitzen cèl·lules mare per la malaltia de Parkinson. I aquest és un assaig que està bastant avançat.
2: I els cossos normalment les toleren?
0: Sí, perquè sí, aquesta és una molt bona pregunta. És a dir, si utilitzem cèl·lules compatibles amb aquella persona, que les hem fabricat a partir de les seves pròpies cèl·lules, no hi haurà cap problema, les tolerarà. Si no, hem de buscar la compatibilitat igual que la busquem quan fem un trasplantament, per tal de que no hi hagi rebuig.
2: I per tant, d'això que ja fa temps que dura, ja hi ha resultats clínics i...
0: Sí,
2: i amb un
0: assajos
2: balanç...
0: clínics. És a dir, encara no es tracta d'una teràpia, diguéssim, habitual.
1: Ja. Ni... Ets especialista en triar camps on queda molt camp...
0: Bueno, és que és més divertit.
1: Moltes milles per recórrer, clar.
2: Quan ja t'ho saps és més avorrit, no?
0: Quan ja està tot molt clar...
1: D'aquí el canvi que dèiem, però quan tu fa més de 40 anys començaves amb tot el tema de la infertilitat, de la fecundació in vitro, jo t'he escoltat moltes entrevistes, sempre deies, és que veurem coses que no podem imaginar. I ara les estàs veient, ara.
0: Absolutament. Absolutament. I evidentment, ara ja des de la distància, no només per l'edat, sinó també perquè, evidentment, en temes de reproducció jo ja no hi estic treballant, però veig el que s'està avançant i lo ràpid que està anant és realment fascinant.
2: O sigui, hi ha nous salts en aquest també. Hi ha nous salts en el terreny de la reproducció.
1: I fan por, alguns? Línies vermelles? Sí, estàs passant la vida parlant de línies vermelles.
0: Alguns, no sé si la paraula seria fan por, però sí que fan respecte i penso que, bueno... que val la pena que els que hi treballen, i no només els que hi treballen, sinó tota la societat, bueno, opini sobre quins han de ser els límits que hem de posar en tot
1: però
0: això.
1: Però de modificació de gens, per exemple, aquí estaria el límit?
0: Sí, evidentment. O sigui, modificar gens o seleccionar embrions per unes característiques determinades, o aquest tipus de procediments, bueno, penso que mereixen bueno, un debat ètic que molts professionals estan fent i que molts de nosaltres estem impulsant, perquè, evidentment, en aquest cas estem parlant del naixement d'una nova persona. És a dir, quan amb un individu adult li han de fer una intervenció mèdica del tipus que sigui, se li pregunta a aquella persona i se li fa firmar un consentiment informat. I se li diu, escolti, vostè està disposat a que l'operin del cor? Sí. Quines són les possibilitats de que me'n surti, de que no me'n surti, de que hi hagi problemes? Tot això, aquesta persona és capaç d'entendre-ho, analitzar-ho, posar-ho a la balança i decidir si es vol operar o no es vol operar. En el cas del naixement, en el cas d'una fecundació in vitro, no li estem preguntant a aquella criatura que naixerà de resultes de tot aquell procediment si està d'acord o no està d'acord. Per tant, ara, tenim una doble responsabilitat.
1: Ara estava pensant...
2: Hi ha un consol, que és que tampoc sabia que naixeria.
1: Això també. No, jo estava pensant amb la Victòria, Anna. És que l'altre dia tu eres al sopar de la deparellada del Semproniana,
0: sí,
1: de totes les dones, i vas passar per allà i algú va dir, mira, hi ha l'Anna Veiga, no? I les que tenim una edat vam dir, home, l'Anna Veiga. I una jove va dir, qui és? I li van dir, home, és la mare científica de la primera nena proveta. És a dir, això és la teva etiqueta per sempre.
0: Sí, el que passa que bé, en el moment en què han passat molts anys...
1: Tenies 27 anys, eh?
0: Tenia 27 anys.
1: És fortíssim.
0: Bueno, ja podeu fer càlcul dels que tinc ara, però en qualsevol cas, clar, la Victòria aquest estiu farà 42 anys. Clar. Han passat moltes coses. Sí, ens veiem, ens veiem. I tant que ens veiem. Vam estar dinant la setmana passada.
2: Deu donar una relació molt particular amb aquestes persones. Sí. Perquè, esclar, no ets la mare, però t'hi acostes, diguem.
0: Clar, no sóc la mare, però l'he vist des que era molt petita, molt petita, al microscopi. O sigui, que això és una cosa que...
1: Vau dinar i de què parleu amb l'Anna?
0: Parlem de tot. A veure, tenim una relació molt propera. Ens hem anat veient al llarg de...

0: tots aquests anys d'una manera molt, molt habitual.
1: I ella ho deu portar molt posat, diguem-ne, això.
0: Ella ho ha portat sempre d'una manera absolutament natural i sense cap mena d'escarafalls. El tema de la fecundació in vitro, jo recordo, i del fet de ser la primera, no n'ha fet mai alardes, evidentment. Jo recordo una de les primeres...
2: És culpa dels periodistes, eh? Si tothom ho sap, és per culpa dels periodistes que l'hem perseguida durant anys.
0: Bueno, no? I llavors hi preguntaven, quan t'ho van dir? I aleshores ella diu, és que no ho sé quan m'ho van dir. Jo des que era molt petit, els meus pares em van explicar que el doctor Barri i l'Anna Veiga els havien ajudat a quedar-se embarassats i que... Diu, no m'ho van dir un dia determinat. Ho he anat incorporant d'una manera molt normal. Ha sigut una persona que jo crec molt, molt, molt serena en aquest sentit i que, malgrat mai, ha defugit
2: el tema. Una mica com la mare científica, sí.
0: Però no, tampoc li ha donat més importància.
1: Si això hi sumem la intel·ligència artificial, la condició humana està en una situació així d'un cert perill, eh?
0: No? Bueno, no sé si perill,
1: no,
0: però en qualsevol cas...
1: Potser d'optimització. No?
0: De canvi realment molt important. No, que... Jo sempre els dic als joves, bueno, quan encara donava classes, que ara ja no en dono, però els deia, és que em feu molta enveja perquè realment en aquests moments teniu, els que fan ciència, teniu unes eines i unes possibilitats tan brutals que el que nosaltres havíem d'estar mesos, setmanes, mesos, anys treballant, vosaltres en molt poc temps, perquè les eines estan molt optimitzades, aconseguiu uns resultats espectaculars.
2: Clar. I tens bona relació amb la intel·ligència artificial, tu personalment?
0: A veure, jo trobo que és una eina fantàstica, però de nou hem de saber-la utilitzar.
1: Fantàstica sense perdre el món de vista.
0: I saber quines són les limitacions, saber quins són els perills... De nou, a darrere té que haver-hi un debat en profunditat per tal de que no ens agafin les coses per sorpresa.
1: I l'evolució de l'espècie humana. Quan jo tenia 5 anys, una persona de 60 anys era una persona gran.
0: Era un vell.
1: I una de 70 probablement era morta.
0: Sí.
1: Ara, això s'ha desplaçat gairebé 20 anys.
0: Totalment.
1: Això és, té límit?
0: És espectacular. A veure, té límit. El que és evident és que l'esperança de vida ha anat augmentant. De fet, Espanya és un dels països que té una esperança de vida més elevada. Crec que el de les dones està a 83 anys. I, a veure, hi ha hagut avenços en el camp de la medicina que han fet que això es vagi retirant cada vegada més enllà.
1: A veure, però té un tope.
0: Té un tope, evidentment que té un tope. Té un tope amb les malalties degeneratives, té un tope amb el càncer, però també s'està aconseguint curar el càncer, frenar les malalties degeneratives, i per tant jo crec que aquest anar més enllà en l'esperança de vida, hi anirem més enllà. El que passa que jo crec que hem de tenir clar que no pretenem ser immortals, no? Mm. Bueno, jo crec...
1: Això sembla improbable.
2: Hi ha alguns, eh? Hi ha algun d'aquests milionaris, alguns milionaris d'aquells Estats Units ho pretenen, eh?
1: Sí, però sembla que no els hi sortirà.
0: No, em sembla que no els hi sortirà, com moltes altres coses, que espero que no els hi surtin, però, bueno, en qualsevol cas, no pretenem convertir a la gent en immortal. El que pretenem és que els anys que visquin amb una bona qualitat de vida, perquè no serveix de res en retirar l'esperança de vida 20 anys, si els últims 20 anys estàs postrat en una cadira de rodes i sense entendre res del que t'estan dient.
2: Tu, Anna Veiga, el de jubilar-te ni pensar-ne, no?
0: Bueno, un dia o altre arribarà. Però, bueno, de moment encara tinc ganes de seguir treballant. De fet, ara estic en un projecte completament diferent del que he fet mai. No té res a veure amb la ciència. Estic treballant en una fundació que es diu Provitas, en la que fem cooperació i desenvolupament, tant a nivell local com a nivell internacional. I la veritat és que...
1: En el camp mèdic i científic, també.
0: No especialment. No. A veure, al voltant de la salut, però de la salut entesa com un global. Mm. La salut física, mental i social, no estrictament parlant de malalties...
2: I dirigit, dius, aquí? A qui ve dirigit?
0: A poblacions vulnerables, a la vulnerabilitat. Augmentar la qualitat de vida i el benestar emocional de les poblacions vulnerables.
2: És com un retorn, no?
0: Tant aquí com a l'Àfrica o a Sud-amèrica.
1: Esclar, és que parlant del cos, moltes vegades ens oblidem del context, i el context és determinant en la direcció d'aquest cos.
0: Absolutament. I no és el mateix néixer aquí que néixer... És més important, això no sé qui ho va dir, però crec que té tota la raó, és més important el codi postal que el codi genètic.
2: Et quadra, Anna, a dedicar-te ara als més vulnerables? Per això deia que és com un retorn que fas a la...
0: Sí, evidentment que sí.
2: A la vida, a la societat.
0: Absolutament, i és un camp molt nou per mi, però en el qual he après molt, no només en quant a coneixement, sinó he après molt, i sobretot també de la gent amb la que treballo o de la gent amb la que col·laborem. Són gent bona, gent que el que volen és ajudar als més desafavorits.
2: Per la ciència cal mantenir l'entusiasme intacte, no?
0: Sí, però com per moltes altres coses, no? Jo crec que si un té la sort d'haver pogut treballar en el que li agrada i de disfrutar amb la seva feina, jo crec que l'entusiasme ve sol, no?
2: Quantes hores treballes al dia?
0: Depèn. Ara molt menys del que treballava abans, perquè abans sí que era realment non-stop. Non-stop, arribar a casa i continuar preparant conferències, estudiant, els caps de setmana també, doncs això.
2: Llegint papers, no? Tot el dia.
0: Exactament. Ara és una mica més tranquil.
2: O sigui, ara te'n vas a casa, ja, per això? S'ha acabat la jornada laboral.
0: Avui ja està. Avui ja està.
2: La teva també, Josep.
1: No, em sembla que aquí hi ha una cosa molt important que està present, no? Que és els límits de la condició humana, que és el que a mi em fantaseja, no? I segurament que hem de fer menys fantasia i més realisme, però la ciència ens aporta fantasia a vegades, eh?
0: Sí, aporta fantasia, i a més jo crec que l'hem de propiciar, aquesta fantasia que ens aporta la ciència. I hem d'intentar barrejar una mica els camps entre els uns i els altres, perquè tots n'aprenem.
2: Anna Veiga, investigadora de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, dirigeix el Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona i la Fundació Provitas. Moltes gràcies. Ens ha passat volant 20 minuts. Això tampoc ho podem controlar mai. Passa ràpid quan la conversa és com la que ha estat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
0: Un plaer.